0: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Cindy una altra cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes ara tenen 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7.
0: I a la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. A més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1. I altres resultats, Grècia 0, Alemanya 1 i Gal·les 0, Dinamarca 1.
1: En bàsquet a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
0: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder mundial, Jorge Martín.
2: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Els esmorzars de Forquilla ja fa uns quants anys que viuen un ressorgiment de traca i mocador. De fet, quan la cuina tradicional catalana vivia una crisi monumental d'amor propi, doncs llavors els esmorzars de Forquilla van suscitar un interès inusitat com una mena de brot verd. I per què hauríem de celebrar-ho, en certa manera? Doncs per moltes coses, però sobretot perquè són, en certa manera, el baluard de la cuina tradicional catalana. Molts dels temples dels esmorzars de Forquilla són ara petits reductes on vetllen per mantenir la cuina tradicional catalana de xup-xup en un exercici de protesta gairebé contra el totpoderós Brunch, que té una mica tics de snob, de pijo, d'expat. Doncs bé, demà es presenta en societat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que vol preservar, estudiar i divulgar el seure a taula com a fet cultural i que fan èmfasi en el despertar que estan tenint entre la gent jove, atreta, en certa manera, per aquesta cuina bona, substanciosa, senzilla, d'arrel i gairebé sempre econòmica. Per cert, el restaurant L'Andreuenc, al barri barceloní de Sant Andreu, ha tornat a guanyar per segon any consecutiu el premi al millor esmorzar de forquilla de la Lliga del Porc i la Forquilla, amb, atenció, una galta de porc bracejada, amb brandada de bacallà i suc de fesoleig de Santa Pau.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Estic per anar a esmorzar un altre cop a aquesta
1: ara,
2: hora.
1: Sí.
2: Esmorzaré a l'hora de dinar, però
1: clar,
2: estic per anar a l'Andreuenc.
1: Sí, doncs jo crec que ens farien un plat d'aquesta galta. Ara pensava, és un mar i muntanya,
2: home,
1: això, eh?
2: I tant, en tota regla s'hi ha d'anar.
1: Bacallà, hem d'anar a tastar.
2: Apuntadíssim.
1: Felicitats, per cert, des d'aquí. T'hi pots apuntar també a l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, si vols, eh?
2: Sí,
1: la quota és senzilleta i accepten tothom.
2: Soc una persona iniciada en el tema.
1: Sí. Tot bé? Sí,
2: molt bé. Home, no podia trobar-me en un lloc millor.
1: Exacte, doncs va, obrim nosaltres un nou servei al restaurant, a hora d'omplir les atrilleres, perquè sense elles no podem parar la taula, així que repartim l'oli, el vinagre i la sal i el pebre.
2: Doncs mira, em sap greu, però avui començo amb el vinagre, perquè últimament no parem d'assabentar-nos del tancament de locals al sector de la restauració, locals amb una trajectòria important al seu darrere, alguns d'ells d'aquests tancaments sorprenents.
1: Sorprenents, sí. Mira, nosaltres, de fet, ens anem assabentant gairebé al minut, perquè l'equip del Caníbal tenim un grup de WhatsApp força actiu i aquesta setmana,
2: vull,
1: i ens hem trobat que un deia compte que aquest tanca i després mira que m'he assabentat que aquest baixa la persiana.
2: Sí.
1: Semblava allò, bueno, malauradament, una epidèmia de tancament de restaurants.
2: Epidèmia. Què passa que són tancaments que responen a causes diferents. Mira, un dels que ha tancat és un restaurant dels que en podem dir dels grossos, el Lomo Alto Lomo Bajo, al centre de Barcelona, Aragó en Pau Claris, un establiment de dues plantes amb lloc per 200 comensals, especialitzat en carns, han tancat sense avís previ d'un dia per l'altre després de 10 anys d'activitat.
1: Dels restaurants de carn més grans de Barcelona o de Catalunya, gairebé.
2: Sí, sí.

0: pioners en tot això de les carns madurades, tota aquesta història.
1: Sí.
0: No hi ha una explicació oficial dels motius del tancament, però vaja, els números no devien acabar de quadrar del tot.
1: Exacte, sí. Qui més ha tancat? A veure.
0: Un de molt conegut a la Barceloneta, El Merendero de la Mari, després de més de 30 anys d'activitat. El motiu? La impossibilitat de pagar el lloguer del local situat als porxos de Palau de Mar.
1: Sí, el preu del lloguer va transcendir, ara se m'ha oblidat, però era una xifra que deies... era una barbaritat. Zona molt turística, clar, òbviament, però El Merendero era un dels locals que encara treia clientela de casa, eh?
0: Sí, sí.
1: La Cristina Caparrós i el seu pare segur que alguna vegada hi devien passar.
0: Segur.
1: És a dir, que una llàstima.
0: Mira, te'n dic un altre que ha tancat. Aquest, lluny de Barcelona, a la comarca del Priorat, ha tancat el Cafè Bernet de Margalef, Margalef de Montsant, després de, agafa't, 120 anys de servei. El 1906 van obrir i sempre és un negoci que ha estat a mans de la mateixa família.
1: En aquest cas, però, no tanquen per motius econòmics, perquè el negoci funciona encara, eh?
0: Sí, sí, de fet, sí, gairebé es pot dir que moren d'èxit, perquè el tancament respon a la voluntat de l'actual propietària, la Mònica, que vol que els seus pares descansin. Resulta que el cafè està situat a la mateixa casa dels pares, i clar, malgrat que ja no hi treballen, diguem, de manera oficial,
1: clar,
0: doncs no poden evitar estar sempre pululant per allà al cafè, remenant aquí, remenant allà, parlant amb l'un, parlant amb l'altre, i la Mònica ha decidit que ja n'hi prou.
1: Tanca. Sí, també expliquen, noi, que últimament costa molt trobar personal per treballar al restaurant.
0: També és un altre motiu.
1: Sí.
0: I un altre tancament, aquest m'emprenya de veritat, perquè hi anava sovint. Tanca el Sant Tornemi, molt a prop d'aquí, a l'Avinguda de Sarrià.
1: Sí, un local modest, però amb una cuina catalana amb tocs de cuina navarresa.
0: Sí.
1: Increïble, eh?
0: Sí.
1: Boníssim.
0: A les xarxes socials han deixat un missatge que hi diu: tenim el cor trencat, després d'uns mesos molt complicats no hem pogut amb l'últim entrebanc. No tornarem a obrir el local de l'Avinguda Sarrià, però això sí, al final del text hi trobem un missatge per l'esperança que diu: no sabem ni quan, ni com, ni a quin lloc, però amenacem amb tornar.
1: Ah, o sigui que hi ha esperança, no?
0: Hi ha esperança.
1: Bé, a veure si és veritat, si pot ser, i que tampoc sigui gaire lluny d'aquí. Vinagre d'ojo, eh? Malauradament.
0: Sí, sí, sí.
1: Va, posem una miqueta de sal i de pebre, que sempre va bé.
0: Sí, sal i pebre necessitaran en grans quantitats els restaurants que participen a la campanya GastroRecup contra el malbaratament alimentari.
1: Sí, una campanya que ja s'ha fet en anys anteriors. De fet, és la cinquena edició, amb més de 100 participants, de 100 restaurants participants, que va arrencar dimarts des del restaurant Semproniana de l'Ada Parellada, que sempre és, òbviament, doncs, una de les abanderades contra
0: molt
1: el malbaratament.
0: Sí, sí, és un activista d'aquesta causa.
1: Sí.
0: En què consisteix la GastroRecup? És una iniciativa que inclou, això que deies, un restaurant de centenars... un centenar de restaurants de tota Catalunya, que durant tot el mes d'octubre oferiran un menú de 20 euros amb aliments recuperats que s'anaven a llançar per motius estètics, per excés de producció.
1: Tot plegat, de fet, s'ha presentat en societat aquesta setmana, la campanya Aprofitem els aliments 2026, i allà ens vam trobar amb un dels cuiners participants en aquest GastroRecup, que és en José Bacruz, conegut com el cuiner nòmada del restaurant Le Clandestin, que ens explicava això.
2: El tema és que jo el mateix dia rebré tot aquest desperdici alimentari i a partir d'aquí crearem el menú per aquest dia. Segurament qui em proveirà aquest tipus d'aliments serà el Sindicat dels Pagesos de Balsareny, i a més això profunditza en els horts que hi ha allà a Balsareny i l'ametlla de Merola. I llavors la gent se li enviarà l'ubicació 24-48 hores abans i tot sorpresa.
1: Tot sorpresa.
0: Doncs si voleu gaudir d'un d'aquests menús, doncs poseu a Google GastroRecup i us dirà com reservar el vostre menú a 20 euros.
1: 20 euros. La campanya Per això aprofitem els aliments vol conscienciar-nos a tots sobre aquest malbaratament alimentari. Pensem que, mira, només a Catalunya, si pensem el que llancem cada persona l'any, de mitjana, llancem 22 quilos d'aliments.
0: Per persona, eh?
1: Per persona.
0: És moltíssim.
1: Sí, sí. Si mirem les dades del món, és un de cada tres. És allò que gairebé ens hem de tatuar. Un de cada tres. Però la campanya té moltes més coses, a banda del GastroRecup.
0: Sí, el 17 d'octubre hi haurà el gran dinar d'aprofitament a Cervera, i el 18 d'octubre es farà una marató d'espigolades a diversos punts del país, gràcies a la Fundació Espigoladors i als voluntaris i a les entitats socials i pagesos que hi participen.
1: I els pagesos, mira, ara que dius pagesos, també aquesta setmana hem sapigut que tracturada prevista pel 14 d'octubre.
0: Sí.
1: Però bé, no malbaratem, perquè ens interpel·la, no només perdem els aliments, sinó l'aigua, la terra, terra, l'energia, els fertilitzants, el treball humà, tot això. I encara ens falta posar-hi l'oli d'oliva verge extra.
0: I tant. Doncs aquest oli, l'oli del bo, per resumir-ho, és pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, que aquesta setmana ha commemorat el seu 125è aniversari, que es diu molt de pressa.
1: Sí, molts anys. Sí. Ho han celebrat amb una fantàstica gala, presentada, per cert, per la nostra Carme Gasull, deixa-m'ho destacar, i m'ha dit que una de les coses que més li va agradar d'aquesta gran gala va ser una Sara, un pastís, Sara gegant, que va fer per l'ocasió la pastisseria Canal i la seva aula Canal, amb l'Anna Caterina al capdavant fent aquest pastís, o sigui que devia ser monumental.
0: A la festa també hi va haver premis a diversos professionals per la seva trajectòria o la seva contribució a la pastisseria catalana. El més emotiu de tots, potser, el reconeixement que va rebre l'Enriqueta Tornés de Girona, de 87 anys, de Can Tornés, la pastisseria, que n'hem parlat aquest any perquè va fer el millor xuxu del món.
1: Sí, doncs tu i jo vam fer de jurats.
0: Jurat, especialitzadíssim.
1: Sí.
0: I a la qual l'Enriqueta hi segueix anant cada dia a la pastisseria, a treure el nas per allà i a dirigir una mica.
1: 87 anys. Sí. Però no, segurament et dirà allò que diu el Subirós. No he treballat ni un sol dia de la meva vida, no? Perquè m'agrada tant el que faig. Felicitats, Enriqueta, pastissers i pastisseres de tot Catalunya i també el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Girona, que han organitzat aquesta festassa. Va, ja ho tenim a tots. A tots no. Tenim la setrillera.
0: La setrillera.
1: La sal, el pebre, l'oli i el vinagre.
0: Sí. I la Dolors.
3: Bon dia, ben trobats. Com esteu?
1: Bé.
3: Us hem preparat uns ronyons d'escriptor gironí amb sofregit d'all i julivert i una fritura de periodista de Vilaseca que acompanyem amb salsa tàrtara. I com a plat fort us podem oferir un costellà de restaurador al forn que massarem prèviament amb força espècies, un guisat de carn de pagès amb patates del bufet, o bé una coca fregida del Virgínia i botifarra amb picada de mestres forners.
1: Ai.
3: Què us ve més de gust?
0: Què?
1: Tu l'has tastat, la coca fregida, alguna vegada?
0: No.
1: És que clar.
0: Em ve de gust una mica de coca.
1: Sí, fregida.
3: Fantàstic. De seguida la coca amb picada de mestres forners. Un restaurant caníbal a Berlín.
4: I bé, arriba el moment ja, per tant. Arriba el moment dels premis, ara sí, del concurs de coques d'oliva. Arriba el moment de conèixer qui ha cuinat la millor coca del món des de l'any 2026. I esperar, Tapes la Xara. De la Xara.
5: Som a Oliva, al País Valencià, a la frontera entre València i Alacant. Aquest poble de la Safor acull el concurs nacional de la millor coca, un plat vinculat en cos i ànima a aquesta localitat. El guanyador d'aquesta sisena edició és el restaurant La Xara, al poble de La Xara, a la Marina Alta, amb una coca fregida que ha cuinat en David Castelló.
6: Nosaltres hem presentat una coca mediterrània. Mediterrània en tocs des d'Orient al Mediterrani. Hem fet una coca fregida de les muntanyes d'Alacant. Han aprofitat la barzínia. I la barzínia l'han mesclat en salsa de iogurt, que es porta molt per l'Orient, Túnel, Líbano, i és tastat en espècies. Després li han afegit una salsa de kimchi coreà i també li han posat un pesto italià, perquè vegeu que tot és mediterrani. I el cruixent era de botifarra, de ceba, de xaló, del terreno també. Nosaltres hem fet que el territori destacara per totes les parts de la coca. De che, el primer premi, saps que aquestes coses que el que detall, i este any l'any passat vam tindre un poquet xicotet d'incendi al restaurant, i se molt van cremar els dos premis anteriors. Nosaltres no volíem tornar, eren dos trofeus de resina i es van cremar. I li dic, tenim que anar perquè tinc la sensació de que és una senyal. I la senyal ha sigut que m'emporta el primer premi. La coca nostra és coca de casa, és menjar d'esuelos, menjar de les nostres mares, de camp, de mar, la coca és patrimoni nostre. Sempre venies darrere.
1: Taina, bon dia.
7: Hola, bon dia. Moltes gràcies a tu per estar ací i a tota l'audiència que mos escolte.
5: Pepe Cotaina és mestre forner i president de l'Associació Amics de les Coques d'Oliva.
7: Pues oliva és molt important en el tema de la coca perquè, en primer lloc, guarda un dia especial a la setmana, tots els divendres de l'any, tots, i en totes les panaderies d'olives es conserva la venda de coques, no? Des de sempre, antigament i demés. I després perquè n'hi ha una tradició que ja t'ha contat i una història en darrere, no? La coca des de Afons el Magnani, que estava molt emparellat en la família de Centelles, que eren d'Oliva, i estos anaven totes les contiendes d'ell, pues ja n'hi ha documents escrits i tal, on la coca estava present com al menjar de ranxo de les tropes.
1: Però jo vaig a lo que m'has dit al principi, o sigui, els divendres, i per què els divendres? Què passava el divendres, que sempre hi havia coca?
7: Pues el divendres passa que així fan des d'antigament, des de més de 100 anys, un mercat que es fan el divendres, entonces lo que passa és que les ames de casa hi siguen, a la compra del mercat, perquè actualment és un mercat que val la pena de visitar, perquè a banda de que venen fruita i verdura, és un mercat molt turístic, entonces se passaven tot el matí en de compres, no? Entonces, quan arribava al migdia, lo que feien era pues passar per la panaderia, agarrar la coca i portar-la a casa perquè no s'havia donat temps a fer el menjar. I després, en temps de Quaresma, pues té una relevància molt important, perquè en el tema del divendres, de l'abstinència de menjar carn, pues se coronava la coca en un ou d'or, en baecho, en capellà torrat i demés. Entonces, aquestes dos arrels pues han donat una importància fonamental a lo que és la coca d'oliva.
1: Com és la massa? Perquè, clar, hi ha molts tipus de masses de coca, però la que se fa així, com és?
7: Bueno, així oliva replega un poc tres tipus de massa, no? La més estandarditzada i la més que se coneix és la massa de pasta bona, que és una massa de pa enriquida en oli d'oliva. Fonamentalment, ese és el principal ingredient que té que estar enriquida en oli d'oliva. Antigament, el que se feia era la massa de pa que sobrava, se repastava en oli d'oliva per a donar-li més sabor a la massa, i després el farcí damunt, el relleno de damunt, pues del menjar que teníem, pues més a mà. Si era agrícola. I destacar una cosa molt important, la coca de gamba amb bleda, perquè antigament hi havia molt de costum en les aséquies i en la marxal de peu i oliva, que era una marxal de aigua dolça, pues se feia la gambeta de riu, que és una gambeta, un camaró molt xicoteu, que es mesclava en la bleda, no? I després els altres tipus de coca, les coques escaldades, o coques de daxa, que tenen antigament era únicament de daxa, ara se mescla la daxa i el blat pel tema de la imatge, per no trencar el gluten, no trencar la malla glutínica, dona més vistositat, és més bonica, per dir-ho d'alguna manera, i després, per supost, la coca llanda, la coca boba, que és la coca dolça.
1: I tu diries que la coca, encara sí a Oliva o a la Safor, o ja, no sé si t'atreviries a parlar de tot el País Valencià, té un bon estat de salut, la gent encara la valora, la busca, la vol, la compra, o no?
7: Bueno, dels matros vaig a remar per a casa, vull dir-te que portem 10 anys d'associació i 7 edicions de concursos. Un dels treballs que nosaltres estem fent és promocionar el que és la coca d'oliva, coca valenciana, perquè se fa arrel de tot l'arc mediterrani, no? Què ha passat? Que ha passat de ser un producte molt humil, pues a ser un producte que està en l'oferta gastronòmica de molts restaurants, i ja es comencen a veure restaurants que s'anomenen coqueria. I això és molt interessant perquè ja dona un nom propi al propi plat quan es transforma en el plat principal del restaurant.
1: Estaríem encantats de veure coqueries a Catalunya, també.
7: N'hi ha una llavor molt important que ve perquè és transmetre lo nostre, les arrels nostres de la gastronomia, ho he dit antes, la gastronomia més autèntica, que són les coques. I Catalunya té molt que dir en aquest apartat.
1: Ara has dit la bleda en gamba, hi ha moltes coses que podem, perquè de fet és un plat d'aprofitament, no? És a dir, que una manera d'aprofitar aliment és posar-la sobre de la coca.
7: Sí, antigament també, una anècdota molt d'això, recordo que per exemple ma abuela quan plovia, que pues mi abuela no podia ir a treballar ni mon pare i tal, el que se feia les coques escaldades en casa. S'agarrava daxa, s'escaldava i d'ahí fèiem les coques i les posaven, com tu he dit, el menjar d'aprofitament. Què havia en la nevera? Pues que havia ou d'or, tomaca, que a més esa és la reina de les coques escaldades, la que porta tomaca, atún i ou d'or. Lo que teníem en casa, lo que tenia la nevera, o més preus de l'arte, lo que s'aprofitava per a rellenar la coca.
1: I a tot això, feu servir la terminologia de recapte o no? O així la gent no diu de recapte, coca de recapte?
7: La coca de recapte sí que se diu, però va a persones, lògicament, no? Uns diuen farcit, altres diuen recapte, altres el relleno, pues el recapte se diu.
5: on sí que utilitzen i força la denominació coca de recapte és a Lleida. Humbert i Hernán Ferrús són la quarta generació de Casa Escolà, un forn del 1910 a Lleida Ciutat.
8: Els anys 1900, quan la coca de recapte era un producte de la terra de Lleida, recollien el recapte els pagesos, el ficaven damunt d'una llesca de pa i menjaven aquest recapte fet al forn. Doncs això, que en el fons era una escalivada, productes de l'horta, nosaltres l'hem anat modernitzant i ara el producte ja té més ingredients damunt. Tenim des de tonyina, longanissa, arengades, gambes, bacallà...
5: La seva especialitat i exemple d'èxit és el tonet, una coca tallada en quadrets petits i servida com a canapès.
8: El tonet és una coca típica de Sant Faina, però llavors la tallem a bocinets. Nosaltres fem 24 tallets i fem 6 tipus diferents de coca. Acaba sent un canapé, però de coca de recap. I ho hem patentat i tot, i és un producte que surt molt, i que és molt pràctic perquè el traus com a entrant per qualsevol festa i la gent va picotejant, i els seus gustos diferents. I a més té la gràcia de que rep el nom del padrí. I com que es diuen Toni, li diuen el rei de les coques, li diuen el Tonet, el rei de les coques. I del Tonet, el meu germà d'Aran, doncs va tindre la idea de fer això com uns canapés i va dir, per què no li fiquen el nom del padrí? Tonet.
5: De Lleida a Tarragona, amb una llarga tradició de la coca amb recapte. Carles Domingo és mestre forner del Forn Domingo, un obrador a Riudoms, al Baix Camp. La seva especialitat és la coca amb recapte, que va aprendre a fer del seu avi.
9: La coca amb recapte neix dels pagesos quan tenien un excedent de pebrot, un excedent de ceba, un excedent d'alguna verdura. El que feien era anaven al forner del poble. El forner el que feia era, els hi feia la base, i les senyores anaven amb aquest excedent que tenien de producció i es feien elles les coques, i el forner el que els hi feia era la base i les enfornava. Per això és coca amb recapte, ni de recapte ni en recapte. O sigui, la coca no es recapta, senzillament és amb el recapte sobrant d'aquells temps. Així va néixer la coca, per això creiem a casa, almenys nosaltres, que s'ha de dir coca amb recapte. Porta all, julivert, ceba, pebrot, porta pebre vermell, dolç i oli d'oliva de denominació d'origen siurana. És molt, com tu diria, cultural, va molt a zones, va molt per comarques, va molt per pobles. La mateixa coca que ens estem menjant aquí a la província de Tarragona no té res a veure amb la coca que s'estan menjant a la província de Lleida. En el cas d'aquí, de la nostra zona, del Tarragonès, no posem res escalivat, o sigui, es cou dins del forn.
5: I sobre la comparació amb la pizza, diu...
9: No té res a veure amb la pizza. La pizza, com a producte, molt bé, un producte estrelles, italiana, tot el que tu vulguis. Però aquí tenim una cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. És més, tu veus un cartell d'un restaurant i fica pizzeria. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria. Un lloc on només poguessis menjar, doncs, coques de recapte, amb recapte, coques amb ceps, com per exemple fem nosaltres, o amb espinacs, o jo què sé, amb llangonissa, fica-li amb anxoves, que tenim molta varietat, no? Igual que les pizzas hi ha molta varietat, doncs les coques també tenen molta varietat. Però no s'assemblen en res, ni tan sols amb la cocció. O sigui, la cocció d'una pizza és amb forns molt alts, molta castanya i poc temps. La coca no vol això, vol una altra cosa. O sigui, la pizza és una cosa i la coca és una altra. No són ni cosines.
1: A tot això, Pepe Cotaina, president de l'associació Amics de les Coques d'Oliva, però també mestre forner. Tu sempre dius, jo sóc un humil forner, diguéssim. O sigui, que tu, el teu ofici, la teva professió és fer coques també.
7: La meva professió és fer coques. Nosaltres tenim un xicotet obrador artesanal on fem, no venem a públic, venim únicament a professionals i a distribuïdors, i el que fem és fundamentalment la base de les coques perquè puguin arribar a tots els puestos. Entonces també és un catalitzador el nostre obrador perquè ens ajuda a posar en vanguardia la tradició més autèntica que són les coques. Entonces aquí el restaurant, que potser no pot fer la massa i vol una massa artesana i tal, nosaltres li ajudem, l'assessorem, i ara pues, la coca que més estem venent és una coca que té una fermentació molt llarga, la primera fermentació alimentació en bloc 24 hores, per supost, enriquida en oli d'oliva, per supost, perquè no volíem perdre el que era l'essència, una hidratació molt alta, i el meu fill major, així en oliva, té un restaurant Coqueria, m'encanta, vull dir que ja li vaig dir, David, per favor, si vas a muntar un restaurant i saps que la coca la tens present en la teva festa gastronòmica, tens que ser una coqueria, no? Sí, papa, i entonces vam estudiar i dic, papa, crec que tens molta raó i la coca té que estar molt present en oliva, vaig a posar-li, es va atrevir a ser el primer restaurant d'oliva a posar-li coqueria.
1: Que bé això de la coqueria, i això que de pizzeries ens en sobren, perquè, clar, els italians també ho han fet molt bé.
7: La veritat és que sí, el que passa és que n'hi ha que recuperar sempre els orígens, no? O sigui, a mi me diuen, la coca és la que dona nom a la pizza napolitana. Sí, és de veres, tenim una història darrere que contar, una tradició que contar, i de més i tal, no? Però no són enemics. O sigui, en el mercat caben les dues. El que passa és que n'hi ha que recuperar les arrels i dir que realment la coca valenciana és la que dona nom a la pizza napolitana. Mm-hmm. Això és així, jo soc un gran defensor i n'hi ha diversos estudis de gent que s'ha dedicat a això, de viatjar a Nàpols i comprovar-ho i més i tal. Doncs jo defenc que la coca és la que dona nom a la pizza napolitana.
1: Molt bé, esperem que cap italià ara s'enfade i vinga a buscar-te a oliva.
7: El que passa és que els italians han... Bueno, dos coses, eh? Els italians han hagut fer molt rebel les coques. Sí, sobretot el màrqueting, no? L'altre dia llegia un article de Paco Alonso que deia, le das el pomodoro, que és la tomaca, la convierte en la manzana de oro, que és el tomate, no? És a dir, que de una tomaca molt simple fan una manzana de oro, no? Que saben fer-ho molt bé els italians. I després, el tema és que fa 4 anys i mig, recorde haver llegit un article en el que diuen que els propis historiadors italians diuen que l'origen de la pizza napolitana no estava en Nàpols ni en Itàlia. I va dir el govern italià, per favor, no digueu això, defengueu lo nostre, i tal, en contra, no? I això és un poc que també avala les nostres teories de que la coca dona nom a la pizza napolitana.
1: A tot això, Pepe Cotaina, sobretot és conegut perquè sense tu me pareix que el concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva no existiria. 7a edició, Déu-n'hi-do, i és important, nosaltres que ara estem així, que hem pogut veure l'ambient, la il·lusió que té la gent quan guanya, no? És una cosa com molt d'orgull, no? Que te diguen, has fet la millor coca del món, com vos agrada dir a vosaltres.
7: I a banda de fer la millor coca del món, ara tenen una responsabilitat molt gran, que quan publiquen que és la millor coca del món, el restaurant s'ompli, fan cues únicament per a tastar la coca i posen en valor el que és la coca.
1: Que bé. Pepe Cotaina, mestre forner a Oliva, a la Safora, al País Valencià, i l'ànima darrere del concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva, que celebrem emblemàtic ja, i que li desitgem llarga, llarga vida i que podeu fer moltes més edicions.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres i una altra volta a l'audiència que ens escolta. Gràcies.

0: a les nostres xarxes socials i pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn pel Salvador García Arbós, que aquesta temporada, ja ho sabeu, s'atreveix a escriure les pàgines d'una enciclopèdia gastronòmica singular, per dir-ho d'alguna manera. Avui, nova entrada dedicada al sofregit.
0: La Badopèdia.
2: Sense que n'existeixi una recepta universal, sofregit és coure en oli, d'oliva, no cal dir-ho, o greix, o llard de porc, tampoc no caldria insistir-hi, ceba picada, all trinxat, tomata ratllada, pebrot verd o vermella d'aus, vi, aigua... I segons la velocitat i la paciència, el sofregit és d'all, de ceba o de ceba i all. La tomata ja és admesa, però també és molt discutida. Si n'hi ha d'haver massa, millor estalviar-se-la. Un sofregit entomatat és un crim. I és clar que sí, hi ha plats que no porten sofregit ni l'han de menester. De la mateixa manera que hi ha receptes que no en duen, el sofregit és el començament solemne dels grans plats del país. Siguin de la cuina del dia a dia, com les llenties, les faves, els macarrons, les patates en suc, els fideus a la cassola, o dels grans àpats festius, com els arrossos a la cassola, els rostits, els platillos, els fricandors. El sofregit o sofrit és l'equivalent als fonaments d'un edifici, i són, però no es veuen. I si són ben fets, aguanten tot el que hi posis a sobre. Segons la Catalunya de Capa, parlem, varia la velocitat. La Catalunya vella és la de la ceba i per l'edat va lenta. Mitjançant dues coccions, el fregit i el bullit, busca concentrar les aromes i els sabors dels ingredients bàsics. La ceba ha de quedar reduïda, confitada com una marmelada. Si no és caramelitzada, ja som davant d'un altre fracàs. La definició de diccionari de sofregir ha de ser feta per força per algú de la Catalunya Nova, gent alegre i sense els ossos encarcarats. Fregit lleugerament, ja li deia que és per avui.

0: és el segon menú de la temporada del Caníbal, o sigui que s'ha fet esperar una miqueta, només una miqueta.
1: Totes les coses bones.
0: Exacte, com totes les coses bones, aquest servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant popularment conegut com a Nyapotop, Gerard Jubany, ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé qui s'ha ofert com a voluntari doncs avui per venir aquí a la nostra taula i inaugurar aquesta novena temporada del Caníbal.
1: Doncs mira, per obrir una altra temporada d'aquesta secció de referència, en negatiu, sí, però de referència, que és el que ens interessa. S'ha ofert com a voluntari una persona que conec bé perquè compartim algun projecte que coneixem bé aquí a Catalunya Ràdio, on ja fa uns quants anys que volta, i que coneixen també els espectadors de TV3 per les seves aparicions celebrades al Polònia.
0: Ai, Xavi Espinosa, benvingut al restaurant Caníbal.
2: Què tal? Moltes gràcies. Com a casa, eh?
0: Com a casa. Què tal? No, a més em consta que tens sensibilitat per la cosa gastronòmica, tu ets de bon menjar
2: Sí, sóc un malalt del menjar.
0: Ets un malalt del menjar, sí?
2: És de les coses que em perd més i en el que gasto bàsicament bàsicament, com a l'Ama Traoré, és el que gasto bàsicament mi dinero.
0: Sí, sí, no? Bé, dèiem que ens sentim molt aquí a Catalunya Ràdio, el que passa que, clar, sovint el sentim fent imitacions, és a dir, poques vegades amb la seva pròpia veu. De fet, és un dels grans imitadors que tenim. Jo, personalment, home, és el més talentós que conec. No sé tu, Jubany, si en coneixes algun altre de més
1: millor,
0: talentós.
1: És el millor.
0: És el millor amb diferència. Com ho fas, això? Com t'ho fas? O sigui...
2: Hi ha una cosa de picar més pedra del que potser la gent es pensa. Perquè has d'estudiar els personatges, has de conèixer-los, connectat amb l'actualitat, vull dir que hi ha tota la part de treure la veu, que és gravar-se i anar repetint i anar provant, però després la part de, bueno, tenir el discurs...
1: Hi ha un treball darrere de les seves veus, i jo, tot i que ho sé, cada matí el veig i dic... Xavi, avui podríem fer... No sé quin personatge...
2: D'avui per avui,
1: perquè m'he llevat pensant en un personatge i li encarrego així, com si es pogués treure els personatges de la butxaca.
0: Clar.
1: I de vegades ho fa, perquè de vegades li dius a algun personatge que pel to de veu que té o la manera d'expressar-se, doncs li va bé i te'l treu al moment.
2: Hi ha personatges que requereixen poca preparació i personatges que de cop pots estar mesos fent-los. Però no ho saps fins que t'hi poses, aquest és el tema.
0: Ara has dit gravar-te, clar, jo m'imagino a tu gravant-te a tu mateix i escoltant-te moltes vegades, gravant també els personatges, no sé, el Guardiola, qui sigui que vulguis imitar, també això?
2: Sí, jo tinc... Més de quasi 3.000 notes de veu al meu telèfon, que són tot proves de personatges. I aleshores les que m'agraden tenen el nom del personatge i en quin estat està, bé, més o menys, correcte. I després hi ha un munt que simplement posa nova nota de veu, que les que no tenen títol són les que de moment no aprovo, no? I així és, gravar els personatges no, perquè com que hi ha una maroteca gegant a YouTube, a ràdio, a més, no cal. És més sentir-me jo, perquè la nostra veu mai sona igual quan l'escoltem nosaltres que quan sentim una gravació, no? La gravació és la que mana.
0: Clar. I algú et supervisa, jo m'imagino, assajant, no amb tu mateix, sinó, no sé, algú de la teva família que et digui per qui vas bé, per qui no, clar, algú t'ha de, no? Com una obra de teatre, no? Fer assajos.
2: Exactament, sí. De fet, és la meva família. El grup de WhatsApp que tenim són els que jo envio...
0: Pobrets! 4.000 notes de veu allà.
2: No, envio només la selecció final ells són destroyers, són els més... Són els més cabrons, en perdó de la paraula, però ja em va bé perquè són els més exigents i els que aproven o no les imitacions.
0: I el Jubany també et deu revisar alguna cosa, no? Revises o no?
1: Jo sempre em considero un gran director d'artistes.
2: És que és veritat, i després ell, com a gran guionista que és, ajuda molt a construir el personatge, perquè un cop tens la imitació, després has de crear un personatge que sigui graciós, que pugui fer riure, i aquí, doncs, amb la seva ment privilegiada, ho anem construint.
0: I tu quan et vas adonar que tenies aquest do per imitar? Eres molt petit?
2: Era molt petit.
0: Molt petit.
2: Jo crec que ens passa a tots els imitadors, que a l'escola imitem a professors, imitem a companys... En el seu moment jo vaig començar també a imitar els imitadors del Polònia quan va sortir el programa. I allà, bueno, és una cosa que tampoc et prens mai seriosament, perquè, vull dir, no passa d'allà, no?, de fer riure als companys o a la família. Però sí, des de petit, i un dia vaig tenir allò la idea de dir, va, anem a veure si podem professionalitzar-ho, i va anar bé la cosa, i fins avui.
0: Que bé. Ara has dit Polònia, perquè, clar, la gent, òbviament, també t'escolta per la ràdio, però també et sent per la televisió. Caracteritzar-te, és a dir, que et maquillin, et posin a... Això ajuda a entrar en el personatge, perquè a mi em fas molta més gràcia Sense res.
2: Sense.
0: Clar, sent tu, perquè no, veu sortir del teu cos, de la teva cara, tal com és, una veu que no quadra, no? Llavors, si et veus caracteritzat, és diferent.
2: Sí, però fixa't que quan em veus sense caracteritzar, fent un personatge, normalment la meva expressió facial o els gestos canvien, sí, i miren d'adaptar-se, sí, al personatge, sí, que imito. Aquesta mena de màscara imaginària que jo em poso, quan te la posen de veritat amb maquillatge, clar, et situa ja, o sigui, per l'imitador et col·loca ja molt més directament en el personatge que has de fer.
0: I t'han vestit de Carme Ruscalleda, per exemple, ara sí, pensant en gent del nostre
3: sí, àmbit. Fet, sí, Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina, amb producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser,
1: sí,
3: pensament d'ironia,
1: sí,
3: gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens
3: però sense
0: fent.
3: Embafar,
0: això és important. Sí, sí. I jo no sé si deu haver alguns més difícils que d'altres, però fer Jordi Roca ha de ser... Bueno, no, ara no sé.
2: Mira, justament et diria que Jordi Roca...
0: Ah, sí?
2: Sí.
4: Perquè Jordi Roca té aquesta veu que és tan airejada i fa aquests crits i oien coses de casa
2: que és bastant més fàcil del que pot semblar,
0: ja,
2: justament.
0: Però fa patir. Aquesta imitació fa patir.
1: Sí, el coll deu patir una mica, poder.
2: Ho sembla, però no.
1: No especialment.
2: No? Potser amb els anys també desenvolupes.
1: O sigui, potser els més difícils d'imitar són aquests personatges que no tenen coses on agafar-se. Així com el Jordi Roca, sí que pots agafar els canvis de to que fa quan parla així com xiuxiuejant, però d'altres que tenen un to molt més pla, sí, aquests deuen ser, bueno, això ho sabràs tu, deuen ser complicadíssims.
2: Un Xavi Hernández mateix en el seu moment, o...
4: que era és un personatge que és molt pla, no? Que té aquesta veu, però no tenia molt.
2: Va costar molt de treure.
0: Clar, és de nas aquest, no? O com ho fas, això?
4: No, és més com de... com de gola.
0: Ja.
5: O el Jordi Turull, per exemple, el secretari general de Junts. Un personatge que també té una veu molt normal, però al final t'agafes aquesta cosa greu i justament t'agafes això, el fet de que no té molt, doncs el fas un personatge més aviat així com, entre cometes, soso, un personatge, home, bueno, sense esma.
1: Un de molt intens, perquè ell també és així, és Nando Jovany, potser.
4: Uf. Home, família, vale!
0: Aquest cansa.
1: Hola, Ferran.
4: Em feia fort, no, Ferrando, Nando, xato. M'has dit Ferran.
1: Nando Jovany. Una altra cosa.
4: Hosti, entre les croquetes, els canelons, el rali de cara, els vídeos de xarxa, tot plegat. Estem amb la morena que no parem. Bueno, perdoneu, us deixo que vaig inaugurant restaurant.
0: Sí.
2: Pura intensitat, aquest.
0: Aquest cansa, no? El Jordi Roca feia patir i aquest cansa. Deus perdre alguns quilets, també, tu, eh?
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són d'esforç i que acabes esgotat. Aquest és un d'ells,
0: sí,
2: sens dubte.
0: Però per mi un de... Bueno, no sé, és que m'impressiona tant veure't, però veure't fer Ferran Adrià, no, això ja són paraules majors.
4: Perquè el Ferran Adrià és un geni.
1: Ho sabem, Ferran,
4: que
1: ho sabem.
4: Aquesta bellena és un geni, per això t'impressiona. Los altres són unos pelacanyes, Clar, lo que és imitar cuiners, chef, està molt bé los que han fet coses que són normaletes, però després lo que és imitar-me a mi...
1: Això
4: és una... M'explico, no?
0: Sí.
1: No t'expliques, però tampoc esperàvem una altra cosa. Ara, el que serà molt interessant de veure és que n'hem parlat alguna vegada, la sèrie aquesta que estrenarà aviat al 3CAT a finals de mes,
0: Gènesi,
1: que és sobre l'origen del bulli, tot l'esclat del fenomen Ferran Adrià. Hi ha un actor que es posa en la pell del Ferran Adrià i que l'haurà d'imitar, suposo que intentant no portar-lo a la paròdia.
0: Clar.
2: No ha de ser fàcil, això, perquè clar, el Ferran es presta molt...
1: Es presta la paròdia i, en aquest cas, l'objectiu no és fer riure.
4: Només el Lisbal no fer el pallasso. Sí. Ara tindrem problemes. Després està el Carlos Cueva, que fa del meu germà.
0: Sí.
4: L'Albert Adrià.
0: I
4: hi ha un elenco xulo.
0: És molt xulo, sí. I em consta, de bona font ho dic, que el Ferran està molt content amb la imitació que ha fet el Miquel. O sigui, diu, fa molt bé de mi. Fa molt bé.
4: És important, això.
0: Sí. Ah, una cosa, per cert, ara aquí els guions del Jovany, tu improvises o no? Perquè hi ha una part que aquí hi ha unes lletres que no gairebé no es poden llegir. Aquest és el Ferran. Però o sigui, ho fas al peu de la lletra, no. Mai millor dit, o no? Aneu fent, no?
2: Sí. Com va, anem això? Fent. El gruix del que és l'acudit on ha d'haver-hi l'humor... clar que s'ha de seguir les directrius del guió, no? Però després hi ha una part que també el directe o el que jo tinc al cap del personatge El guió és com la línia mestra, no? La guia mestra, i a partir d'aquí anem sortint i anem tornant. Sí, sí.
0: Ai, i em consta que has estat a Mèxic, abans dèiem això, sí, de que t'agrada tant menjar, perquè tens arrels mexicanes.
2: Sí, sí, jo sóc nascut allà, de fet.
0: És allà, i sí, sí, menja molt bé a Mèxic, almenys molt, això m'han dit, eh?
2: Molt, molt, molt. I t'ho dic de bona fe, perquè a més vaig amb la meva família al completo, són malalts del menjar també, i saben molt bé a quins llocs anar, i tinc família repartida pel país, lo qual és una benedicció perquè pots provar el bon menjar, no diguem el per turista, sinó el bo de veritat, de diferents zones, que és un espectacle a Mèxic. Des de tacos, elotes, que és una cosa, per exemple, que aquí és molt elotes desconeguda, que és el blat de moro, que aquí per nosaltres és groc i petitet més aviat, allà és blanc i molt més gros, i els grans tenen, té tot un gust diferent, i es prepara, o sigui, es prepara amb maionesa, formatge i xile, claven un pal i t'ho menges així pel carrer. Això és super típic i és una delícia, per exemple. Però és que hi ha infinitat de coses, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai d'escoltar-te. No sé què li has preparat al Xavi, home, l'amistat, suposo que has volgut ser benevolent, perquè, clar...
1: Sí, no, bàsicament, per triar el producte d'avui he comptat amb la seva col·laboració.
0: Què dius? L'hi has fet comprar?
2: És terrible.
1: Home, perquè he pensat, ja que ve el Xavi, doncs provem una cosa mexicana, i jo a Cardedeu per trobar menjar bo mexicà ho tinc una mica complicat, i he dit, Xavi, tu segur que tens localitzat algun lloc,
0: clar,
1: a Barcelona, on es puguin comprar coses típiques d'allà, i m'ha portat tamales. Ho he dit bé, tamales. Sí, són com una mena de farcellets de pasta de blat de moro farcits amb alguna cosa i embolicats amb una fulla que pot ser o de plataner o de la mateixa panotxa del blat.
2: Correcte, o de plàtan o del blat, sí.
1: Doncs ara ho explicarem.
2: De plàtan.
1: En aquest cas és plàtan, molt bé. Doncs donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en fem el tast i dictem sentència.
0: Fantàstic. Doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és original, sobretot si tu menges aquí, a Mèxic deu ser més habitual. Tu reps o et presentes a un sopar a casa d'algú amb aquests tamales i probablement sorprendràs el personal, tot i que cada vegada coneixem més elements de la gastronomia mexicana. A més, són perfectes per un àpat informal i la possibilitat de farcir-los de diferents coses. Per exemple, avui n'hem portat de dos farcits diferents.
2: Sí, això és rajas. Con queso vol dir són trossos de xile, en aquest cas podria ser poblano, en aquest cas és jalapeño, i formatge, i l'altre que tenim és de pollastre, de tinga de pollo.
1: Per tant, la possibilitat de farcir de diferents coses aquests tamales fa que es puguin adaptar als gustos de tothom. Segon argument a favor, tot el que sigui acabar amb la plaga d'empanades argentines serà benvingut.
0: Sí, sí.
1: Ara no vull obrir cap conflicte diplomàtic amb els argentins,
0: o sí no,
1: però prou locals d'empanades argentines. Si hem de començar a inundar de locals de tamales. Doncs seran benvinguts els tamales. I el tercer argument a favor és el preu. Prou assequible, són uns 9 euros per capsa, hi ha 3 tamales a cada una,
0: sí,
1: 3 euros per tamal.
0: Amb això dinem.
1: Això pesa 100 grams, vull dir, amb una capsa amb 3 tamales és un àpat, no? Poder sopes amb 3 tamales?
2: Jo crec que sí.
1: Per tant, per 9 eurets és un preu més que raonable.
0: Fantàstic, doncs avui tastem tamales amb l'imitador més talentós que coneixem nosaltres, que és el Xavi Espinosa, i aquests són els 3 arguments en contra.
1: El primer, aquests productes a mi em generen angoixa i frustració. Parlo des de la frustració i el ressentiment que em genera comprovar com absolutament totes les cultures del món, menys la nostra, tenen facilitat per internacionalitzar les seves especialitats gastronòmiques, per vulgars que siguin. Obviant ja pizzas, creps i panetones i tots aquests aliments perfectament consolidats aquí, ara ens arriben tsunamis d'empanades argentines, com dèiem abans, kebabs, ramen i els tamales que tenim aquí. I escolta, benvingut sigui, però a veure quan nosaltres som capaços de col·locar alguna cosa d'aquestes de manera massiva a algun lloc.
0: Clar que sí.
2: Serà que no tenim coses.
0: Mare meva.
1: Segon argument en contra. Quan tastes això, et quedes amb el dubte de com deu ser la versió artesana. Perquè ens entenguem, tots hem menjat creps acabades de fer, però potser també hem provat d'aquestes creps envasades o congelades i efectivament no tenen res a veure les unes amb les altres. Per tant, si això ens agrada, ens obligarà a intentar descobrir algun dia d'alguna manera com són els tamales acabats de fer. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Clar, els tamales són un producte popular a Mèxic, segurament la gent en fa a casa. Aquí els que tastarem són la seva versió industrial. Per tant, que per bona que sigui, inclou ingredients de dubtosa procedència que comencen per ell, segueixen amb un número. Aquí veiem que hi ha antioxidants, correctors d'acidesa, espessidors, etc. Per tant, aquests serien els tres arguments a favor, els tres arguments en contra, i ara arriba el moment de fer el tast dels tamales. Tu, Xavi, aquests concretament els havies tastat?
2: No. Aquests no. Per tant, és sorpresa per tots.
1: Serà sorpresa
2: per
1: també
2: tots.
1: Per tu. I...
0: Clar, però la referència que tens tu d'un bon tamal no és la meva, eh?
2: No, a més
0: perquè
2: aquest...
0: tu els has tastat a Mèxic, entenc.
2: Sí, i jo he tastat només els tamals, diguem, fets al vapor, però embolcallats amb la fulla del blat de moro.
0: Ah, i aquesta
2: és... I aquesta és de plàtan i canvia... molt. El gust, la textura de com queda, canvia bastant. Aquests, de fet, els que estan fets amb fulla de plàtan, molt sovint se'ls diuen tamales oaxaqueños, perquè a la regió de Oaxaca es fan així. Per tant, aquests són totalment nous per mi, també.
0: Ah, doncs estem en igualtat de condicions. Va.
2: A veure, anem a obrir-ho.
1: Crema una mica, no?, perquè ho acabem d'escalfar el microones.
0: A veure.
2: Ara fa una cosa.
0: Bueno, veiem com tres farcellets.
1: Perquè això es menja amb els dits?
2: No, amb coberts. Coberts.
1: Sí. S'ha de tallar.
2: Del plàtan. Fa bastanta bona olor, he de dir, eh? Sí. O sigui, l'olor m'ha transportat, per exemple, a la paradeta al carrer habitual on menjo jo.
1: Oita.
2: Sí.
0: Bona olor, sí?
1: Tenim una Magdalena de Proust.
2: Sí, absolutament.
0: Però, a veure, la fulla de plàtan es menja?
2: No. S'ha d'obrir.
0: Aperta, caram, mossegant a mi.
1: Que llàstima.
2: Fes-li la volta, Paula.
1: Ja has d'haver dit.
2: Obre-ho amb cura, si està molt calent, i dins hi hauria d'haver-hi, obre-ho del tot, eh?
0: Sí.
2: Dins hi hauria d'haver-hi aquesta pasta feta amb farina de blat de moro, i en aquest cas rajas. Aquí està el farcell. Sí.
0: Mira.
2: Això són rajas con queso, que això és...
0: Sí,
2: veus, els
0: no
2: trossets de xile.
0: Els trossets... Menja amb mi, és que no em deixis sola. Vols venir aquí?
1: M'està venint una mica de gust estar-ho i no sol passar en aquesta secció.
2: Veiem què passa.
0: Per un dia que no ho tries tu,
1: sí, exacte,
0: llavors ara t'ha vingut les ganes, eh?
1: Exacte.
2: L'olor és bona.
0: Vinga. Ai, formatge aquí, eh?
1: Sí. A veure... Bueno, les cares són de...
0: Com, què?
1: Més aviat d'aprovació.
2: Força bé, eh?
0: Home, pica una miqueta, eh?
2: Et pica?
0: Sí.
1: Clar, el que tu et pica, Paula, el Xavi, és la normalitat.
0: Està aquí fotent unes cullerades que dius.
2: A mi no em pica, però... El gust és bo, eh?
0: És una pasta perquè la gent es faci la idea... Anava a dir una pastarada, però això no queda molt bé.
1: És una massa.
0: Anem a dir-ho així, una massa, amb trossets d'aquest xile, aquest formatge fos aquí al mig. Molt bé, això, eh?
2: A mi m'ha...
0: Què?
2: He de dir que m'ha agradat bastant.
0: Sí, eh?
2: Tenint en compte tots els condicionants que deia el Jovany, el fet que sigui industrial, la dificultat de portar aquí els ingredients, els afegitons que porta per ser industrial...
1: Prou bé, eh?
0: Visca
1: doncs...
0: els tamales, eh?
1: Sí. Tamales, doncs mira, a veure si haurem fet.
0: Hem
1: descobrir un dia que no trio el producte i resulta que triomfem.
2: És el criteri.
1: Molt bé. Doncs res, us he de fer la pregunta. Comencem pel Xavi. Si haguessis de situar aquest producte, aquests tamales, en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on la situaries?
0: Alerta, que s'ho està pensant.
2: No puc dir que sigui un nyap, que és el que jo m'esperava. Per tant, l'aproparé més al top, salvant les distàncies del producte menjat allà i fet allà, però l'aproparia amb el top.
1: Sí, que m'ha top, eh? I tu, Paula, on situaries aquests tamales?
0: Jo també al top, sense tenir referències.
1: Molt bé.
0: Sí, però està boníssim. Jo ara mateix dinaria això, sense cap mena de problema.
2: M'alegro profundament.
0: Escolta.
1: Jo crec que ja podem dictar sentència. Tenim que aquests tamales són un producte...
0: Top! Que bé començar la temporada
2: tant,
0: així. Gràcies, home.
2: No, home, a vosaltres me n'alegro que us hagi agradat.
0: Doncs esperarem la propera vegada per escoltar-te on sigui, a la ràdio, veure't a la televisió o seguir-te també a les xarxes socials, que allà sí que ens agrada fer. És l'única cosa que m'agrada fer, scroll infinit.
2: Home,
0: que és
2: gràcies.
0: Veient el Xavi imitar i llavors...
2: Gràcies, Paula,
0: sí. Moltes gràcies, de veritat, Xavi. Una
2: a
0: abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu. I avui la nostra cadira lliure l'ocupa el periodista de Vilaseca, Xavier Grasset, algú que sabem del cert que frueix de valent menjant. Ell ens fa la seva llista de bars i restaurants preferits de Reus, al Baix Camp. No n'ha pogut triar només un, ja us ho dèiem, que frueix de valent menjant, però comença per un que li encanta, que és el Més que Tapes. Endavant, Grasset.
6: M'enxampes a la porta del Més que Tapes, a Reus. Soc al carrer Santana i la veritat és que si em vols trobar sempre amb un alt percentatge de possibilitats m'hi trobareu. En Roger ja fa anys que treballa i que treballa fi. Primer tenien el Tapes i Tapes, que encara existeix, i després van voler fer un salt més de complicar-se la vida i el gust, però en benefici dels comensals. Per tant, el Més que Tapes i la seva sofisticació assumible m'hi trobareu. És veritat que al carrer Santana també tens el Vítric al costat, que també seria molt bona opció, i encara, mira, tinc dues novetats gastronòmiques que s'han obert a la ciutat de Reus, que és des d'on us parlo, com són el Fotligús o la Barra del Pil Pil, que és una sucursal del restaurant Pil Pil, i tant un lloc com a l'altre, i encara hi podem afegir el Barrut i el Museu del Vermut, i la llista és llarga, suculenta i saborosa. Per tant, caníbals, a Reus us esperem. Bon profit.
0: I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
7: Tenim una cosa que és més nostra, i no s'assembla a la pizza, és la coca. Doncs aquí hi hauria d'haver, per exemple, la recapteria, un lloc on només poguessis menjar doncs, coques de recapte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals aquest cap de setmana amb un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ara, però, ja no queda cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més notícies, Carola Gil.
3: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme. El Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liós de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha arreplegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius, sempre amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van sol·licitar-ho des del mes de juliol, quan es va obrir. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. I a Sibèria, desenes de persones han estat posades en quarantena després de la mort d'una dona per un cas de pesta pneumònica, que és una malaltia infecciosa mortal, si no es tracta de temps.
3: Segons les autoritats locals, la víctima era una tècnica en un laboratori de la ciutat d'Irkutsk, a qui se li hauria trencat un tub d'assaig mentre manipulava mostres del bacteri de la pesta. Almenys 200 persones amb qui hauria estat en

0: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Payor i Sindy un cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes tenen 5 punts més que el Madrid i han anat 40.000 persones.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona era el quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és setè.
0: I en bàsquet, a la CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94.
2: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Avui comencem amb un número 1846. No és un número de loteria ni tampoc el número de programes que portem. Tampoc és un any. Voleu saber què significa aquest número? Atents a aquesta història. Estem al 2041, 30 anys després del seu tancament, a la Cala Montjoi de la Costa Brava torna a sortir fum de la cuina. El Bulli ha reobert.
2: Cambrer, perdoni, què estic menjant?
3: Una tempesta.
2: Una tempesta?
4: Cambrer, aquest plat com es diu?
3: És el gust de la infància. Desitjo que li agradi.
1: Quan estava obert el Bulli, rebia més d'un milió de peticions de reserva cada any, però només podien anar-hi a menjar unes 8.000 persones cada temporada. El nou Bulli, el del 2041, també és un èxit.
2: I això, què menjo ara?
3: Mart.
2: Mart? No es pot menjar Mart. Encara no hi hem ni anat.
3: No es preocupi, senyora. El 1994 tampoc es podia menjar aire i aquí ho vam aconseguir.
1: El cambrer refereix a l'escuma de mongetes seques amb garota de mar, el primer plat on es va demostrar que l'aire podia ser un element conductor salat d'alta cuina. Tres anys després, el 1997, el Bulli va fer una escuma de fum. Ara fa 15 anys, Ferran Adrià i el seu equip van cuinar per última vegada.
2: Feliciti el cuiner. Podria saludar-lo?
3: No és possible. El nostre cuiner és un robot amb intel·ligència artificial.
2: No pot ser, no m'ho crec.
3: Té raó. El robot sóc jo.
1: Fa 32 anys, el Bulli va presentar el primer dels seus 1846 plats innovadors. Va ser una minestra de verdures cuinada en textures com ara mousse, gelatina, gelats i sorbets. Podrà una intel·ligència artificial el 2041 innovar tant com ho va fer Ferran Adrià ara fa 32 anys? O una revolució com aquesta només pot fer-la la ment humana? Vosaltres, oients, què en penseu? Benvinguts al Revolució, al món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
5: Avui al Revolució 4.0. Rescat acaba d'estrenar Gènesis, la sèrie sobre el Bulli. I avui al Revolució 4.0 parlarem de cuina i innovació amb la pastissera i concursant de Masterchef, Sofia Jané, el cuiner amb dues estrelles Michelin, Artur Martínez, i la directora i presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, Paula Molés. Descobrirem una nova manera de fer turisme amb una idea que vol fer que tots tinguem un guia digital personalitzat. Ho explicarem amb el Sergi Quinto. I amb la publicista Sam Judez descobrirem com canviarà la publicitat en el món de demà.
1: Fa dues setmanes es va estrenar a Trescat la sèrie Gènesis sobre la història del Bulli de Ferran Adrià. Com el seu xef a la sèrie, veiem com el restaurant es va convertir en un laboratori d'idees i com Ferran Adrià sempre deia que crear és no copiar. El Bulli, el Ferran, va revolucionar la manera de pensar la cuina, d'imaginar-la, d'investigar.

0: investigar tècniques, conceptes i presentacions que fins aleshores no s'havien fet mai en un restaurant. I ara parlarem de cuina amb tres persones que coneixen molt bé la cuina. Paula Molés, companya d'aquesta casa, presentadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, el diumenge a la una. Què tal? Com estàs?
1: Com estem? Molt bé.
0: T'has cregut aquesta història que fèiem a l'inici? Què t'ha semblat?
1: Sí, bueno, una miqueta interpretada. He reconegut les veus. Aquest és un problema, no?
0: Ah, sí?
1: No hi havia l'Anna Escura per aquí o alguna cosa així?
0: Sí, companyes d'aquesta casa.
1: Llavors, bueno, costa una mica més, però sí.
0: Molt bé. També l'Artur Martínez, guanyador d'una estrella Michelin, amb el Capritz de la Terrassa, que es va convertint el restaurant més petit a obtenir una estrella. Després del Capritz vas obrir també el restaurant a Urt, on també vas guanyar una estrella, i ara es posa als fogons de Tru. Artur, què tal?
2: Molt bé, tal qual.
0: Sí. Tu has estat al Bulli, m'han dit.
2: Sí.
0: Quin any?
2: 99.
0: I què et sembla? La teva experiència al Bulli i el que has vist a Tres Cats,
2: doncs,
0: si et sembla?
2: La millor experiència que he tingut en un restaurant a la meva vida i que tindré.
0: I que tindràs.
2: Absolutament.
0: I el que has vist a Tres Cats, s'assembla el que vas viure al Bulli?
2: Bé, jo no sóc un bulliniano, jo sóc més bulliniano d'esperit. De fet, em dedico al que em dedico gràcies al Bulli, a Ferran Adrià, això val a dir. I de sempre a mi la sèrie m'ha semblat collonuda. A més, clar, el fet de conèixer personatges i conèixer la història, doncs ajuda. A mi m'ha agradat moltíssim, la veritat.
0: Molt bé. I a més, també ens acompanya la Sofia Jané, pastissera, la recordeu perquè va ser concursant de Masterchef, on tothom li deia l'alcaldessa, i ha format part també de l'equip gastronòmic de l'ABAC amb el xef Jordi Cruz, i ara és creadora de continguts a xarxes socials i xef de la Dramerie.
3: La Dramerie.
0: Dramerie, una pastisseria de Barcelona. Què tal?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, jo també. Tu has vist els capítols de Gènesi de Trescat? Què t'han semblat? A veure, què
3: m'hi dius? És a dir, que el primer capítol no estava entenent molt bé com agafar-ho, perquè jo m'imaginava potser una sèrie on fos cuina, i realment el primer capítol i mig... Dic, ostres, això està com molt... No, com una mica com passat per Disney, d'una sèrie. Però he de dir que ja a la meitat del segon capítol ja m'està encantant, la veritat.
0: Deixa'm felicitar els companys de la 3CAT que han dirigit i que han fet aquesta sèrie, perquè està funcionant molt bé, està agradant. Paula, què en diries? No? Tu que a més vas parlar amb Ferran Adrià, no sé si li ha agradat o no a ell aquesta interpretació que s'ha fet, què diries?
1: Bueno, jo crec que ell està encantat perquè sempre ho diu. A més, ells han sigut, sobretot la seva obsessió era el rigor. És a dir, que fossin molt rigorosos, que la gent es creiés que aquells actors eren cuiners, que òbviament no ho són, i llavors aquí hi ha hagut un paper fonamental del Marcus Pinera, que va ser cap de cuina del Bulli en el seu dia, a partir de l'any 94, i el Marc ha fet una feinada brutal, primer, de cuinar tots els plats, és a dir, aquí no hi ha cartró perdre en cap dels planos, és a dir, anem a imaginar, una menestra amb textures del Bulli, doncs el Marc i el seu equip la feien 4-5 vegades, depenent de quant costés de rodar aquella escena. I després les mans, no?, perquè veiem els actors que tallen coses, que sofregeixen, que mouen les mans a la cuina, això ho sap l'Artur, i allà sí que es veu realment quan, home, no me'l crec, i hem fet aquesta feinada d'ensenyar als actors a que semblessin cuiners real, i jo crec que amb això, o sigui, el rigor que buscaven, jo crec que l'han aconseguit, i per això el Ferran es tira una mica de la piscina i diu, sí, és la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai, perquè l'està comparant amb The Bear, per exemple, o l'està comparant amb Chef's Table, on a vegades potser els actors poden semblar que no dominen tant, i aquí s'ha fet aquesta feinada, llavors,
3: només
1: a nivell gastronòmic és brutal.
3: Quan la manera que tenen d'agafar un sifon, si tu mai has agafat un sifon, tu no tens idea de com posar les mans,
1: sí,
3: i aquí es nota que hi ha algú darrere que li ha dit, no, el sifon s'agafa així, o la màniga pastissera s'agafa així.
1: Mm-hmm.
3: I jo crec que està molt cuidat, això.
2: Al final, jo crec que es resumeix amb quan el tio més exigent del món, més obsessiu i...
1: No?
2: Està content. Aleshores, jo crec que la resta hem d'estar contents.
0: Clar, a mi m'ha sorprès, parlant de cuina, aquest lideratge de Ferran Adrià, perquè hem vist un Ferran molt exigent, no?, amb els seus treballadors, era molt perfeccionista, és obsessiu, no? Com creava? Han dit que treballaven amb ell, que era així, és a dir, era tan estricte, perquè, clar, el que no ens han agradat són aquests crits a la cuina, que jo no sé si és real o no.
1: Hi ha un tall, no?, que ell està dient al Xavier Sacristà i a l'Albert Adrià, que és el seu germà, diu, si vols guanyar la Champions, no has de tenir ni amics ni família. Jo l'entrevistava al Ferran diumenge passat i li vaig posar justament aquest tall.
0: I que,
1: escolta, déu-n'hi-do, quines bronques que fot el Miquel Fernández aquí a la sèrie. Això és veritat? Diu, És un mite, no?, que hi hagi bronques i crits a dins la cuina, perquè diu que, clar, en aquell moment del servei tu has de servir tants plats, concentració màxima, no pots estar cridant, que a vegades... Jo he vist cridar a cuines, eh? Potser la Sofia i l'Artur també ho han vist, jo he vist cridar a cuines. Però les bronques venien potser després, perquè, clar, l'exigència era molt alta, no? Després havies d'una mica passar comptes, però jo crec que el servei del bullying no es cridava a dins de la cuina en el moment del servei.
0: Artur, què diries? La innovació, la tecnologia... Amb què ha innovat, Ferran, que estem veient en aquesta sèrie, no? Què destacaries tu?
2: A veure, jo crec que no podem entendre la gastronomia actual i no tan sols l'alta gastronomia, sinó que qualsevol tipus de gastronomia, sobretot a nivell operatiu, sense saber que la gran majoria o una gran part de tot això ve d'allà. Moltes vegades ens oblidem del fet de les pinces, del fet de restaurants que no tenen pa al seu menú degustació, només tenir un menú degustació i no tenir carta. Tot això que potser va néixer a Marcelo Tejedor, però bueno, és igual. La qüestió és que hi ha molts tics actuals que venen del bullying i moltes vegades la gent jove malauradament no coneix aquest origen de tot el que fa servir o la gran majoria del que fa servir de les tècniques, no tan sols les esferificacions sinó la forma de treballar, d'organitzar-se. Jo crec que hi ha una incidència total amb l'operativa dels restaurants actuals.
0: Tu ets cuiner perquè t'agradava molt, Ferran Adrià, és així?
2: Sí, jo vaig començar, mira, jo encara que vinc d'una família doncs, de la professió, jo vaig caure a l'escola d'hostaleria l'any 93, forçat, vale? Obligat. I va ser arrel de fer des de primer, perquè abans eren 5 anys, de fer treball sobre el bulli, i doncs teníem articles que anaven sortint i tal. Jo, Ferran em va ensenyar que aquesta professió podia ser una cosa diferent al que jo fins aleshores creia que era la cuina. I em vaig engrescar i sempre ho dic, sóc el cuiner que sóc gràcies a aquesta motivació que com a un nen petit doncs jo tenia quan veia qualsevol cosa del bulli que se'm posaven els ulls, no?
0: Clar. Sofia, tu t'ha inspirat també en la pastisseria teva?
3: Jo diria que, com ha dit l'Artur, crec que és impossible que a dia d'avui treballis del que treballis si tens un mínim d'interès creatiu, diguéssim, el llegat del Ferran Adrià no t'hagi arribat. Jo abans de pastisseria vaig estudiar publicitat i relacions públiques i teníem una assignatura que era només de creativitat. Ja es dic que és una carrera que no té res a veure amb la cuina. Un dia vam fer guacamole, però com a anècdota. Però en aquesta carrera es va parlar de Ferran Adrià més d'una vegada de la forma que tenia de crear, perquè la creativitat, sí, hi ha persones que tenen tendència a ser més creatives o hi ha persones que no són tan creatives. I jo crec que això es pot portar a tots els terrenys. A la pastisseria, evidentment, doncs, també doncs, fa servir pinces, fa servir tècniques, segurament doncs, que fa 100 anys era impossible que fessis servir en una pastisseria. Vull dir que és evident que tothom té Ferran Adrià en el seu dia a dia, en algun moment de la seva vida. O sigui, la forma que tens com de connectar, si vols fer algun nou, al final... també una cosa que diu el Ferran Adrià és que sense coneixement tu tampoc pots crear res. És a dir, la creativitat al final és lligar conceptes que tu tens instaurats. Tu no pots crear una cosa del no-res, llavors... evidentment, doncs...
0: Paula?
1: Clar, no, i pensava que per entendre no la revolució del Ferran també hem de veure en quin moment va passar i què hi havia abans, no? I abans teníem França, que era la gran reina de la gastronomia del món, amb la Nouvelle Cuisine, que déu-n'hi-do, oi, Artur, van ser uns senyors que van canviar les coses de la cuina clàssica francesa perquè van refinar, no? Ja no tapaven els plats amb moltes salses. Però, clar, després de tot allò, ve el Ferran Adrià, que és aquest trencament d'esquemes absolut, no? I diu, pensa, fes el que vulguis, crea amb total llibertat, és a dir, és un trencament de cànons, no? De manera de pensar, que jo crec que això és el que després es trasllada amb gent com vosaltres, que us dediqueu, no? Que és com aquesta llibertat de... bueno, pensem les coses, donem una volta, no? Divertim-nos també, no? Que és una cosa que deia el Juli Soler a la sala, no? Doncs passeu-vos-ho bé, no? Quan aneu de restaurant.
2: Absolutament. Al final, la qüestió queda en la pregunta i ens ha ensenyat a preguntar-nos el per què tot plegat. i fonamentar les coses. I a partir d'aquí, doncs, ens va donar aquesta llibertat sempre en fonamentació. Vale? Mm-hmm. I l'exemple més clar és que des que va tancar el Bulli, la gastronomia, la creativitat de la gastronomia pràcticament ha estat inexistent,
0: sí,
2: i molt poca gent,
0: sí,
2: al món,
0: sí, tu creus que hi ha
2: restaurants...
0: cap revolució més? No?
2: Bueno, no, una cosa és revolució, jo parlo ara de, ja, de creativitat,
0: ja,
2: perquè sí que hi ha hagut una revolució en quant a producte, en quant a sensibilitat, una revolució territorial, de consciència, d'equips, uh-huh, de conciliació, hi ha hagut diferents revolucions, però la creativitat a la cuina van fer una feina tan bèstia, ja, que jo crec que després d'ells han hagut com 5-6 cuiners al món que han pogut seguir més o menys fent creativitat. Aquesta, mm-hmm, és la dimensió.
0: Creieu que ara utilitzaria intel·ligència artificial, no? També, el Ferran? Què en penseu?
3: Jo crec que sí, jo crec que el Ferran...
1: Sí? O sigui, pot ser.
3: Sí, jo crec que sí, perquè en el seu moment va fer servir totes les eines que tenia a mà. Llavors,
1: yeah,
3: ara, no fer servir una eina tan potent com la IA... Jo crec que ell s'aprofitaria de la IA, però al final la IA tampoc és una eina més. No és un Ferran Adrià, la IA.
1: No, l'heu sentit, ho ha dit en no sé quina entrevista, que la fa servir molt, la IA, i que gràcies a això ha hagut de pronunciar millor, perquè si no la màquina
3: no l'entenia.
1: No l'entenia. I llavors ell era com, bueno, ha fet Logopèdia gràcies a perquè el ChatGPT l'entengui.
0: Això
1: dit.
0: La innovació comença sovint amb una il·lusió o amb una visió, però de vegades les coses no surten com ens agradaria. Tens aquesta història? Som a Nova York, fa molta calor, és agost del 2010. Us presento el xef Willy Dufresne.
4: Hola, sóc el xef del restaurant experimental WD50. El meu somni és fer un gelat calent. Porto 7 anys i mig intentant-ho.
0: Heu sentit bé, eh? El xef Dufresne volia fer un gelat calent, no un gelat que s'hagués fos, o un gelat tebi, no. Ell volia unes postres que semblessin a un gelat, però que no estigués calent.
4: Vaig intentar-ho 50 vegades. Vaig fer 50 experiments diferents, però cap va donar un resultat satisfactori.
0: 50 intents i 0 èxits, tothom diria que va ser un fracàs.
4: Jo no ho considero un fracàs. Vaig aprendre molt de tots aquells experiments.
0: La idea de fer un gelat calent no només la va tenir Dufresne. Sabeu qui també ho va intentar? Ferran Adrià. Explica el seu germà Albert que aquesta va ser de les primeres postres que el Ferran li va encarregar. També ho va intentar moltes vegades, però tampoc ho van aconseguir. Què en penseu d'aquesta història? Per innovar també hem de fracassar. No sé si la coneixíeu també, sí?
3: Jo crec que, per innovar és inevitable que t'equivoquis. I m'agrada molt la manera que té la sèrie de fer veure a la gent com per arribar a l'excel·lència i per arribar a innovar o a crear alguna cosa nova, la dedicació i l'obsessió que tenia Ferran i que també va encomanar l'Albert Adrià. O sigui, Ferran Adrià, evidentment, és una persona a qui li hem de donar les gràcies per tot el que ha creat, però l'Albert Adrià jo crec que no se'n parla tant i al final també és un revolucionari, igual que el seu germà, posant les postres al nivell del salat. És que a dia d'avui encara hi ha molts restaurants que no posen les postres a nivell del salat.
0: Ja. Mm-hmm. Tu tens el gelat calent? El gelat calent?
3: No. Jo no pensaré, no em gasto.
0: El té algú al món o no?
1: No. Que jo sàpiga, no?
0: Ningú, que és curiós,
2: Que conegui, que conegui.
0: Clar.
2: Jo, perdona, respecte al, sí? al fracàs, jo crec que fracàs és innovar. Fracàs és innovar.
0: Fracàs és innovar, sí. Per tu?
2: Absolutament. És o innovar també és fracassar, digue-li com vulgui, però forma part de l'equació.
0: Explica'm algun plat teu que sigui molt innovador.
2: Jo primer t'haig de reconèixer que podria dir un tant per cent molt alt dels plats que al final són un èxit al restaurant,
0: sí?
2: Possiblement el 50% són fruit del fracàs.
0: Uh-huh. Digue'm un del teu restaurant que sigui molt bo.
2: Bueno, és que tots.
0: No, home, te'n
2: faig explicar un. Bueno, no sé, és que hi ha icònics, una Royal de Ceba o... Sí, sí. Però, per exemple, al final l'errada et fa obrir una porta que tu no havies contemplat.
0: Ja.
2: I aquí es produeix la màgia. I l'únic que has de fer és estar atent. I ho volia dir, quan hem parlat de la IA. La IA és una fantàstica eina consultiva.
0: Clar, per la cuina també, perquè dius, no? Dius, imagina't plats com faria Ferran Adrià. Tu li pots preguntar, a l'Aia, no? Fes plats com que, no? Bueno, digues.
2: Però en quant a creació, millor la intel·ligència natural, no?
0: Ja.
2: És més autèntica, més singular, més, no?
0: Tu la fas servir a la cuina?
2: Jo consultivament, i jo he trobat a l'Aia una enciclopèdia express, global, i aleshores sí que has de separar, no? El trio de la paja, i tu has de fer aquesta feina, però consultivament, jo m'estalvio molta estona de revisar coses.
1: Bon equip de documentalistes, la IA. No? Com els periodistes també, no? A vegades quan busquem documentació ens facilita molt la feina.
3: Jo poso sempre l'exemple de una Thermomix, que hi ha molta gent que diu, però aquest cuiner fa servir la Thermomix. Dic, gairebé tots els cuiners tenen una Thermomix a l'obrador, a la cuina, on sigui, perquè la Thermomix és una eina més, al final. Per què he d'estar jo triturant a mà o amb un morter si m'ho pot fer una Thermomix? Per què he d'estar jo sofregint ceba durant dues hores i remenant-ho si tinc una màquina que ho fa? Doncs la IA igual, la IA no l'has de fer servir com la persona d'I+D. La persona d'I+D sí que es farà servir la IA per complementar-ho amb la resta. Nosaltres el 2022, el 22, no, 23, perdona, vam fer un pastís que volíem que tingués els gustos que li agradaven al floquet de neu. I me recordo que teníem dos ingredients i dèiem, va, entre aquests dos, quin? I me recordo que li vam preguntar al ChatGPT quan encara no es feia servir el ChatGPT, o ningú el coneixia, o sigui, hi havia molt poca gent que el coneixia. I clar, vam fer servir la IA, però no som uns timadors per haver fet servir la IA per preguntar-li quin tercer ingredient li posaries.
0: Paula, a més, aquesta sèrie que veiem a casa nostra, TV3, 3CAT, més endavant arribarà a Netflix, confirma que es distribuirà la resta d'Estat Europa i Latinoamèrica. Això és molt bo, no?, per la cuina catalana, com a...
1: Sí, bueno, i ara el Ferran jo crec que té dues obsessions. Una, que hi hagi una segona temporada, que només fa que dibuï una segona temporada. Jo ja li vaig dir, però què explicareu? Clar. No m'ho va acabar de saber dir ben bé, perquè no sé on podríem anar. I després, l'altra obsessió és que això arribi a la Xina. Perquè ell considera que, no, aquesta, bueno, que la Xina serà la gran revolució de la gastronomia o la cuina per descobrir en el futur serà la Xina, i volen que arribi. De moment, déu-n'hi-do, vull dir, molt bones audiències a TV3, no? Sí. En aquestes estrenes de nit, amb aquests dobles capítols. I ara jo crec que la prova del nou, que es diu també a la cuina, la prova del nou serà Netflix, jo crec, no? A veure com va Netflix i si arriba a altres públics i on es veu, no? Però jo crec que està molt pensada la sèrie per això, públic internacional, i sobretot gent com la Sofia i com jo, que no hem pogut anar al bulli també.
0: Clar.
1: Sí.
0: No, a més, Xina, clar, són 1.400 milions de persones, per tant és un públic important, perquè recordem que és el segon país amb més població del món, per tant està molt bé que coneixi la cuina catalana. Digue'm cuiners que t'han inspirat, Ferran, i qui més, en el teu cas?
2: Jo què? Quina pregunta.
1: La teva mare.
2: Traient de l'ocasió, la mare i l'àvia, de veritat que tots, al llarg de Carme Ruscalleda, els Roca, però també cuiners de cuina tradicional, i al final... Soc un gran admirador de la gran majoria de cuineres i cuiners, i al final la meva formació en aquest sentit ha estat molt, molt transversal, però que podria dir tots, fins i tot coetanis meus, hòstia, un Jordi Vilà o fins i tot un Ricard Camarena. És que al final jo, no sé, soc el major valedor dels meus companys perquè els admiro, i hòstia, qualsevol que tingui una sensibilitat i una estima per l'ofici em pot ensenyar sempre.
0: Us pregunto als tres, què és per vosaltres la gastronomia catalana, i segur que amb aquesta sèrie, si ja és coneguda al món, no?, amb aquesta sèrie segur que molt més, no? Paula?
3: Paula.
1: Sí,
0: jo. Ai, perdona, que t'he dit Sofia, és veritat,
1: No, Sofia primer, sí, cap problema.
3: Per mi la gastronomia catalana per mi ho és tot, i és una de les millors del món. A mi, si em diguessin, mira, mai més podràs menjar, i sé que és un tòpic i que molta gent també ho diria, però si em diguessin només pots menjar un tipus de gastronomia tota la teva vida, triaria la catalana. Crec que és una cuina que és tan complexa, que és tan completa, que és tan... O sigui, ens l'estimem molt, però és que també crec que si jo hagués nascut a una altra banda, també m'encantaria com ho fa cada dia. O sigui, és una cuina que emociona, és una cuina que és pura, que és que no... No sé com definir-ho, la veritat. Mai m'havia preguntat què és la gastronomia catalana, però per mi és la vida.
1: Sí, hi ha una doble trama, per cert, la Dia Gènesi, que l'altra trama de ficció va sobre cuina tradicional catalana, a Can Canavac, aquesta masia que... Vull dir que és important també la sèrie, això que dius, eh? Però és que penso en la història que tenim, no? La cuina catalana, que està arrelada a l'edat mitjana, que a l'edat mitjana els catalans érem gran potència mundial gràcies als nostres receptaris. Els primers receptaris escrits estan fets en llengua catalana, i és increïble com podem veure, no?, doncs, aquesta tradició de l'edat mitjana, després dels romans, dels ibers, dels grecs, i tot això ho anem arrossegant, i després arriba Ferran Adrià i fa el que fa, i encara fem, vull dir que és una història, i a més hi ha una cosa que un cop va dir la Ruscalleda i que em va fer pensar, clar, a quin lloc del món trobes que a 20 quilòmetres de distància canvien absolutament els productes, els aliments, el receptari. És que, clar, tenim un rebost tan meravellós, no?, que sempre ho diem, tots aquests productes, però, és clar, sense això no en podríem fer, no?, com una gran cuina, vull dir que...
0: Molt bé, anant acabant, m'agradaria que m'expliquessi una mica amb titular la revolució del Ferran Adrià, ara que estem veient Gènesis. Ell ja va dir, el Ferran Adrià va dir, la revolució del bulli va ser més filosòfica que tecnològica, ara em direu si esteu d'acord amb el que deia, i per tu quina diries, ja que has viscut també la revolució, quina és la revolució de Ferran Adrià que estem veient a Trescat aquests dies?
2: La revolució del bulli, torno a dir, va ser la capacitat de fer entendre al professional que ens havíem de treure aquesta, no, aquesta cosa que ens tapava els ulls i pensar lliurement i reflexionar sobre tot plegat.
0: I que tot era possible.
2: Aleshores, clar, jo quan començo a cuinar és que a mi el primer que m'ensenyen era posar sal i pebre a la carn, i tu mecànicament vas repetint posar sal i pebre a la carn perquè t'ho han ensenyat. Ell em va ensenyar per què el pebre, per què la sal, per què en comptes del pebre una altra espècie, en comptes de la sal per què una salmuera. És a dir, ens va treure d'aquesta part mecànica quasi militar de la formació per tenir un pensament crític.
0: Ja. Sofia, el teu titular final, per què ha estat revolucionari el bulli Ferran Adrià i ho veiem a la Trescat?
3: Jo crec que perquè és la persona que ha demostrat a la resta que a la cuina també s'ha de pensar. No és un ofici, com deia l'Artur, mecànic o plenament de... Les coses són així, perquè sempre s'han fet així, ja, però per què s'ha fet així? O sigui, a reflexionar i a portar la creativitat en un terreny que poques persones abans havien... La primera persona que va fer un ou ferrat, evidentment, va crear
0: alguna cosa. Revolució de pensament, de creativitat. Paula, per tu?
1: Revolució, mira, la primera revolució, la que es veu facilíssima, que és el menú llarg i estret, que tantes vegades diu el Ferran, va ser el primer que el va fer, no? Abans no es feien... És a dir, molts platets, estret, vol dir com platets petits, no?, i llarg, no? I després l'altra més filosòfica, doncs, òbviament, això, reflexiona, pensa, i no m'agradaria marxar sense dir que l'altra gran revolució del bulli passa per Juli Soler, que és la revolució de la sala, importantíssima, perquè va crear un nou estil de servei, el cambrer deixava de ser el teu sirvent, per dir-ho d'alguna manera, i passava a ser de tu a tu, i aquesta comunió que encara avui molt restaurants veuen, no?, entre la sala i la cuina, tan important.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, ha estat un plaer, Paula, Artur, Sofia, que avui vinguéssiu a la revolució. Hem viatjat al futur per imaginar-nos un desig que el bulli o el seu esperit innovador tornés a cuinar màgia, il·lusió i innovació. No sé si això acabarà passant al 2041, però estic ben segura que amb el talent com el de l'Artur i la Sofia i la visió de la Paula, potser sí que veurem una nova revolució culinària, tant de bo. Moltes gràcies.
5: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.

0: viatge és sempre una aventura, oi? Però fins ara, quan arribem a una ciutat, a un museu, a un monument o a un poble, teníem dues opcions. Buscar informació nosaltres mateixos o esperar que un guia ens expliqués què estàvem veient. Ara, imagineu-vos una altra possibilitat, arribar a un lloc i tenir el nostre propi guia digital. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de Wowist. I avui descobrirem els seus detalls amb un emprenedor català de Manresa, que és el Sergi Quinto. Què tal, Sergi, com estàs?
1: Molt bé, encantat.
0: A veure, com explicaries què fa la teva empresa? Es dedica al turisme, turisme TIC, i explica'm la feina que feu i aquests guies digitals.
1: Sí, són guies amb intel·ligència artificial que adopten personalitat de gent famosa o de personatges històrics, com pot ser, per exemple, a Manresa, l'Ignacio de Loyola, el Sant Ignacio de Loyola, o el cas del Moco Museum, pues, un guia que hem personalitzat per ells, i aquest guia t'explica de la seva manera tot el que tu li pots preguntar. I és interactiu, perquè tu li preguntes el que vols, amb l'idioma que vols, el nivell que vols, i ell no només t'ho explica, sinó que t'ho ensenya, perquè creem vídeos amb intel·ligència artificial que repliquen històries o llegendes que s'havien fet en el passat i que no es podrien mostrar si no fos amb intel·ligència artificial.
0: Per exemple, ara estreneu, explica'm, el Museu Moco, qui és el que fa aquest guia, exactament?
1: Clar, aquest guia, tu quan entres al museu, pues, t'explica els quadres, totes les quadres, les obres que veus, t'ensenya ell mateix, et surt la seva imatge i t'ho explica i t'ensenya com es van fer i tot aquest tipus de coses, i llavors tu li pots preguntar amb l'idioma que vulguis les coses que no només el que t'explica, sinó les preguntes que tens concretes. I, per exemple, si ets un nen, li pots preguntar a nivell, la mateixa obra te l'explica per com si fossis un nen, o si ets una persona molt entesa, t'ho explica amb més profunditat, o si ho pots adaptar.
0: Molt bé, d'on neix aquesta idea de fer tot això dedicat al turisme digital, Sergi?
1: Bueno, això neix jo sóc expert en màrqueting des de fa molt temps, i vam veure que el turisme, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, era un sector que es tenia que revolucionar, i que fins ara, jo que he viatjat molt, tu anaves als llocs i tot era les audioguies, són coses molt estàtiques que no s'adapten a el que a tu t'interessa, i ara amb la tecnologia d'intel·ligència artificial pues, ho pots adaptar i pots tenir converses amb la teva pròpia audioguia, i també que t'ho expliquin els personatges històrics que realment ho van fer.
0: Perquè no? Ens fem una idea, aquest guia digital el veig en vídeo? On el veig?
1: Sí, el veus. Això ho pots veure amb WhatsApp o amb una web app. Tu el veus al mòbil.
0: Sí.
1: I al mòbil tu fas les preguntes, i segons quines preguntes, si tu, per exemple, preguntes com es va construir aquesta catedral, pues el nostre guia no només t'ho explica, sinó que també t'ensenya un vídeo replicant la construcció d'aquesta catedral.
0: La vostra gràcia és que vosaltres voleu que expliqui el lloc segons qui escolta, no? Si jo sóc un fan de la història, però a una altra persona li interessen els videojocs, ho explicarà de maneres diferents, sí?
1: Clar, sí. Pots tenir diferents... Exacte. Si tu, per exemple, el que dèiem, l'exemple dels nens, doncs tu pots anar a un museu, i si vas amb tu, amb la teva família, una audioguia normal t'ho explica de la mateixa manera a tothom. En canvi, el nostre personatge t'ho pot explicar, o pot haver-hi inclús diferents personatges que t'ho expliquin d'una manera diferent si ets un nen que si ets una persona molt, molt experta en art.
0: Vosaltres sou emprenedors de Manresa. Posa'm exemples de llocs, o guies que ja heu fet, d'alguns monuments, de històries ja que heu fet recreacions sonores o realitat augmentada.
1: Sí, mira, per exemple, a Manresa, que és on hem començat, per exemple, vam agafar el personatge del Sant Ignacio de Loyola, que és el fundador, sí, dels jesuïtes, que de fet aquest personatge l'hem tingut que alinear i aprovar pels fundadors dels jesuïtes, i bueno, els jesuïtes en si, per fer que la imatge fos real. Llavors aquesta persona t'explica Manresa, i hi ha llegendes de Manresa, per exemple, el Miracle de la Llum, que és una cosa que va passar a Manresa, o una llegenda que va passar fa molts anys, que fins ara no s'havia visualitzat. I si ara la gent li expliques, i si ho haguessis visualitzat, tindries que fer una pel·lícula que va amb molts diners. Nosaltres ho hem fet amb intel·ligència artificial, i quan tu demanes què va passar amb aquesta, o de què és aquesta llegenda, t'ho ensenyem, el guia t'ho ensenya també amb una imatge recreada amb intel·ligència artificial.
0: Les eines que utilitzeu són secretes, o es pot explicar quines eines feu servir per fer tots aquests guies digitals?
1: Bueno, tu t'hauré de matar quan acabi el programa.
0: No. Moltes gràcies, per la broma.
1: No. Són eines. Si nosaltres utilitzem eines que existeixen... Que
0: sí,
1: això va...
0: no es pot explicar, no es pot explicar.
1: Sí. Són eines que són al mercat, que ja existeixen, i nosaltres hi fiquem una capa de coneixement per sobre.
0: Ah, val. O sigui que vosaltres li poseu després unes capes de coneixement.
1: Sí. Sí, nosaltres, si utilitzem aquesta tecnologia, va evolucionant molt ràpidament. Sí. Nosaltres no desenvolupem la tecnologia base, sinó que evolucionem el coneixement turístic i de creació dels vídeos a sobre de les tecnologies existents.

0: Per tant, és innovació, màrqueting, desenvolupament de negoci, no? Quina informació obtindran els turistes? Què us diuen els turistes que han fet servir ja aquesta tecnologia vostra?
1: Les turistes diuen, creuen que és una cosa superrevolucionària, que no estan acostumats, que és una cosa que fins ara tot era molt estàtic, i ara, de fet, poden parlar. Tu visites, pues, a qualsevol monument i tu pots parlar amb el Gaudí que el va fer i veure com ho va construir, pues, la Sagrada Família, i això fins ara no s'havia vist mai.
0: Això ho tenim ja fet, Antoni Gaudí, ja?
1: Antoni Gaudí tenim un exemple en un hotel de Barcelona que simulem que el guia és l'Antoni Gaudí jove i guapo.
0: Ah, sí? Sí. I què explica aquest Antoni Gaudí?
1: Explica Barcelona des de la seva perspectiva, i podria replicar, encara no ho estem fet, estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona i això, per replicar també coneixement, la construcció de les obres, i explicar una mica tot el que va fer Gaudí d'una manera més visual. Això es podria arribar a fer.
0: Ja, podeu fer tots els personatges, és a dir, ara jo dic, vull de guia turístic, Donald Trump.
1: Sí, podries fer, sí. Sempre és qüestió de drets.
0: Ja. I què fem amb els drets?
1: Bueno, clar. No, hi ha persones, els que estan morts fa molt temps i no, potser no tenen drets, vale? Tenim a Huesca, hi ha la Petronila, que és una reina històrica que, pues, els drets no existeixen, i si no, es té que demanar drets. També es podrien fer guies que existeixin o actors. Podries fer tu, Xantal, podria ser que tu ensenyessis Barcelona, per exemple.
0: Jo que ensenyi Barcelona.
1: Bueno, podríem replicar-te. Podria ser la guia, que expliques de la teva manera, i podries crear també personatges d'un humorista, un actor, o personatges
0: però
1: famosos.
0: Però pagarien a la meva intel·ligència artificial, o sigui, a la Xantal, que és una IA que fa de guia, en podem parlar. A veure, és a dir, que podem imaginar, no sé, moltíssimes coses, perquè són milers de destinacions al món, idiomes, i a més, això pot parlar en quants idiomes, no, aquests personatges?
1: Bueno, més de 200. També hi ha un tema molt important, el que dèiem, que si ets un nen, vas a veure els museus i t'avorreixes, en canvi ara, amb la nostra manera, t'ho pots divertir, llavors tu, per exemple, si ets un coreà o ets un català que visites a l'estranger, el català mai el tens. Sempre tens que acabar entenent-ho tot en anglès, que no és el teu llenguatge. Ja. Llavors, nosaltres ara, tu pots entendre qualsevol museu del que ens contractin, clar, o qualsevol destinació, la pots entendre amb el teu idioma natiu de veritat. O sigui, el català, clar. El polac, el coreano, el que sigui, que això també és important.
0: Quants països esteu treballant? Esteu treballant Espanya?
1: De moment, Catalunya i Espanya, i portem un any, estem començant.
0: Hem de començar a vendre altres països, no? Es poden vendre guies, no? Jo dic, guies digitals de turisme a tot el món, no?
1: Bueno, ens estan anant molt bé i ara estem obrint una ronda d'ampliació de capital per expandir-nos. Hem validat el model, diguem, aquí a Catalunya i a Espanya, i volem expandir-nos a altres països. O sigui, avui en dia l'idioma ja no és un problema.
0: Molt bé. Per anar acabant, Sergi Quinto, emprenedor de Manresa, que avui ens explica aquesta idea revolucionària, turisme TIC. Imagina't que som al 2035, val? O sigui, d'aquí uns anyets. I arribem a una ciutat, no? I activem el Google. Què t'agradaria que passés?
1: Bueno, quan actives nosaltres, el nostre sistema és que s'activa, tant el pots activar des d'un museu, des de la web o des de l'oficina de turisme local o inclús des dels hotels, i llavors la gent, nosaltres, la informació estarà curada i aquest serem el guia. La manera que tu interpretes la ciutat estarà validada per la pròpia ciutat o per els propis hotels. I tu visitaràs tot aquest tipus de coses d'una manera, pues, estructurada, amb la informació de les destinacions, i el que s'adoptarà és que també podem recomanar-te diferents restaurants, diferents activitats, que aquí també és una mica el model de negoci.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats. Sempre ens visiten emprenedors tecnològics, que per cert poden ser premiats, a l'edició dels Premis Revolució, que és el mes de juny. Totes les idees que passen pel Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio després pot ser, doncs, premiades. Molta sort, felicitats per la iniciativa, teniu molt de camp a recórrer i segur que us va molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: A Catalunya Ràdio i 3CAT, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Els anuncis i la publicitat tenen la màgia d'entrar en el nostre cap moltes vegades sense que ens n'adonem, no? La música, l'eslògan, una imatge, de sobte descobrim que la taralegem o recordem l'eslògan sense pensar-hi. De fet, molts anuncis passen a formar part de la nostra cultura popular i alguns el recordarem tota la vida. Ara la publicitat s'enfronta a un altre repte, no? Com es pot continuar sent creatiu en temps d'intel·ligència artificial? Canviarà la publicitat? D'això també en parlarem amb la presidenta de l'Associació d'Agències de Creativitat Transformadora i CEO de TVWA Espanya. Sam Judez, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Chantal, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me aquí i moltes gràcies per la xerradeta que tindrem.
0: Clar que sí, Sam. A veure, publicitat IA, com ho esteu rebent? Vosaltres, la IA està fent més creativa la publicitat o simplement està fent produir més fàcil la publicitat? Què em diries?
1: A veure, estem davant d'una gran transformació, sobretot per la velocitat que imprimeix a tot el sistema, perquè és veritat que la IA és capaç de fer coses molt de pressa que abans eren activitats que requerien molta intensitat humana, i això, doncs, evidentment està canviant la manera com s'aborden les feines i els treballs de publicitat. Però sí que és veritat que on realment està tenint més impacte és en tota la part de producció, perquè realment la producció es democratitza d'una manera molt accelerada. És veritat que, deixa'm dir-te, que la quantitat no és qualitat.
0: Ja.
1: I ara mateix, doncs, també estem veient com una inundació de continguts fets per IA, que dins de publicitat és molt agosarat.
0: Ja.
1: Perquè realment és produir, moltes vegades sense un sentit i moltes vegades sense un criteri, no? Que jo crec que és el tema que marcarà la diferència davant d'una eina que està a l'abast de tothom.
0: Mira, jo l'altre dia feia una prova i amb un ChatGPT ja i vaig posar-li la fotografia d'un tuit i li vaig dir que m'ho convertís en una story, val? Clar, en 4 segons va fer màgia. Llavors, vosaltres com ho esteu treballant? És a dir, la publicitat, tu que estàs en contacte, com a presidenta, podeu tenir centenars d'imatges, vídeos, en minuts, no? Això, com ho esteu fent servir les agències? És a dir, més creativitat?
1: Com? Jo crec que la part bona és que ens dona moltes més possibilitats. O sigui, al final, tenir més escenaris, més opcions, més creacions, ens porta que, doncs, puguem realment triar millor, no? I tenir més capacitat. Però és veritat que també correm el risc de crear, doncs, un munt d'escombraria còsmica, no?, per dir-ho així. És a dir, contingut que no té cap sentit, que no respon a un objectiu comercial. Al final, al món de la publicitat, fem les coses sota un perquè per la marca, no? I fer i no pensar en què implica o en quina rellevància té això per crear un significat per la marca, doncs al final és això, és generar contingut que pot anar directament a les escombraries.
0: Ja. Dins de la publicitat, quines professions dins de l'agència ara estan canviant amb la IA? Em diries,
1: crec que ens està afectant a totes. O sigui, perquè realment moltes tasques, doncs, ara mateix tenen intervenció d'IA en gestió de continguts, en gestió de producció, en gestió de client. O sigui, és veritat que tot s'accelera. El tema és també que la IA no ens substitueixi en criteri, perquè evidentment la IA encara comet errors i moltes tasques que era necessària i és necessària intervenció humana, si les deleguem completament, doncs correm el risc de que no es facin com s'han de fer.
0: Clar, el que passa que una marca i la publicitat és sempre demanar, doncs, autenticitat, originalitat, no? I el que fa és la IA replicar, no? Això també us ho diuen les marques que confien en vosaltres.
1: Clar. 100%. O sigui, al final, el fet de tenir aquest toc humà i aquesta autenticitat és quelcom que connecta moltíssim amb els consumidors, connecta molt amb la gent. La gent busquem reconèixer-nos, busquem que ens entenguin les marques, no? I no simplement busques una lògica o una repetició, no? Que és on realment ara la IA, doncs, té aquesta força, no? En connectar coses que aparentment són lògiques, però marques que estan construïdes sobre la contradicció, sobre les passions humanes més íntimes, doncs això ara mateix la IA no ho pot replicar encara.
0: Clar, no pot replicar. Ara, per fer un exemple, no sé si hi ha alguna campanya d'IA que t'ha agradat, que també m'agradaria que la Sam avui m'ho digui, però ara estava pensant, una idea així boja que deia, per exemple, si jo a la IA li començo a preguntar, crea'm una marca com la Coca-Cola, imagina't que li comencem a preguntar, una marca de beguda, que ens veien dir, volem que aconsegueixi ser... Clar, la IA pot donar idees, però no sé si arribarem mai a imitar el que significa la Coca-Cola, no?
1: Crec que per ara no, i a més també, al darrere sempre hauràs de tenir algú amb el criteri de decidir si allò pot tenir èxit o no pot tenir èxit, no? Que
0: ja.
1: Jo crec que és cap on també evolucionarà el nostre rol a dintre del món de la publicitat, no? En ser molt més curadors d'un món de continguts molt, molt més infinit i molt més gran, no?
0: Hi ha alguna campanya mia que t'ha agradat?
1: A veure,
0: per defensar-la?
1: Jo diria, més que campanya mia, la IAS ja s'està utilitzant a molts processos de producció. I ara realment em fixo molt en aquelles marques que realment la IA no les podria crear mai. O sigui, per exemple, no sé, hi ha una marca d'aigua als Estats Units que es diu Liquid Death, que justament és tot el contrari, no? Una marca que és una marca d'aigua que s'inspira en l'univers del heavy metal. O sigui, imagina't, això una IA no ho podria repetir mai. Llavors, totes aquestes marques que aposten per camins que són completament laterals, però que realment són capaces de crear cultura i que connecten amb la gent, doncs són les marques que jo crec que ara mateix són les que ens interessen com a publicitaris i com a comunicadors.
0: Clar, ara pensava també en una marca, i per posar un exemple, d'una marca nord-americana i que està extesa a tot el món, els Starbucks, no? És una bona marca. Per què funciona? Replicable? Sí, però per què destacaries, no?, la bona marca,
1: bueno,
0: en aquest
1: final,
0: cas?
1: Bueno, al final crec que les marques són universos de significats i de narrativa i connexions culturals, i crec que això la IA encara no ho pot replicar. O sigui, la IA et pot fer un contingut, et pot trencar una pàgina en blanc, et pot proposar fins i tot alguna idea feliç, però la capacitat de connectar tot això sota un ecosistema i d'una narrativa és el que encara doncs, necessita la intervenció d'una agència i, si pot ser, d'una bona agència.
0: Digue'm, Samba, alguns anuncis dels darrers anys que defenses o has fet, eh? Si, algun que has fet tu o que diries, mira, està molt bé aquesta campanya, o que han fet altres, eh? Què destacaries?
1: A veure, nosaltres hem treballat moltíssim amb tot el món d'automoció, hem treballat moltíssim per Audi, per Volkswagen, per Cupra, per McDonald's. McDonald's, per exemple, és una marca que té una capacitat d'enganxar amb la cultura espectacular, no? O sigui, col·laboracions amb marques com M Studios, on realment doncs, aquest factor de vinculació cultural és extraordinari i molt necessari. Avui en dia, les marques que realment són capaces d'arribar a la gent són aquelles que no només repliquen la cultura, sinó que la creen, que connecten també amb el que està passant, amb el moment que estem vivint i amb les inquietuds que té la gent ara mateix, no? Al final, crec que una de les coses que avui en dia, i també amb tots els continguts de social, que n'hi ha contingut per avorrir, o sigui, al final ens podem perdre navegant hores i hores a Instagram, a TikTok, etc. El que realment ens crea atenció és el que ens toca com a humans, no? I les marques que són capaces de crear aquests ecosistemes i aquestes narratives són les que realment connecten amb nosaltres i tenen aquesta força de connexió, no? Que això és el que fa les marques diferents.

0: I l'altre, que les marques heu de ser de dins de la IA. Perquè, que clar, què passa? Que la IA, igual que Google, no, ens recomana sempre el millor que encaixa amb el que més ens agrada, no? Si ara em vull comprar una bicicleta, no, per exemple, doncs ho puc consultar a Google i em sortiran diferents marques, o ara li puc consultar a la IA, no? Per tant, ara com entreu i hem d'aparèixer dins de la caixa, tant sigui, del ChatGPT, del Cloud, etcètera, etcètera?
1: Això és una gran pregunta. I és veritat que moltes vegades parlem molt més de la part generativa de la IA, no? De, ostres, aquesta capacitat, perquè possiblement és el que té més la gent a l'abast, no? Ostres, el que deies tu del tuit, ostres, em fa una imatge molt ràpid, tal, però realment el que és potent de la IA ara mateix, en termes d'ecosistema publicitari, és que està canviant la porta d'entrada del món digital. O sigui, abans el tràfic digital entrava, doncs, bàsicament a través dels buscadors, perquè és on ens adreçàvem per fer les nostres preguntes, no? Necessito buscar el que sigui, no? I tu anaves al buscador, li demanaves el que fos, i el buscador et redirigia, no? I et feia, doncs, et donava tota una sortida, un munt de pàgines, i ara ens trobem una resposta que està feta amb llenguatge orgànic, amb llenguatge nostre, i on ja totes les marques estan integrades. O sigui, realment, la porta d'entrada del món digital ja no són els buscadors. Ara és la IA i les xarxes socials.
0: I les marques estan pagant?
1: Evidentment. Bé, les marques ara mateix estan generant continguts perquè els propis robots, diguéssim, de la IA els puguin incorporar millor i els puguin llegir millor, i els agents també els puguin identificar millor. Ara anem cap a una economia agèntica, no? Ara mateix no fa massa McKinsey parlava aquest concepte, és a dir, ja no, els agents compraran per nosaltres moltes vegades, és a dir, la IA prendrà decisions de compra encarregada i delegada pels consumidors, no? O sigui, això realment és un canvi de paradigma molt gran. Imagina't el que significa això per a Amazon o per a les plataformes de compra-venta digital establertes fins ara, no? Això és un canvi de l'ecosistema molt gran. Ara mateix ja les marques tipus OpenAI, etcètera, estan començant a incorporar publicitat, diguéssim, ja visible a dintre de les seves sortides, diguéssim, de les seves respostes, però evidentment també hi ha tota una part que és la resposta que et dona ChatGPT, per exemple, amb una marca a dintre del discurs.
0: Has de ser en aquest aparador, eh? Si jo he decidit ara que em vull comprar un vestit i li pregunto a la IA on puc trobar un vestit negre perquè he d'anar a un acte i a quin lloc el trobaré més econòmic, no? Que això ho faig, no?, per trobar un vestit més econòmic. Llavors, és a dir, aquestes marques que m'han de vendre un vestit ja han de ser allà.
1: Correcte. Tot això es diu Geo, i realment
0: Geo,
1: està...
0: Expliquem-ho, Geo.
1: El Geo i està... És tot l'ecosistema, diguéssim, de creació de continguts a través del qual la IA s'alimenta per donar-te aquestes respostes. I hi ha una cosa molt curiosa, que és que el Geo castiga els continguts fets a mia. És a dir, la prova és una paradoxa bastant curiosa, que doncs, els propis robots o els propis, tota l'alimentació de continguts castiga aquells continguts fets per IA. O sigui, ens trobem aquí una mica la IA castigant la pròpia IA.
0: Déu-n'hi-do, hem d'anar acabant. Avui parlant amb la Sam Judith, és publicista. I com està canviant també tota la IA, aquesta tecnologia, que està canviant el món, eh? En parla cada dia Donald Trump, doncs com vols que no canvi la publicitat, canvi la comunicació, canvi la salut, canvia tots els sectors. Per tant, revoluciona tots.
1: Absolutament. O sigui, crec que la publicitat al final no deixa de ser una representació del que està passant al món, del que està passant a l'economia. Tot va molt de pressa, la IA encara ho ha accelerat molt més. Estem en una era on la tecnologia doncs, és central a l'activitat de moltes empreses, no? En parlàvem una mica abans, i realment doncs, això és estem davant d'un canvi de paradigma, no? I el que pot passar...
0: Però doncs, seguirem vius, això sí, que no morirem al cap de 10 anys, com havien dit Sam, que seguirem vius i adaptant-nos a la, com diu la frase, be water, my friend, no? Sigues aigua i seguim ara, doncs la IA, ens toca seguir la IA, doncs anem a fer-ho bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Sam, una abraçada.
1: Moltes gràcies a tu, una altra.
2: Catalunya Ràdio 3CAT Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.

Acabem programa avui amb una frase, evidentment, del gran xef innovador Ferran Adrià. La innovació va lligada al risc. El que has fet avui ja no val. És el que farem demà, no? El món de demà ens espera a tots i si, com diuen Ferran Adrià, ens arrisquem, estic convençuda que serà una revolució plena d'innovació. Com sempre, moltes gràcies a l'equip molt important, el realitzador tècnic Xavi Llaurador, Ivan Díez, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pitja d'Argil i a totes les persones que han posat veu també al llarg del programa, Carles Debò, Albert Manyà, gràcies, una abraçada, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Amb la llum del dia, els equips de salvament reprendran la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima estava intentant fer una fotografia de la crescuda de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, salvament marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona de la riera fins a mar sense èxit. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Pineda.
2: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A banda del desaparegut, el temporal va deixar un balanç de dues persones mortes, una tordera i l'altra amb un tornès al Vallès. Més notícies, Carola Gil.
3: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal. La manifestació convocada per dissabte es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. Es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
4: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
3: Els Mossos han detingut 2 homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Es tracta d'un punt de la capital del Segrià on hi malviuen diverses persones. La víctima tenia una fractura al crani provocada aparentment per un objecte contundent.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castell de la història. Aquest diumenge la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. El cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, celebrava així el triomf als micròfons de Catalunya Ràdio.
5: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo i, no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona després d'una lluita aferrissada amb els vilafranquins. Una novetada a l'Institut d'Educació Física de la Seu d'Urgell ha acabat amb 4 alumnes a l'hospital per intoxicació etílica.
3: En aquest cas, la quintada l'havien organitzat els alumnes veterans fora del centre i de l'horari lectiu. Els nous estudiants van haver de superar una gincama que comportava un elevat consum d'alcohol que va fer que alguns d'ells acabessin a urgències. Una situació que ha preocupat les famílies i que ha fet que l'Institut mogui fitxa, perquè aquest tipus de rebudes als nous alumnes estan prohibides des de fa anys. Eduard Inglés és el director general de l'INEFSE de la Seu.
6: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades. Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
3: Un dels hospitalitzats és menor d'edat.
1: Esports, el Barça ha golejat 7-0 al Madrid en el clàssic de la Lliga F, amb 4 gols de Clàudia Pina. Les blaugrana tenen ara 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
3: A segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és

Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que hem acabat de superar un episodi de pluges excepcional que ha estat acompanyat per mesures excepcionals i deixeu-me dir, per una cobertura també excepcional de Catalunya Ràdio que ahir i avui ha sabut adaptar-se a les necessitats i a la realitat i ha fet un gran exercici de ràdio de servei públic i de ràdio de país. Per alguna cosa, Catalunya Ràdio és la Ràdio Nacional de Catalunya. I per acabar-ho d'adobar, tota la tarda hem pogut seguir el concurs de castells integrat al Tot Gira, esports i castells des de la Tarraco Arena, amb la victòria dels castellers de Vilafranca en la 30a edició del concurs de castells, el millor concurs de castells de la història, segons els entesos, i els castells de gamma extra que s'han carregat i descarregat en alguns casos. Emocionant. I aquesta nit, futbol. Aquesta nit s'han jugat els partits del Girona i del Sabadell, aquest últim ajornat ahir per la pluja, 0-0 a Montilivi, 0-0 a la Nova Creu Alta, Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ha competit bé contra un dels rivals per pujar a primera. Potser el millor del partit és que el jugador més destacat del Mallorca ha estat el seu porter, l'osonenc Arnau Tenes, l'ex del Barça. Ha fet més el Girona que el Mallorca, però no ha pogut marcar. I el Sabadell ha competit bé una altra vegada contra l'Andorra, però ha generat poques ocasions, diria, per endur-se els 3 punts. A la classificació de segona, el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13. El Girona en zona de play-off, el Sabadell a tocar. El Girona és a 6 punts de l'ascens directe, el Sabadell a 7 punts d'aquest ascens directe, tot que no sembla el seu objectiu. L'Eibar és el nou líder de segona amb un punt més que el Castelló, que avui només ha pogut empatar a casa contra el Ceuta. El partit i el resultat del cap de setmana, però, l'hem viscut aquesta tarda al clàssic de la Lliga F al Camp Nou. Atenció, Barça 7, Madrid 0. El primer clàssic després d'Alexia ha estat com els anteriors i encara més. És la golejada més important des que el Barça juga contra el Real Madrid. Contra el Tacón, que estava vinculat a aquella temporada del Madrid, va haver-hi un 9-1. Avui, a la mitja hora, el Barça ja guanyava 4-0. Al descans, 5-0. I a la segona part, tot i baixar una mica el ritme, el Barça ha continuat dominant, generant ocasions, i ha fet 2 gols, només 2 gols. Golejadores, Clàudia Pina ha fet 4 gols, pòquer, i Hansen, Pajor i Sidney han fet els altres 3 gols. Festa per als més de 40.000 aficionats, 40.000 persones que han seguit el partit en directe al Camp Nou. Allí, a la Lliga F, es van jugar els partits de l'Espanyol i del Badalona abans de les pluges més fortes. Al migdia es va jugar l'Espanyol 1 a la B 0, gol de la victòria al temps afegit per a l'Espanyol, i també al migdia es va jugar el Sevilla 3, Badalona 3. A la classificació de la Lliga F, el Barça és més líder després d'aquesta jornada i de la golejada d'avui contra el Madrid. Té 5 punts d'avantatge sobre el Madrid. No sé si dir que la Lliga ha quedat sentenciada a la jornada 6, potser això és excessiu, però té un punt de realista i és probable que no m'equivoqui. Són 18 punts del Barça en 6 jornades, 6 victòries en 6 jornades, el Madrid en té 13. L'Espanyol ocupa la 7a posició amb 8 punts i el Badalona la 8a també amb 8 punts. Avui s'han jugat uns quants partits de la Nation League, de fet aquest vespre han finalitzat fa una estona, el Països Baixos 2, Sèrbia 1. Segona victòria de l'equip de Xavi Hernández, 2 victòries i 2 empats en aquesta primera aturada de seleccions per a Xavi Hernández amb els Països Baixos. També s'ha jugat el Grècia 0, Alemanya 0, Adeyemi ha quedat fora de la convocatòria, avui ha descansat. Déu-n'hi-do la Nations, que està fent Grècia, victòria i empat contra Alemanya, empat contra Països Baixos, i no va guanyant, i victòria a Sèrbia, a domicili. També s'ha jugat el Portugal 2, Noruega 1. Ha marcat Cancelo, 1-0. Un gran gol des de fora de l'àrea amb una volea imponent, que ha estat titular Cancelo, com en els altres 3 anteriors partits de Portugal. Ha estat titular en els 4 partits de la Nations League en aquesta tongada. El gol de la victòria de Portugal l'ha fet Gonçalo Ramos, segona victòria de Portugal, de la Portugal de Jorge Jesus, en 2 partits després de la fugida de Cristiano Ronaldo. I completem el grup A de la Nations League amb el Gales 0, Dinamarca 1. El grup D, a la quarta categoria hauria de la Nations League, aquesta tarda s'ha jugat al Malta 1, Andorra 0. La selecció espanyola va jugar ahir, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo. Lamine va tornar a marcar un golaç amb un xut creuat a l'escaire als primers minuts de joc. Són 4 gols de

0: Lamine en 3 partits de Nations League. Ahir va jugar només la primera part. Van sumar minuts Rodri tot el partit i Pedri, que va jugar fins al tram final. També van jugar Olmo i Fermín. El pròxim partit de la selecció espanyola a Nations League serà dimarts a Croàcia, que hi va perdre 0-7, que hi va perdre 0-7, 0-7, a casa contra Anglaterra. Ha estat un cap de setmana marcat per les pluges fortes i això ha provocat la suspensió o l'ajornament de molts partits i competicions, entre altres la tornada del partit de la prèvia de la Copa del Prat, que s'havia de jugar aquest migdia i s'ha ajornat perquè el rival, el Sant Rafel d'Eivissa, no ha pogut fer el viatge pel mal temps. El Prat, fet a l'eliminatòria, va guanyar 1-5 la setmana passada al camp del Sant Rafel i demà coneixerà qui ha de ser el seu rival a la primera ronda de la Copa. I en una estona us explicarem una bona notícia sobre el Barça. Estigueu atents. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Escolta la mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 4 d'octubre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, per començar, havíeu vist ploure tant alguna vegada a la vostra vida com el que hem viscut a les últimes 24 hores?
5: Hem de fer molta memòria. He vist ploure molt, però no recordo si un cop més o no...
0: Potser no durant tanta estona, no?
5: En veritat, sí, sí. Penso en moltes
0: hores. A Barcelona...
5: No, no, dic, començaria a les 8 i va començar a 3 quarts avui.
0: Correcte, a mi m'enganxa sortint del súper.
5: A més, jo vaig sortir un moment abans de les 8, pensant, bueno, a les 8 ja no surtis, i a 3 quarts d'avui em va enganxar de ple.
0: Sí, sí. La resta, heu vist aquí com a mínim a casa. Quan sou fora, segurament, si heu viatjat a Àsia, a Sud-amèrica o al Carib, hi ha tempestes d'aquest tipus més freqüentment, però vaja, aquí no estem acostumats.
4: Home, no. De manera generalitzada, com ha estat aquesta vegada, no, segurament hi ha hagut episodis, sobretot a Terres de l'Ebre, etc., en els últims anys, que segurament deu haver estat pitjor, però clar, és que ahir...
0: Era mig país, sí, sí.
4: Clar, ahir era, començarà a baix i acabarà a dalt, i la veritat és que, parlant en plata, collonia una mica el panorama.
0: De fet, l'Oriol Domènech havia de ser aquesta nit a Montilivi, i al final has preferit ser prudent.
5: Hauria pogut anar, però bueno, per precaució he preferit quedar-me.
0: Has fet molt bé. Aquí, així estàs amb nosaltres, com cada diumenge. Aquesta nit també seran amb nosaltres l'Aina Grau, a la producció, el Joan Arroyo, a l'estudi de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha la Júlia Aparicio. I també el Biel Cadí. Biel, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Vinga, va, el Girona i el Sabadell han empatat a 0 aquesta nit els seus respectius partits. Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. Aquesta nit a Montilivi s'ha viscut un partit amb aroma de primera divisió. I a la nova Creu Alta, Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha enfrontat contra un dels seus exequips d'Andorra i contra un entrenador, el de l'Andorra, amb qui no té gaire bona relació. A veure, anem a Montilivi i a la nova Creu Alta. Primer a Montilivi, Dòrsola, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Després a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit.
0: Edu, com ha anat el Girona-Sabadell? Ha competit bé el Girona, li ha faltat fer una de les que ha tingut.
2: Sí, sobretot ho dèiem també a la transmissió, no? Que l'efectivitat que va tenir, per exemple, el dia de l'Albacete, que el rival va posar en dificultats al Girona, avui no l'ha tingut. És que ja només de començar, Abel ha fet un xut al pal, després de la segona meitat ha tingut una gran oportunitat Unai, que Arnau ha enviat la pilota a córner. Com tu deies, Arnau Tenes ha estat el millor del Mallorca, un Mallorca que segurament també, com el Girona, estarà dalt de la classificació, i un Girona que sembla estar en un bon moment de forma, perquè després de les dues primeres jornades, aquell empat a casa contra el Leganés i la derrota a Còrdoba, 6 partits, 4 victòries, l'empat d'avui i una derrota, la del Castelló, recordeu també, jugant amb 10 perquè van expulsar Abel. Per tant, un Girona que avui ha fet un molt bon partit, li ha faltat el gol, un gol que el podria recuperar la setmana que ve perquè ja tindrà banat el camp del Tenerife.
0: Ha sortit contenta la gent de Montilivi aquesta nit, tot i l'empat a 0?
2: Jo crec que sí, perquè el Girona ha fet un bon partit. És veritat que aquí la gent és molt exigent, sobretot del descens de la temporada passada, però sí, jo crec que ha sortit contenta. En segurament la pitjor entrada de la temporada, més de 8.000 espectadors. Els diumenges aquí no hi ha gaire bona entrada, perquè és un horari
0: de força dolent. Amb el tema de les pluges aquests dos dies. Al final no ha plogut tant, no?
2: No, gens. Jo és que no he vist ploure, feies aquesta pregunta abans de començar, i jo és que no he vist ploure.
0: No, però gens,
2: perquè ahir vaig sortir un moment a 8:15, vaig anar cap a casa, a 9:15 sí que plovia una mica, i es veu que quan ha plogut més ha estat a la matinada que jo estava dormint, però quan m'he aixecat aquest matí ja no plovia gens. El camp estava perfecte i és veritat que s'han aixecat les restriccions per poder jugar aquest partit i que les úniques que s'han mantingut són els dos empordats, alt i baix, que la gent no sé si ha fet cas o no, però són l'única gent que no ha pogut venir aquí a Montilivi, ja et dic, 8.000 i pico d'espectadors amb la pitjor entrada de la temporada, però vaja, jo crec que sí que poden estar contents. Tenim un Girona que està competint i que està aconseguint bons resultats, com deies, en zona de playoff, a 6 punts de l'ascens directe, avui aquesta ensopada del Castelló.
0: A 7 punts del líder que és l'Eibar i a 6 punts del Castelló, que avui ha empatat a casa contra el Ceuta.
2: Sí, un mal resultat, sí.
0: Xevi, tu has quedat. Xevi Soler, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
0: Tu estàs pendent a Montilivi, zona mixta, sala de premsa, de reaccions. En tenim alguna?
3: Sí, de fet, acaba de parlar Javi Boñar, el jugador del Girona. Per destacar el punt, per destacar el partit que ha fet el Girona, per destacar que han dominat, segons ells, un dels rivals més perillosos de segona divisió, i per dir-nos a tots plegats que no els amoïna gens que ara s'allunyin una miqueta d'aquesta zona de l'ascens directe, aquests 6-7 punts respecte als dos primers d'Eibar i Castelló, que encara estem molt al principis de temporada i que no hi ha cap mena de pressió a dins del vestidor per estar ja més a prop d'aquest ascens directe.
0: Boñar és el jugador que ha fallat l'ocasió més clara del partit, segurament al final de la primera, oi?
2: El de la primera, és veritat.
3: No, la primera. Aquí sí que és veritat que ha dit que la pilota li ha anat molt alta, que això és veritat que si mires la repetició és que no se l'esperava tan alta i no ha pogut amorrar bé la pilota.
2: I a la segona n'ha tingut una, també, ja en temps afegit, que no ha pogut acabar de rematar.
0: M'he quedat amb la narració que feies de l'ocasió de la primera part, Edu. Uri, avui t'ha agradat una mica més el Girona, però encara li exigeixes una mica més.
4: És a dir, m'ha agradat, ha merescut guanyar, ha tingut 4 ocasions molt clares, però per mi és insuficient. És a dir, ara deia el Solacar, l'afició del Girona és molt exigent, que ho és. Jo crec que a primera ho era massa, però jo aquí a segona jo seré molt exigent amb l'equip. És a dir, per mi el partit d'avui, tot i ser bo, és insuficient, perquè no pots confirmar en guanyar l'Albacete, en guanyar el Càdiz, i anar a quart a la classificació de cinquè. La diferència de punts amb els primers és irrellevant, perquè la segona és molt llarga.
0: Però la sensació de l'equip
4: hauria de ser molt més dominant.
0: D'acord, el Mallorca és un rival per que correcte, serà dels que a la teva alçada, dels que evitaran per pujar, té un equipàs, un mig del camp, que diu,
2: i amb darrere suplent, que ha sortit de la segona meitat.
0: Darrere suplent, l'altre dia ja ho va ser, l'Almeria.
4: Jo soc exigent amb el Girona, però si jo fos aficionat del Mallorca, estaria més, molt més decepcionat amb el partit que ha fet el Mallorca.
1: Jo crec que es barregen les contradiccions del Girona, que jo crec que Gijón no va fer un bon partit, contra l'Albacete va ser superat, el partit de Cádiz, la segona part va patir molt, és a dir, han anat guanyant partits que probablement han tingut aquesta sensació de l'Oriol, de resultats, però no el domini. Per mi el Girona va començar la temporada molt bé, amb unes formes futbolístiques atractives, dominadores, però jo crec que avui ha recuperat el camí. Ja sé que va de la mà del dia que no guanyes, però tinc la sensació que avui el Girona ha fet un pas endavant respecte als últims partits, on sumava de 3 en 3, però on l'equip havia perdut una miqueta el carril. És veritat que també hi ha moltes baixes per seleccions, aquest no és el millor equip, i has d'anar competint en aquests trams de calendari.
5: Està molt condicionat
1: també
5: l'equip i Quique Álvarez.
2: Però vaja, avui havia recuperat Brian i Fran, i la setmana que ve ja els tindrà tots.
5: Brian, a veure si algun dia acaba alguna jugada, serà interessant.
2: No, perquè tot si acabés alguna jugada no seria aquí.
5: Clar, a mi m'agrada molt, Brian, però...
6: Tot i les baixes, a mi la segona part d'avui ha faltat el gol, però a mi m'ha agradat molt, i especialment quan ha entrat Beltrán i s'han ajuntat Beltrán, Izan, Unai, jo he tingut la sensació que el Girona jugava una... no ha estat una estona espaterrant, però a mi m'ha semblat que jugava una estona de bon futbol, dominador, vaja, la veritat, els partits anteriors no els he vist com el Ricard i l'Oriol i no puc comparar, però si tots els partits del Girona són com el d'avui, jo crec que en guanyarà bastant.
5: Un moment, Xavi, tu estàs pendent de la roda de premsa de Quique Álvarez, que suposo que no ha començat, d'acord?
3: Luis García.
5: Què volies dir?
2: No, jo volia dir que Unai ha tingut el dia que ha tingut més minuts, però vaja, jo, sincerament, el posaria ja per davant de Van de Beek.
5: Van de Beek avui ha estat titular. Anem a la nova Creu Alta. Francesc Ripoll, el Sabadell ha fet una mica més que l'Andorra per guanyar el partit, sí, però ha acabat 0-0. Potser no ha tingut ocasions tan clares, tu no les has vist, però te les pots imaginar perquè heu compartit transmissió, com les que ha tingut el Girona i ha narrat el Solà.
7: No, perquè mira, el Solà ha narrat un travesser per començar i aquí el Sabadell no n'hem explicat cap. Sí que és cert que el Sabadell per mi ha estat millor que l'Andorra, ha tingut més ocasions i més arribades, però allò que diguis, ostres, aquesta era claríssima per marcar-la, una al final i poca cosa més. Partit molt igualat, molt intens, potser el Sabadell amb una mica d'encert l'hagués guanyat, però un puntet.
5: Estàs d'acord, Àlex Dalmas, amb aquesta crònica del Francesc Ripoll? Bona nit.
8: Bona nit, què tal? Sí, home, i tant. Sempre està encertant el Francesc. Crec que
7: quina
8: sí. Crec que jo he estat a la nova Creu Alta i crec que el Sabadell ha enfonsat molt a l'Andorra durant molts minuts. Li ha faltat generar dins de l'àrea alguna clara, excepte aquesta que diu de l'últim minut i una de Priego. Crec que el Sabadell està trobant a faltar a Nico, que és el seu davanter que es va lesionar, i crec que aquí ho està trobant a faltar, però vaja, ha estat superior a l'Andorra.
5: Sí que va ràpid a la nova Creu Alta. Tu vius a la Roca, oi?
8: Sí.
5: I què has trigat?
8: No, he marxat una mica abans, eh?
5: Ah, molt bé, molt bé. Acomiado l'Eduard Solà. Edu, bona nit i gràcies.
2: Molt bé, adéu-siau.
5: El pròxim partit del Girona, abans que marxis?
2: Dilluns, dia 12, a les 9 del vespre, a Tenerife.
5: Tenerife, que el farem a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Sí.
5: És el dilluns, dia 12, el dia del Pilar, festiu, i el farem a les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Hi haurà arribat Benat, Esprilla, i Júnior, que avui ja era aquí, també el recuperaran.
5: Pendents de les reaccions a Montilivi i a la nova Creu Alta, Déu, Edu, seguim, perquè aquesta tarda al Camp Nou s'ha jugat el Barça-Madrid femení.

0: Barça golejat al Madrid en el primer clàssic post-Alexia. Barça 7, Madrid 0. És la golejada més important del Barça al Madrid sota el nom i l'escut del Real Madrid. La marca fins ara eren 6 gols, doncs avui 7. A la mitja hora el Barça ja guanyava 4-0, al descans 5-0, a la segona part del Barça ha baixat una mica el ritme, normal, però ha pogut fer 2 gols. Claudia Pina ha fet 4 gols, és la màxima golejadora del Barça aquesta temporada. Hansen, Peyer i Sidney han fet els altres 3 gols i més d'un dels 7 gols del Barça avui contra el Madrid han estat golaços. Més de 40.000 persones al Camp Nou per veure una altra exhibició del Barça contra el Madrid, que no sé, Sònia, si t'esperaves que es mantingués aquesta superioritat o fins i tot s'ampliés la superioritat respecte al Madrid després dels canvis del Barça aquesta temporada i les sortides de jugadors importantíssimes com Alexia, Map i companyia.
1: Sí, hi havia el dubte, és a dir, jo no m'esperava que en fossin 7, sí que pensava que el Barça continuava sent superior al Madrid, perquè el Madrid és veritat que ha fitxat bones futbolistes aquesta temporada i de fet ha canviat el mig del camp i jo crec que tenen un millor mig del camp, però clar, si canvies de projecte cada temporada és difícil formar un equip i yeah. Tot just el Madrid està començant a caminar. El set ja et dic, home, no m'esperava que... Sobretot aquesta sensació de facilitat que ha tingut el Barça, que jo crec que aquí també hi ha incidència per part de Pau Casada, perquè el plantejament era un punt suïcida, ho hem vist de seguida, que el Barça sortia fàcil de la pressió del Madrid i que tenia molts espais.
0: I no ha rectificat el Madrid, aquest concepte.
1: No. I en canvi, Pau Casada va fer un bon plantejament l'any passat a Montjuïc, sí. però avui... potser ha estat un punt més ambiciós del que pot ser-ho amb l'equip que té.
0: Que l'Anna Hernández ajuda molt a la sortida de pilota? Respecte a Mapi, no.
1: No, home, és difícil millorar la de Mapi.
0: Però el Barça ha sortit molt fluid avui.
1: Sí, perquè totes les jugadores estaven... Jo crec que també hi ha un punt en què, sens dubte, és el millor partit d'aquesta temporada del Barça i que estaven totes molt fines i han aconseguit... clar, una pressió d'aquest estil... Si les tres primeres veus que te'n surts, doncs suposo que és més fàcil, des del punt de vista del Barça, continuar creient-hi i continuar fins i tot un punt a arriscar la sortida, que és el que ha estat fent el Barça. L'any passat jo crec que també van anar a per elles a Montjuïc i al Madrid li va sortir millor que aquesta temporada, on potser Romeu ja s'ho esperava i ha aconseguit salvar-ho millor.
0: De fet, Claudia Pina ha explicat després del partit que acostumen a revisar els comportaments del Madrid en els enfrontaments directes i actuen i treballen a partir d'aquestes revisions. René Van Asten és la neerlandesa que deia que és la central nova, que està causant molt bona impressió en aquest inici de temporada. Tu, Sònia, el partit d'avui, el que ha passat al Camp Nou, els 7 gols, i veus més mèrit del Barça o més temeritat o poca rebel·lió del Madrid?
1: Hi veig una barreja, hi veig que hi ha un factor mental que en aquesta mena de partits, és que a més, si mires la temporada passada, crec que van ser 25 gols del Barça a favor en els 6 partits en què van jugar i només 2 en contra. I tinc la sensació que el Barça en aquesta mena de partits, tu ho deies, ha baixat una mica la segona part, però no deixa d'anar a per la porteria contrària i, per tant, té més ambició, diria, que qualsevol altre partit, probablement a partir del quart ja relaxen un punt. Contra el Madrid no ho fan mai i crec que el Madrid mentalment el que rep el segon gol és que s'enfonsa i veu clarament que no té opcions.
0: La resta, observeu gaire diferències de nivell entre el Barça actual i el del passat quan jugaven Alexia, el de la temporada passada, les últimes temporades amb Alexia, Mapi i companyia?
2: És que són tan bones i veient el partit d'avui que la diferència
0: és veritat, són molt, molt bones, però algunes de les molt, molt bones ja no hi són, però... i encara són molt bones.
2: És que a part de les 4 que han marxat, és com si haguessin marxat 5, perquè Aitana, que
0: encara és la millor del món,
2: ha jugat a la segona part. Sí. O sigui, clar, però és que Eva Pajor és la millor 9 del món, Caroline Graham Hansen és imparable...
0: I a Claudia Pina on la col·loquem?
2: A dalt de tot, també. L'altre dia el Jordi, al Tot Costa, va fer una comparació que jo no hi havia pensat mai, el Fermín del femení, és que... Per mi no hi havia pensat mai i la va clavar.
0: Jo encara la veig més superior en la relació.
2: I l'exhibició de Patrick Guijarro d'avui també és brutal. És impossible no donar-li l'MVP del partit a Claudia Pina, una jugadora que fa 4 gols. Però és que Patrick s'ha cansat de donar passades de tota mena. En llarg, en curt, l'última, el minut 80 de tacó.
0: Diu l'Uri, Sònia, que no és possible donar-li a la millor jugadora a qualsevol altra que no sigui Claudia Pina.
1: Sí, vaja, la TDG, si te pina com a millor jugadora, no, sí que hi ha hagut un vot.
0: Hi ha hagut un vot per Patri Guijarro.
1: Sí, sí, el vot de Susi Sala ha anat per Patri, que està bé tenir aquesta mena de vots particulars perquè també hi hagi un reconeixement, perquè estic d'acord amb el que diu.
2: I després les joves, que potser no seran al nivell d'aquestes supercracs, però que ja intueixes que ho seran.
0: Home, si
2: sí, senten l'Ape...
1: Clar, és que Sydney, el cas de Sydney, que era antigament coneguda com Sherden Lee, però des de l'any passat ella vol ser Sydney, el cas de Sydney és paradigmàtic. No és ni la primera ni la segona opció d'interior de Pere Romeu, i avui ella sola...
0: Ha canviat l'equip per posar-la allà.
1: Sí, sí. Bé, ha estat fent la jugada aquesta temporada de lateral dret, i avui, efectivament, perquè ella entrés al mig del camp, jo crec que també tenia un punt en què tenia una mica més de control en Pina, fent de davantera, que Caroline t'estira més l'equip, però no controles tant el joc. Però Sydney, que no és ni la primera ni la segona, i et diria que ni la tercera opció del seu entrenador, és millor que qualsevol migcampista del Madrid.
0: Jordi, Ricard, com veieu aquest Barça? Us sorprèn que mantingui aquesta superioritat tan manifesta respecte al Madrid, com a mínim?
3: A mi no, per una banda, perquè he seguit molt en la distància, però em fa la sensació que el Madrid no acaba de concretar cap projecte. És a dir, arriben jugadores que la Sònia em diu que són molt bones, però clar, és que marxen algunes de les que han arribat l'any abans o fa dos, i jo crec que així és molt difícil construir un projecte. I en el cas del Barça, recordo que Alexia deia allò de jo no vull fer tap, i tens la impressió que hi havia jugadores que estaven tapades, ara parlàveu de la mateixa Sydney, que a mi em fa la sensació que avui l'hem vist molt bé al mig del camp, que ja hi jugava abans, però investida com d'una confiança que ha tingut de tenir minuts en aquest inici de temporada, que tothom fa créixer, i com aquesta situació, unes quantes... És a dir, que sempre ens fixem que numèricament la plantilla és més curta, perquè ho és, i perquè els recursos o la inversió, digueu com vulgueu, s'ha hagut de reduir, però el capital humà que té el Barça, o en jugadores que no utilitzava gaire perquè n'hi havien de més bones, o en gent que ve de baix, és acollonant. Llavors, vaja, a mi em sembla molt difícil per les dues parts que la cosa s'estrenyi.
4: Ricard? Sí, dos universos diferents, no? El Barça és un context, el Barça. Les jugadores han destacat, hi han marcat diferències, però el Barça ha aconseguit tenir un vehicle que va més enllà de la qualitat individual dels futbolistes. Potser quan arribin moments de Champions, d'examen, diríem, de màxim nivell, veurem si el Barça encara pot mantenir aquesta sensació de gairebé invulnerabilitat, però més enllà d'això, que això es decidirà a partir de semifinals de la Champions, el Barça té molts anys per davant, perquè el context fa que hi hagi un futbol base que continua produint, que apareixen jugadores noves, que es continua captant talent fora, talent jove, i per tant, com deia el Jordi ara, doncs aniran abandonant a l'equip les capdavanteres, les pioneres, i aniran apareixent la continuïtat. Jo crec que el Barça no depèn dels noms. I el Madrid crec que no sé si arribarà mai a ser un competidor del Barça per mirar-lo a la cara.
0: Uh-huh. La Sònia Aliar ha estat pendent de les declaracions postclàssica al Camp Nou. Sònia, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com te les has trobades després de fer-li 7 gols al Madrid?
5: Doncs eufòriques, com no podia ser d'una altra manera, molt satisfetes per aquest partit, per la intensitat, per no donar opció al Madrid, mantenir la porteria a zero, molt orgulloses per la feina individual, però sobretot per la feina col·lectiva, on també ha volgut posar èmfasi Pere Romeu, que veu un punt i a part en aquesta setmana amb la golejada a la Roma, a la Champions, 0-6. I al Madrid, sí, sí. Diu, fins ara, diu ell, havien de ser competitives perquè no tenien la plantilla al complet, però ara que ja pràcticament estan totes juntes i bé, l'objectiu ha de ser l'excel·lència, i res millor per agafar empenta que aquests dos partits. Ha valorat, ell diu, que és un resultat molt, molt positiu.
0: I has pogut parlar amb Claudia Pina i amb Aitana, oi, Sònia?
5: Sí. Pina radiant, amb la pilota perquè li signessin les seves companyes, encara no havia pogut entrar al vestidor quan l'hem vist, diu que el gol amb el que es queda. És el tercer, paret amb Patri Llarga i el primer pal, que no pensa en la pilota d'or i que no es cansa de fer gols, que se sent insaciable i que el d'avui és, ara per ara, el millor record que té.
6: Dins del partit estava com en un somni. Arribat un, arribat un altre, arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
0: I Aitana, que ha jugat una estona a la segona part, ha fet una reflexió interessant, un punt crítica amb el Madrid i amb la resta d'institucions, clubs, que intenten millorar a nivell esportiu però que no aconsegueixen, Sònia?
5: Sí, s'ha mostrat també molt prudent respecte a la seva recuperació i un comès, com tu dius, ha estat contundent amb la diferència que hi ha a la Lliga i demana més responsabilitat.
7: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè... Joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
0: Bielka, ja tens amb els números de tots els Barça-Madrid que s'han jugat des del 2019?
8: Sí, són aclaparadors. 28 partits, 27 victòries del Barça, només una derrota, 1-3 a Montjuïc ara fa dues temporades i amb polèmica arbitral. Sí. 114 gols a favor del Barça, 13 en contra, més de 4 gols per partit del Barça contra el Madrid.
2: Més de 100 gols, a diferència.
0: Sí, senyor. Mira. 101, més 101 té en la veres particular en 28 partits, és una bestiesa. Sònia Salmà, ara hi ha aturada, oi? Per seleccions?
1: Sí, ara marxen diverses jugadors.
0: De dues setmanes, tres setmanes, ho sabeu?
1: De dues setmanes, diria que són dues, sí, ara, diria que en aquest cas són dues. No és que en el cas de les aturades femenines... n'hi ha moltes més que masculines, per tant, bé, poden intentar agrupar, però aleshores potser haurien de marxar més i mig, perquè no hi ha les quatre aturades habituals del masculí, sinó que en són unes quantes més, i més aquest any que hi ha Mundial.
0: Gràcies, senyora Aliar. Bona nit, fins demà.
5: Bona nit.
9: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, passant 5 minuts a 11:45 de la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ja hem repassat els partits del Girona i del Sabadell i el Barça-Madrid del Camp Nou, el 7-0 del Barça-Madrid a la Lliga F d'aquesta tarda, i ara us explicarem una altra bona notícia sobre el Barça. Però abans, a veure, Biel Cadilla, com va el partit del Mundial Femení d'Hockey Patins entre Espanya i França a la defectuosa i relliscosa pista d'Assumpció, al Paraguai?
1: Està guanyant la selecció espanyola 4-0, clarament, quan encara queden 22 minuts per acabar el partit. Per la televisió no s'aprecia aquest mal estat de la pista, sí que hem vist alguna relliscada que pot ser per aquest motiu, però vaja, no es veu aparentment
0: res. No hi ha forats al parquet, no, vaja.
1: Efectivament.
0: Però segur que si s'han plantat i han amenaçat amb no jugar, han demanat que no jugui aquest partit,
1: i després del partit han dit que farien un comunicat i un vídeo a les xarxes socials explicant exactament què és el que ha passat.
0: Anem a Montilivi amb el Xevi Soler. Xevi, està parlant Quique Álvarez?
2: Ha parlat, sí, ha acabat ja. Quique Álvarez, un Quique Álvarez orgullós del que ha fet l'equip, que explica que, tenint en compte que en aquesta aturada preveien que les coses serien molt difícils amb tots els jugadors que els hi han marxat, també jugadors interessants, que aquest 4 de 6 en aquests dos partits de l'aturada el dona com a més que satisfet, i a més, pel fet de recuperar alguns jugadors per la causa, ha dit el nom d'Unai, per exemple, jugadors que just abans no tenien molt protagonisme i que a poc es van sumar a aquest Girona.
0: Gràcies, Xevi.
2: Adeu.
0: I a la nova Creu Alta està parlant, ho ha parlat Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, Francesc Ripoll.
3: Francesc, ha acabat res, fa un minut, la roda de premsa de Ferran Costa.
0: I què?
3: I mira, dic que està content, evidentment, malgrat no haver guanyat, perquè veu el seu equip estable i que manté l'estil que ell vol i que el Sabadell doncs proposa al llarg de la temporada. Ha donat moltes dades. Ferran Costa és un malalt de les dades i del big data i d'analitzar molt el futbol. Ha donat moltes dades de com ha minimitzat l'Andorra. És a dir, l'Andorra té una mitjana de tantes passades a camp contrari, doncs n'ha fet 4 vegades menys.
0: Ha sortit en papers amb les dades i amb els apunts.
3: Ha sortit amb un paper, i jo crec que tenia allà 4 coses apuntades perquè anava mirant mentre explicava les dades. Evidentment, clar, per memoritzar tants números doncs necessitava una mica d'ajuda. I també ha explicat com va viure ahir tot el tema de si jugava o no.
0: Sí.
3: Va explicar que ahir estava l'equip entrant perquè li havien dit que no es jugaria demà ni jugaria dilluns, que els deien que no, i que al final va dir, no, espera't, que sí que jugarà demà. Bé, que va haver una mica d'embolic.
0: I estava molest?
3: No, però li han preguntat per la situació i ha explicat com ha viscut ell.
0: Molt bé. Gràcies, Francesc. Bona nit i fins demà al matí.
3: Fins demà al matí, adeu.
0: A veure, la bona notícia relacionada amb el Barça. Aquesta bona notícia la va anunciar Deco a l'Assemblea de Compromissaris ara fa 2 setmanes. És la renovació de Rafinha. La novetat que us expliquem aquesta nit és que Rafinha signarà el nou contracte aquesta setmana que ve, com a molt, la següent. La primera data prevista perquè signi la renovació Rafinha és dijous vinent, el 8 d'octubre, però s'ha d'acabar de tancar amb l'agenda de Deco, que ja sabem que és una agenda peculiar i complicada. Si no és dijous vinent, serà la setmana següent després del partit del Barça a la Champions al camp del Galatasaray. Sabeu que l'acord està tancat, que amplia 2 temporades més del que tenia, del 2028 al 2030, que hi ha cert augment de fitxa, i sobretot el que hi ha és el convenciment de les dues parts que ara mateix aquesta renovació és una gran manera de confirmar que Rafinha és un dels pilars del Barça i de fugir les temptacions que arribaven des de l'Aràbia Saudita i que quedin enrere. És el nou capità del Barça, és un futbolista clau per a Hansi Flick i ara per ara és el davanter centre més golejador del futbol europeu. El 2030, quan acabi aquest nou contracte, Rafinha tindrà 33 anys, ara en té 29. Veient com està, com es cuida, quin és el seu rendiment, algú té por que allargar-li 4 temporades, 4 anys fins als 33 sigui un d'aquells contractes que d'aquí un parell d'anys, estil Lewandowski, Sònia, ens sembli massa llargs?
4: En absolut. És que veient-lo jugar, lo finíssim que està, lo ràpid que està, com pressiona, com apreta, com aguanta els partits, no tinc per què dubtar. Una altra cosa és que després poden haver-hi lesions, però jo físicament jo crec que és un jugador que fins als 33 aguantarà perfectament.
0: No tens el mateix temor que el Lewandowski, Sònia?
5: No, bàsicament perquè quan acabi contracte Rafinha és quan van fitxar Lewandowski, perquè ens entenguem. Vull dir que no, això a vegades, tu quan allargues aquests contractes, ben bé no saps quin paper tindrà ell d'aquí 4 anys, però jo crec que Rafinha està donant un rendiment com per pensar que potser no és tan important d'aquí 4 anys, però sí que és una una figura útil i ja veurem també si els compleix, que ja sabeu que en el món del futbol passen moltes coses.
0: Costa?
6: A part del rendiment, que és incontestable, com ara comentaven l'Oriol i la Sònia, amb el perfil personal a mi em tranquil·litzen en aquest tipus d'operacions. Una mica ho comparo amb Lewandowski. Lewandowski és veritat que va arribar gran, molt més gran del que acabarà el seu contracte Rafinha, però tothom coincidia que era un superprofessional. Crec que Rafinha està en la mateixa línia i dic més, tinc la sensació que és un perfil de futbolista que no li agrada ser-hi per ser-hi. És a dir, que en el moment en què ell vegi que no és important com ho és ara, que la veritat és que ho és molt, ja té vies per no arrossegar-se ni per no quedar-se aquí només a cobrar. Des d'aquest punt de vista, l'operació em sembla meravellosa a la curta i no especialment preocupant a la llarga.
0: I Ricard?
7: Molt bona notícia, no? És el líder del Barça, ara mateix el millor nou del món. Ja veurem si pot tornar a ser algun dia un dels millors 11 o els millors davanters del món.
0: Cal que canvi de posició?
7: No ho sé, però no, el futur no el dominem, però ja sabem que pot estar com a mínim en dues posicions entre els millors del món i sobretot pel que transmet, per aquesta sensació d'autoritat moral que té a la plantilla. Jo crec que el Barça té capità per molts anys.
0: Àlex Damas, tu com ho veus?
8: També coincideixo que en el cas de Rafinha jo crec que no és excessiu ni molt menys. Jo crec que en algun moment sí li arribarà la davallada per al seu tipus de futbol, però no encara aquesta edat. Avui en dia el tram dels 30 als 34 anys per un futbolista és molt bon encara.
0: Àlex, Rafinha s'està reinventant com a davanter centre, com a jugador, com a futbolista. Les xifres del primer tram de temporada són demolidores, són 13 gols en 8 partits entre la Lliga i la Champions. El percentatge d'encert en la rematada està molt per sobre del que havien conegut fins ara en Rafinha i en la majoria de davanters centres. I has estat analitzant com ha canviat el seu joc, el joc de Rafinha, des que la primera jornada de Lliga al camp de l'Elx Flick el va col·locar per primera vegada com a nou en partit oficial. Què has trobat?
8: Bé, que bàsicament hi ha quatre grans claus o quatre punts per entendre aquesta gran adaptació de Rafinha. La primera d'elles és que, i ara ho parlava el Ricard, crec que és un 11 que juga de nou, però el canvi de posició no ha fet modificar el seu comportament. És a dir, continua jugant com feia de 11, just a la posició de 9. És a dir, sempre el veiem que mai es deixa fixar, sempre cau alguns metres per darrere de la defensa. Sempre està en dinàmic, sempre està en moviment, intervé menys perquè això ja és normal en un nou, però en canvi xuta més i és més decisiu. Però el primer ingredient per mi és això, que no ha deixat que la posició s'adapti a ell, sinó que ell s'ha adaptat a la posició.
0: Intervé gaire menys, Àlex?
8: Intervé, mira, 15 vegades menys que fa dues temporades, que la 24-25.
0: O sigui, estava per les 50 i ara està per les 30-35, més o menys? Tens
8: ara està per les 40.
0: Ara està per les 40 i anava per les 55. Sí.
8: Correcte, i 40 intervencions és força,
0: Per un nou, que... per un nou, Ricard, són dades que el laboratori explotarà el disc
7: dur. Per sobre de la mitjana.
0: Entre els davanters centres.
7: Del Barça.
0: Sí, sí. Pregunta de resposta ràpida. Ara mateix, en el Barça de Hansi Flick, qui és més important? Rafinha o Lamine Yamal?
4: Rafinha.
0: Sònia.
5: A parts iguals, en el present, en el futur, crec que ho serà més Lamine.
0: Jordi?
6: Lamine.
0: Ricard?
7: Lamine.
0: Àlex?
8: Per mi Lamine, per Flick, Rafinha.
0: Per mi Lamine, també, però home, per Flick és important. Rafinha va tornar a finals d'aquesta setmana, ha jugat un partit i mig en aquesta aturada, va tornar amb una petita molèstia muscular, es va confirmar divendres al matí que no hi havia lesió, en principi estarà disponible per jugar contra el Getafe, i avui s'han jugat uns quants partits de seleccions. Ahir va jugar, per exemple, a la selecció espanyola i va tornar a marcar Lamine Yamal. A veure, avui hi ha uns quants partits interessants. Bielkadilla, els Països Baixos de Xavi Hernández han aconseguit la segona victòria en quatre partits contra Sèrbia.
1: Sí, exacte, Països Baixos 2, Sèrbia 1. El jugador de Madrid, Dumfries, ha jugat tot el partit.
0: I Grècia i Alemanya han empatat a Grècia.
1: Sí, empat sense gols, sense De Jemi ni Ter Stegen, que han sigut alliberats per Klopp.
0: I Portugal ha guanyat 2-1 Noruega amb gol de Cancelo.
1: Un golaç de Cancelo, que per cert ha vist també una groga i es perdrà el pròxim partit contra Dinamarca el 14 de novembre.
0: Quants minuts ha jugat Cancelo en aquesta aturada, en aquests quatre partits amb la selecció portuguesa?
1: Ha estat titular en els quatre. Avui l'han canviat al minut 63, igual que va passar contra Dinamarca. En el primer enfrontament amb Noruega va jugar tot el partit, 97 minuts, i contra Gales el van canviar al 90. Tot plegat, vaja, 313 minuts, és a dir, una mica més de 3 partits.
0: Són dos partits íntegres, pràcticament, i en els altres dos partits ha jugat una horeta.
1: Una horeta.
0: Bé, segurament és dels jugadors del Barça, Cancelo, que no és dels joves, que acumula més minuts en aquesta aturada. Últims resultats d'aquesta jornada?
1: Mira, Gales 0, Dinamarca 1 i Malta 1, Andorra 0.
0: Malta 1, Andorra 0, eh? O sigui, gairebé rasco l'empat d'Andorra al camp de Malta. És del grup 4 de la Nations League. No sé si és l'última categoria, però és possible. És l'última, eh? És l'última. I Xavi Hernández, que mira, va sumant, dues victòries, dos empats en aquests primers quatre partits amb la selecció neerlandesa. Els que heu vist algun partit de la selecció dels Països Baixos aquests dies amb Xavi ja a la banqueta, us ha semblat que és prou interessant, no?, la seva influència en aquest primer episodi.
7: Jo no l'he vist gaire, l'he desconnectat bastant de la Nations League. Bé, jo els que vaig veure, que eren els primers, sobretot el d'Alemanya, a mi em va agradar, però els dos últims no els he pogut veure i tampoc tinc una idea clara, però
0: contra Grècia van saber empatar a 2 quan perdia 2-0, tot i que la primera part el mateix Xavi va ser molt crític, però vaja. Avui han jugat Països Baixos i companyia. Ahir va jugar la selecció espanyola, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo, va tornar a marcar Lamine, només començar, continua sent superior i només va jugar la primera per Cubarsí, va descansar tot el partit, va quedar fora de la convocatòria, va debutar amb la selecció espanyola Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i van acumular força minuts Rodri i Pedri. I el partit el va seguir a Oviedo, al Tartiere, el Roger Busar. Roger, bona nit.
9: Com esteu? Bona nit.
0: Molt bé, tu?
9: Molt bé, molt bé, sí. ja a casa, sí.
0: Ja a casa, sí. T'ha costat tornar, eh?
9: Sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, perquè m'ha hagut d'anar fins a Bilbao i agafar un avió que a més portava retard i hem arribat ara fa poc.
0: Per les pluges, a Barcelona, sí. Barcelona, Catalunya?
9: Sí, sí, sí, sí.
0: Us han anul·lat el vol des d'Astúries.
9: Des d'Astúries, sí, a la tarda.
0: Molt bé. I has pogut tornar des de Bilbao, molt bé. Escolta'm, Lamine va ser titular, va estar molt bé, va descansar tota la segona part. En directe el vas continuar veient tan exuberant com en els últims partits, per exemple, a Wembley contra Anglaterra?
9: Sí, sí, jo diria que sí. Jo cada cop el veig més superior a la resta i també ahir té una confiança i es veu i una seguretat que es nota. S'atreveix, a més, cada cop amb detalls de qualitat a cada partit que criden l'atenció i és veritat que es regula, però quan va la pressió hi va. Ahir recordo una pressió al minut 2, al minut 3, a més de cara a gol està en un gran moment. 3 gols en 4 gols en 3 partits, sí. I abans del minut 6, això vol dir que almenys aquests dies surt endolladíssim en aquests partits.
0: El d'ahir és un golaç, el típic de Lamine, no?, que rep el vèrtex de la banda dreta de l'atac, es perfila, orienta una miqueta i la clava a l'escaire creuat.
9: Marca de la casa.
0: Sí, marca de la casa. Havia fet un de diferent, buscant el primer pal, a consell de Fermín en un dels partits d'aquesta temporada al Camp Nou. Tens a mà els minuts acumulats per Lamine en els 3 primers partits de la Nations amb la selecció espanyola?
9: Sí, de fet, de la selecció espanyola és el que més minuts ha jugat, eh? Són 203 minuts, que són 90, 68 i 45 en aquests 3 partits.
0: Sí, un partit sencer, una horeta i mitja part.
9: I mitja part, sí. És l'únic que ha estat titular en aquests 3 partits i ahir De La Fuente el canvia perquè estava pactat, això ho teníem parlat, i per dosificar-lo, però és veritat que tot i així és el que més minuts acumula d'Espanya.
0: Doncs volia comentar que si et semblava més o menys raonable el repartiment i la distribució de minuts i la protecció de Luis de la Fuente amb Lamine Yamal a aquesta durada, però pel que dius no, tampoc podem estar gaire satisfets en aquest cas.
9: No, ell sí que el regula, De La Fuente els regula tots i també a Lamine, però per força. Ell mateix ho deia ahir, que ha de fer canvis tant sí com no i que ha de fer equilibris entre la salut dels jugadors, que això ho diu sempre, i el rendiment, és a dir, guanyar. Jo crec que sí, que el regula, però per força, és que no té una altra opció. Veu que si força tots els jugadors i, a més,
0: però el que menys regula és a Lamine. Perquè sí, dimarts sí. A Croàcia, estem fora de casa, els croats els van fer 7 gols ahir als anglesos a casa, imagina't com estaran els croats.
4: Jo abans de començar aquesta aturada t'hagués dit que 4 partits de titular em semblaria una salvatjada. Però després el que ha de... L'únic partit dels 3 exigents ha sigut el de Wembley i ha jugat 70 minuts l'altre i 45 l'altre. Si jugués contra de titular contra Croàcia tampoc no ho varia tan malament.
0: El que passa és... És veritat, a mi em semblava això. Però si fas els números que ha fet el Ruiz Arbusà, surt al més alt del podi de minuts acumulats a la selecció espanyola. Amb molta diferència, oi? Amb força diferència.
4: També és veritat que m'ha tirat la pilota d'or.
0: Ella ho està amb ganes, no?
6: Sí. Sí, home, però ja també... van tancar les votacions. Sí, és una salvatjada és impresentable.
5: Però sí, també és l'alt del podi dels jugadors del Barça. És a dir, allò que no fa Flick perquè li hem de demanar a De La Fuente.
0: Sí, sí, sí. A mi em sembla... O sigui,
5: que jo entenc que De La Fuente
0: és el que més juga.
5: El Barça tampoc no el justifica gens. Una altra cosa és que amb el Barça l'estiguéssim justificant i arriba a la selecció espanyola i aleshores... el fan jugar tots els partits, però el Barça també l'està fent jugar tots els partits.
6: Però és que venen de guanyar un Mundial i estan tornant-se bojos i esperament els jugadors per guanyar el Teresa Herrera, sí. No fotem.
5: I et dirà que el Barça ve de guanyar una Lliga.
6: No, sí, sí, però és que la diferència és que el Barça és el club que li paga. Això
5: sí,
6: és
5: sí, però
6: cosa...
5: això és així sempre.
0: Sí, però les regles aquestes, no, qui paga els sous no
6: sí,
0: van.
6: A mi em sembla, evidentment, el reglament l'avala, però és impresentable i és inadmissible.
7: Això una cosa és que entenguis la postura de De La Fuente, una altra cosa és que comparis la Nations League amb la Lliga o la Champions, que són competicions clar. Molt diferents, són òrbites
5: diferents.
7: Però per De La Fuente,
5: ell el que està competint ara és això.
7: Home, per De La Fuente sí, però per nosaltres no.
5: Clar, de la seva manera,
7: jo ja entenc a De La Fuente, però el que no vol dir que jo accepti que la Nations League sigui el mateix que la Lliga o la Champions. Si estigués jugant al Mundial o a l'Eurocopa, jo fins i tot jo ho podria entendre. Però jo que desconnecto de la Nations League seria molt contradictori que digués que em sembla bé que cremi la minya mal perquè Flick el posa. És que jo, per mi són competicions diferents. Ara, per un seleccionador ja ho entenc, i si jugués amistosos també el posaria.
6: Però és que els ha rotat a tots. Necessitaria
7: la Nations League.
6: A part del minutatge, jo diria, i el Roger em desmentirà, jo diria que no hi ha cap jugador que hagi estat titular en els 3 partits.
9: No, és l'únic.
6: Doncs perdona, no havia estat el cas. És que no pot ser. Vaja, jo ho veig.
4: Però, també seríem de preguntar perquè és l'únic.
0: Jordi, dimarts a les 8 així a tot costa diràs, és que no pot ser que sigui els 4 partits titulars.
6: És que amb el de Croàcia ja hi compto, tot i que jo pensava que el de Croàcia
7: és que anys senars la Nations League agafarà dimensió d'Eurocopa i Mundial, o sigui, és que això està, això ho estem veient i passarà, o sigui, per qualsevol selecció guanyar la Nations League aquesta temporada és l'únic títol que podran guanyar, però com que abans no existia, clar, els calendaris, ara ja doncs com és oficial fa la sensació que has de callar i acceptar-ho.
6: Per això dic, Ricard, que és el Teresa Herrera, i especialment per un equip que ve de guanyar el Mundial, perquè Alemanya, que està reconstruint un projecte, ha fet 2 convocatòries. Vull dir que Klopp li dona l'interès a la Nations League d'un torneig d'estiu. Està reconstruint i fa 2 convocatòries, que és el normal.
0: Arbusà, si trobes a De La Fuente, envia-li aquest encàrrec, a veure si pot ser suplent. Coversí va ser desconvocat ni suplent, però només per descans, per dosificar-lo, no té cap molèstia.
9: No, per descans, perquè ho havia jugat tot, 90 minuts contra Anglaterra i també 90 contra Croàcia. Per tant, De La Fuente va fer descansar perquè també li tocava.
0: I ho hem de deixar aquí. Gràcies, Roger Arbusà. Bona nit.
9: Adéu, bona nit.
0: I gràcies també a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. Un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Ens espera el Damià Aguilar. Gràcies i fins la setmana vinent.
4: A vosaltres.
5: Adéu.
0: Damià, bona nit.
10: Bona nit, Xavi.
0: Marc Márquez, intractable al Japó.
10: Sí, aviam, segons Jorge Martín, que és el paio que s'ha hagut d'enfrontar amb ell, avui Marc Márquez era imbatible. Per tant, si t'ho diu ell, t'ho has de creure. 24 voltes de cursa, la volta número 11... després d'anar al darrere de Martín, que sortia des de la pol, l'ha avançat i aquell ha estat l'avançament guanyador, a la volta 11 de 24. A les 3 últimes voltes, a més, Martín ha hagut d'afluixar una mica perquè si no s'hagués quedat sense benzina. I això, si hagués hagut d'abandonar, hagués estat una bona cartada de punts pel Marc. Per tant, al final, escolta'm, victòria incontestable.
0: Ha guanyat tant la cursa sprint, la de dissabte, sí, com la de diumenge. Marc Márquez, que queda a 2 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial MotoGP. Betjé, que ja queda gairebé 50 punts, o sigui que això fa pinta que serà cosa de dos cara a cara, emocionant, entre Marc Márquez i Jorge Martín.
10: Ostres, és que, aviam, és inevitable pensar que això pot ara mateix estar tirant cap a un Mundial a dos.
0: Es porten bé Marc Márquez i Jorge Martín?
10: Aviam, no són amics, perquè, és a dir, són de dos àmbits diferents. Martín té la seva gent, té el seu mànager, té el seu equip, no han tingut una coincidència, no han tingut un
0: però
10: filtre.
0: Però no tenen la rivalitat que hi havia entre Márquez i Rossi, ni molt menys.
10: No, ni de conya, ni de conya. No, és
0: no,
10: més...
0: No es preveuen escenes d'aquell tipus de fa uns anys entre Márquez i Rossi per la disputa d'aquest Mundial.
10: Saps què passa? És que, clar, és a dir, perquè hi hagi un nou Márquez i Rossi, necessites un altre Rossi i ara no el tens.
0: Això, Jorge Martín no deixarà anar a la cama perquè caigui Marc Márquez si l'està intentant avançar. Com va passar?
10: No
0: on va ser?
10: No crec.
0: Què
10: no
0: va
10: crec.
0: Passar això? A Malàisia?
10: No crec. A Malàisia el 2015. No ho crec. Mm. De cap de les maneres. Vaja, posaria la mà al foc que no, això no passarà.
0: Pròxim Gran Premi la setmana vinent?
10: Sí, a Indonèsia. Sobre el paper, el pitjor Gran Premi per Marc Márquez. Sobre el paper. Jo, a mi el nas em diu que aquest any sí.
0: Tant de bo. Gràcies, Damià. Bona nit.
10: Adéu.

Moment de tancar el club de la mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb Miquel a l'accés 14, i el record especial d'avui és per a l'Oriol Rodríguez, el nostre Oriol Rodríguez. Segurament sabeu i haureu notat que l'Oriol és un dels pals de paller de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, subdirector del Tot Gira i una de les persones que més sent aquesta casa, aquesta ràdio, com a seva, a esports i a tota l'emissora. Apassionat dels castells, membre dels Capgrossos de Mataró, avui ha estat al concurs de Tarragona, i pou de cultura i saviesa popular, bon company, millor persona, capaç de perdonar quan no has estat del tot a l'alçada qualsevol nit al centre de Barcelona. Tot això és l'Oriol Rodríguez, que demà, d'aquí uns segons, dilluns 5 d'octubre, fa 50 anys. Si el veieu, feliciteu-lo. Us deixem a les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem vingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
1: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
0: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
1: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàsia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant després de fer-me el buit per rebre Shakira totes dues a Madrid.
5: No, no et van fer el buit directe, ho vam comprar nosaltres.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui Arbeca, les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi. Tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
2: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07 què ens pots avançar?
2: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostell als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això.
1: Per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I en definitiva aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser moriré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però feliç.
0: L'únic que podem dir és gràcies per regalar-nos un grapat de cançons que formaran part de les nostres vides i de les nostres particulars històries. Per tant, fins aviat, estimat Oques Grasses.

0: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. En només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C1415A a Castellà del Vallès i la C352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de

0: moure en transport públic perquè a Rodalies funciona a mig gas. Encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
0: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1, entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes. R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni. R4, entre Terrassa i Manresa. R7, en tot el seu recorregut. R8, en tot el seu recorregut. I R11, entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona.
2: Sí,
1: perquè pràcticament totes.
0: Sí, totes estan, en certa manera, afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pels que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
0: Fins ara. Fins ara.
1: Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
4: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
5: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
6: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli: literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streich, Marc Malús i Pere Bugès. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: d'octubre, el dia que precisament Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs Jarabe de Palau ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i de moments en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites, i de moment el que sabem del cert és que el post d'Instagram han escrit això: hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre el món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí, tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder, interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació evidentment més coneguda, sí, pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
2: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte que es diu Flot de Neu.
3: I es presenta com un artista català anònim i recull alguns dels grans moments a la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista al Foraster de Quim Masferrer.
4: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que diguis res!
5: Sagristia, que ets una rata de sagristia, que sí, que tot el dia estàs a missa.
4: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga. Que t'has fet de parlar
5: tu. A missa jo, apa, home.
4: Ale. Esborria, cria.
2: Moments del Foraster. Estaven fent conya, aquestes dues. Estaven fent broma.
3: Ara penso, va dir, uau.
6: M'ha agradat que fos de veritat.
2: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
3: Boníssim.
2: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
3: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
7: Jo sóc del Panjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? No visc a Londres, no, ni a Nova York, visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2-3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos, i com és que parles català? Al Panjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Panjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluda en Panjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé, per mi la llengua catalana no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, a mi no me gusta, i jo soy de Andalusia o de Galicia, i jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí. És com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa, sí.
3: Boníssim. Perfecte.
2: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
3: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
8: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
9: Oh, va... Tio, que fills de la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
8: No, però parlo català una miqueta, eh?
9: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar castellà.
8: Però, collons, podem parlar castellà també, no?
9: Però és que a mi me costa muchísimo. Jo hablo en castellano i tu en català. Així practicamos las dos.
8: Estic una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig viure a Sitges fa 2 anys. Estiu així, eso. Ja vuelvo a l'andalú mío.
9: Pues lo recuerdas muy bien.
8: No, pero no, aprendí hablando aquí, aprendí hablando de ver series. Marlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Me gusta la familia también, algunas series, no sé, y me gusta mucho el idioma.
9: Ay, quina il·lusió, doncs, molt bé, que vagi molt bé, Espe.
2: Amb només 9 minuts arribem a 6:15 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
3: Sí, ho ha fet a les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata.
2: Sí, sí, sí.
3: I que tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
2: Si és que no hi ha un pan de net, eh?
3: Res, no se salva ningú.
2: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany
3: sí,
2: de
3: vegades,
2: cada persona.
3: Sí, a vegades ni el forat del pany, eh?
2: Epa, i això?
3: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
2: Com
3: canten,
2: ara què?
3: Canten, coses que canten.
2: Vinga, va. I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
3: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
2: inèdit,
3: pogut veure.
2: Inèdit.
3: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira, Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
2: Oh!
3: Pues sí.
2: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No, no hi havia ningú més. Quina nit, noies.
3: És que clar.
9: Quina nit.
3: Que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta que és.
2: I que alta.
3: Shakira també, evidentment. I que alta que és. I
2: que baixets que som vosaltres, també.
3: Sí. Però clar, quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Muy cierta. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
2: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
3: Sí, no, no,
2: ja
3: i
2: està,
3: tant.
2: No?
3: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
2: veus?
3: Fet, fortíssim.
2: Això sí que és una sort. En només 7 minuts, 6:15 del matí, quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
1: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
6: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
10: Ho deixarem aquí, ara el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
1: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
11: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove, que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
1: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'àgora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonc van tenir un debat encès.
12: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
2: I els hipotecats?
12: No, però
2: tu no tens els problemes?
12: No, no són ara mateix, se m'espalla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
2: M'estàs explicant? A mi, si se m'espalla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
12: Bueno, perquè ets el propietari, per favor, David.
13: No és la diferència. És casa teva, collons.
2: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters, que depèn, n'hi ha uns que els serveis sí, els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent. Mateix.
1: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
14: Con estos decretazos, decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona, la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso. Que da asco.
0: El matiners.
2: Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
3: Hi ha gent que no pot tenir micro. I ja està.
2: A bones hores. A bones hores li dius.
3: Ja està,
2: que s'ha muntat
3: allà.
2: Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez de los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
2: Tenim feina, eh? Tenim
3: feina. Ai, quins dos mesos, tu! Sí.
2: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fraganjados, 6:15 del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
3: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: m'encanta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, això.
0: Ai, per favor, a veure, quants en fa?
1: En fa 51, Kate Winslet.
0: Déu-n'hi-do.
1: També faig de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Celo que hicisteis, Àngel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
0: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
2: Bon dia, família matiners.
3: Cesc Escolar, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
2: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
3: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc, després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el Castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també O sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant, no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí, avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu Curt i Ras, pendents de Sánchez, i la Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim ara.
5: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El país coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: El periòdico, en canvi, l'editorial és pels reguladors de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona.
1: Veus?
5: Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
1: Uau. Uau. No? Gràcies.
5: Fins ara.
1: Fins ara. Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: Casgrasses fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 9:15 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indifest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per aquells que siguin fans dels festivals.
0: Escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí, no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí.
0: Eloi, ho vols dir, quina veu, bon dia,
2: Eloi.
0: Mira
2: que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: Hem vist per tot arreu.
0: Tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a tope. Marta, què?
2: Aquí un altre cop.
3: T'estava cridant.
0: Ah,
4: li deuen haver xivat la pregunta.
0: No. Que a més la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Macià
0: Closes, el nostre tècnic, també preparat per jugar a la dada, Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, el Carrion, avui també jugaràs a la dada. Va, vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem als inicis.
5: Calienta el sol.
2: En la granja de Mayol, No sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
0: Ja el tens aquí, el que ens faltava ja.
2: El cas és que Josep Montero Doques Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
0: Se sent fatal.
2: Sentiu que el so és molt dolent, entre altres coses perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és,
0: bueno,
2: una cançó...
0: Un mòbil de fa molt temps.
2: De fa molt temps, que no diré quan.
0: Mòbils, clar,
2: no diré quan.
0: Alerta,
2: va. Va, la qüestió és que avui us pregunto...
0: A veure...
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses.
0: De les Oques Grasses, en masculí.
2: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
0: A veure, mira, va, vull començar a la Carrion.
3: Quants anys té ell?
0: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico.
2: No, 40.
0: 40, ja potser, té, no? Potser 40? 41.
3: 41,
2: sí.
0: Vanessa,
4: però una pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
2: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
0: Val. Carrió, no, si, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Uf, digue-li al Macià. 25 de què? El Carrió en du 25 anys. No, Carrió, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
0: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses,
0: no
4: jo, li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé. Què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, 2011. Abans, jo vaig anar de festival.
0: 2011.
3: Abans, molt més vaig veure Oques.
0: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
0: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
4: Marcant la diferència.
0: Jo dic 2000.
3: Opa!
0: Fa temps.
3: Sí, és que... Igual 99,
0: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
2: Vanessa Carrió!
0: La sort de la principiant.
2: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
0: Mira, molt bé, Vanessa!
2: Que es va fer a la sala Oxigen al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins a convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses. I el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest.

0: Convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, la zaranda. Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística. És que, un moment, estava dient a l'Ara. L'Ara, vés-me a agafar el telèfon i diu, però si a la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí, que li vaig, eh?
0: No, tens tota la raó. Vinga, al Teatre Romea de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474. Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romea. Esperem les vostres trucades i també volem saber, a aquestes hores del matí, què esteu fent desperts? I a partir de les 6 del matí, pràcticament res. Escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui en Brigada Ostrella en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre. A Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de la zaranda al Teatre Romea, eh? Recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474. Veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
9: El concert
8: de la teva vida.

0: Són els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya de les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui, sí que els llocs on faci una mica de sol, poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Linyola. Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordejo una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts a aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estall Llibat.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport?
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Cada dia us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final? Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu, adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo, saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: A veure, cap de setmana, sí. Fer, si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el divendres, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Bé, ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, també una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant amb Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falten 2 minuts, sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, sí, a les 6, sí.
1: Molt bé. Com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir ha aguantat una mica, sí, el xaparró i en casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta'm, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3, d'aquí uns moments desvelem qui s'ha emportat aquest parell d'entrades.
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies,
1: adéu. Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat.
3: Sí,
1: ja
3: avui
1: ara,
3: mogudet.
1: Avui pinta un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: la música de Black Eyed Peas d'aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? Acabat o que sabem quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans, no és res més que això, i que la vida ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu. En tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: dia. Escolta, abans de que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, en Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi. Sí.
3: Hola.
2: Ara no em veus, no?
3: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar. Farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dilluns, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoescalars, que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que
0: sabem,
1: realment
0: si pot...
1: tenim feina per davant els meteoròlegs d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, en moltes comarques, per exemple, a Catalunya Central, al Pirineu, del Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van aparèixer en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí, gràcies a Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana, per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem sobretot al Maresme, és un dia de fer balanç també i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps.
3: O el garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda, en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El cap de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí una hora especial que allargarem durant tot el dia també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que, perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui. I llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen. Bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria el dilluns.
7: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut...

0: autobusos segons quins trams, i això, en el millor dels casos, doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si, a més, doncs, hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors, i s'anuncien trens que no passaran.
1: És que és surrealista, és una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que, recordem que hi hagi un tren, no?, que fa, comprovi tot l'estat del recorregut de la via, i quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anuncien trens que no circulen.
0: Sí, sí, ahir Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb tren, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
1: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deia en Pedro Sánchez, saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que La Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els Verds de Vilafranca.
2: Atenció als Verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els cinets! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd! Una mica més verd, que el descarregueu! Els Verds descarregaran per primera vegada a la història! El 9 de 9, mig concurs de la butxaca! Descarreguen per primera vegada!
1: Això a Vilafranca, i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
3: Ara el tema meu entre Payor i Pina, gol.
1: 7-0 ahir al Camp Nou, amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 9 i comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
5: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua pineda de mar.
1: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
7: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
8: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
7: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el d'Aró o la Tordera.
1: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
5: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
9: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
5: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
1: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nous centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
7: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
1: Oriol Pujador.
6: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats

0: afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballarà per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'Iost a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrani del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
2: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
3: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
2: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
4: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
1: Madrid, Dani Senceaja.
5: A 2:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i van ser les eleccions, però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
6: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
7: O també la condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
1: Això si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raül Flores.
8: Si Sánchez dissol el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar per ara les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, ja avisava al Suprem...
9: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
8: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
4: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
10: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
4: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
1: Avui a 3:15 en parlarem també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueres, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
7: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta en la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
1: I era d'això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
4: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
11: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
12: Un resultat inesperat. És hora de gente mostrar a verdadera fotografia do Brasil.
11: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
12: O que queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
11: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
7: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
13: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
7: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
1: I abans dels esports, expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
4: La Tarracorena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 amb folre de la història.
1: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
14: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra, i amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Nick Cave o The Cure.
1: I la tercera?

I acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca.

0: tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 9:15 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 12:15 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podrien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb força estones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous, una entrada vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha 4 vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple, la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6:25. I aquesta rectificant també el satèl·lit des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
6: Privet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany i forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Privet. Sí, el sistema ja està en proves de les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
0: I més coses, perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
5: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a una 60 d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels 80.000 dòlars. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
0: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar a un altre espai, Paula.
7: Sí, perquè Ayuso es vol que amb la hispanitat és la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una 20 de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
8: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
7: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre.
0: Esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
10: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
11: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
10: A la segona divisió, empats al Sabadell i del Girona, els gironins 0-0 davant el Mallorca, els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
10: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín, es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
12: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
10: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.

0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions, hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia. Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, a les 7:55.
1: I es pondrà 6:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Castellbisbal, 17 graus. A Girona, 15. I a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona, avui que ens devem encara amb quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: També fa un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
2: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
1: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
2: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro, guanyant la primera volta de les presidencials, va fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
1: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
2: Comencen avui la sèrie de concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina, que ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol.
5: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornu, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què era dormir als Estats Units?
5: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
2: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre, La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat o El Periòdic on veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
6: El diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç. En accedir dividir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I al Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
7: Golejada del Barça 7-0-4-2 de Clàudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria del Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia de nou.
8: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
8: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe d'ahir a 11:45 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Te'ls veus, Joan?
8: Dec ser jo, l'informador, sí. Perquè no en veig cap. Perquè
0: doncs m'asseguren que a Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
8: Jo sóc aquí des de 5:45, i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
8: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguirem informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio. Però abans queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
10: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 7.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que han tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui al matí de Catalunya Ràdio estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme. Serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona. Centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de Dosrius, del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Arau, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant el Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora. Exactament, el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
2: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i això, m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
14: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
2: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats és el món empresarial. La patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
1: Expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
15: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
2: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
1: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
16: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
1: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions, que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
2: Un minut i seran 3:45. Ara música.
17: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
2: Perquè avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
17: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques i també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera. Like you could fall and
2: no one. I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor a Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició.
17: Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps.
2: Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia.
2: Com ho tenim, sí, això?
18: El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona o de l'Alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes. Fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda es farem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est. Potser podrien arribar més puntualment a la costa i tot plegat amb unes temperatures que recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes i dijous tindrem una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
2: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C-17, la C-59 i la C-60 a la Roca del Vallès, tot plegat mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
2: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei ningú avisava els usuaris, així que analitzava la seva indignació un dels afectats.
20: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
19: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
2: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
13: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Francisco de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
22: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, para la gente con el carro y tenemos que subir carga. la comida. És insuportable.
21: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
6: increïble.
5: Platònic.
6: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
5: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
23: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
24: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
24: I a partir de les tres,
13: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
26: I no m'ho provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
25: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I ja, per aquí per exemple... és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
23: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Porado, bon dia.
28: Què tal, bon dia.
2: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
29: Bon dia.
2: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
30: Bon dia.
2: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
31: Hola, bon dia.
2: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
28: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats, serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec, atendrà els usuaris de manera telemàtica, i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu tot plegat la posaran els trins d'alcaldia, Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
2: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
29: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta, i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic del Carràs, el més gran del país.
2: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Coia?
30: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat, elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
2: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
30: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis, el primer de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participaran 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
2: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
0: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina a la segona divisió, empat a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa en només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
2: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
1: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes, i això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort, però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una lliga sense rival.
2: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
7: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
2: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
8: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
2: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joan?
9: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
10: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Perquè és un xulat.
9: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
11: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
10: Sí, una mica, sí.
11: Es fa una escorrentia que va baixar...
9: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
14: Oriol Colombi, quina temperatura fa?
9: Eloi, és divertit, Eloi.
15: Importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
9: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps com anaven els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Pythons Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia la tele va canviar. Tot i això, el primer capítol no va funcionar gens. Només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps, la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdoleta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. De la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona. Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials.

0: El caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
1: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
2: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobús. Busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius, com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
3: Feia 32 anys concretament que no l'assessolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però bueno, va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971, i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella, ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
4: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
0: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
4: Diem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la península ibèrica n'hem patit unes quantes, d'aquestes tempestes.

0: aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
1: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
0: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs bàsicament no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
0: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem, evidentment, a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen, doncs, a l'Atlàntic més oriental, i després es van desplaçant cap a l'oest, i a poc a poc van agafant més i més energia, no? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
0: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per, diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumii més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver emportat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlund. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any,

0: Quina bogeria, quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els Rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els Liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la Torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des de Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim pla de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la P7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen 9 xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, amb el Grat de Mar. Mentrestant, aquest matí, han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir, doncs, a les tasques de recerca, si és que realment, doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no l'assessoríem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1150 de 300, però va partir la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: Política, estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
1: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o una mica, com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema. És un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
1: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
1: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
1: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
1: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà per als conductors francesos de més de 50 € respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 en Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
9: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem la millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver portat el partit.
1: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
10: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
11: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serem ben sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada. Hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i a més és un dilluns anormal. Complicacions segur a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
4: Ja, doncs en aquests moments he de dir que tenim unes 10-11 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals a Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes de les velles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com, per exemple, a la P7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C-16, a la C-17 o la C-33 i la C-58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud, a la zona de la B-23 i la 2. Mantingueu-vos informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
5: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi

0: El primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda, i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges es alert a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
1: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara, sota la pluja. Anna, bon dia.
2: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
3: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat. Comencem a tenir un riu un més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem el que és la canalització que està portant el riu. Però és veritat que hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert al parc fluvial. Hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i anar i arribar una mica més, més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és

0: la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
1: Per tant, l'alcaldessa s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
0: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement després acaba arribant a la ciutat i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui hem de ser, doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
1: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
0: Totalment. És veritat que la riuada de 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que evidentment ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest doncs, que infraestructures com aquestes seran imprescindibles doncs, per aguantar i resistir millor aquestes no, inclemències que ens vindran en els propers temps.
1: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
0: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte no? doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
1: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
0: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
1: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
2: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral molt molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
2: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
4: Bon dia, Helena. Doncs com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren, i també des de Moventis s'ha informat que estan reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
2: Maresme, doncs, i Mataró, en concret la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies, que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques, en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Hola, bon dia des del CECAT.
2: Una última hora ràpida, ho dèiem ara, aquests desalerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
5: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
2: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat? Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
5: Bé, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que tenim, continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi que hem fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
2: Senyor Mar Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
5: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles. No? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs, el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels desalerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció. No? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podrien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
2: Xavier Mar Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Notícies en xarxa. Connectats al territori. La xarxa de comunicació local.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barre ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ESAERT als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta els casos judicials i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3:30 els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Hem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7, ara mateix, tenim tallades les sortides cap a l'autopista a la zona de Cardedeu per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja, és així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, el Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Comarruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda, aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. En Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en Xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del Voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del Grup Logístic i de Creu Roja per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuai i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes dues hores i, com veieu, plou sobremullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat, per tant és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
7: Gràcies, Clara. El que està clar és que de moment aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies, o com a mínim no es pot guardar massa. Gràcies, que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
8: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
7: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
9: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
10: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres d'aquí prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort, cada vegada es passa més sovint, perquè sem, que, pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
9: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu d'Aró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia que va desbordar?
10: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua, bueno, va pujant enrere fins aquí al poble, i fins que queda tot això pla, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
9: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
10: Primer, impaciència, perquè això tardarà dies. I llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha, ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, bueno, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, i has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que l'estiu vagi per força i anar a ràpid i corrents a treure-ho.
9: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
10: No, la pluja, de fet, uns 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
9: Perfecte, don Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu d'Aró. Gràcies.
10: Molt bé, vosaltres, gràcies.
9: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu d'Aró, i els pagesos de la zona reclamen doncs aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
7: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé. Ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
7: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies, amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
11: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
7: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia. Bon dia. I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
12: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi, no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hunt. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf al sisè en les 6 jornades disputades permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període, quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
7: Va, sí. Oblidem-ho, eh?
12: Sí, passem pàgina.
7: Cristina, gràcies, fins demà.
12: Que vagi bé, fins demà.
7: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria el concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
13: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però, bueno, no sé, que molt content, de veritat.
7: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda osonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de quatre concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: gràcies per ser-hi un dia més a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell a través del 107.1 de l'FM. Comencem nova jornada, un nou dia de programació amb ganes d'acompanyar-vos en aquesta jornada d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026. Des de l'E fins la matinada, amb la intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tot aquest contingut que sempre desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho diem, un contingut que podeu trobar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia, ràdio a la carta. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Això, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Us convidem, doncs, a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt, i això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, comencem nova edició i nova setmana. Les 9 i 2 minuts. Això és La Calaixera, aquest és l'espai matinal per excel·lència d'aquesta santa casa, des de Ràdio El Vendrell i des de 107.1 de l'FM, amb ganes d'acompanyar-vos avui que som dilluns, 5 d'octubre, un dia més i una setmana més, programa número 4038. Sí que és cert que avui el contingut ens acompanyarà, com ja és habitual, fins a les 12, fins al migdia, això no canvia des d'ara, però sí que hi ha un petit canvi en el contingut d'avui dilluns, ja que us podrem acompanyar per raons logístiques fins a les 11, fins a aquesta franja estarem en directe, i a partir de les 11 sí que us deixarem una darrera part una mica més enllaunada per raons logístiques, com ara dèiem, així que avui no serà possible la secció de cuina, així que ja avancem i ja expliquem que avui no ens pot acompanyar en Salvador Rovira, avui no tindrem secció de cuina, però anirem a recordar aspectes importants que ara bé, ara acabarem d'explicar i destacar. Abans, però, recordar-vos que podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101. Molt fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic en qualsevol moment, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Doncs va, pendents de tot aquest contingut que ara dèiem, per començar, de fet, sempre anem cap al temps, important... Altra vegada, conèixer l'evolució de les pluges, el que ha de venir, com ha anat aquest cap de setmana, entre d'altres. Una connexió en directe amb en Mar Rodero, que és el nostre especialista. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Repassarem les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la segona part de Calaixera amb més contingut, més coses. Avui recuperant una secció, encara que potser és de manera esporàdica, però ho anirem fent d'aquesta manera. D'en quan en quan, quan hi hagi informació important a explicar, ens acompanyarà el nostre tècnic de Calaixera, l'aparellador Jonathan Sánchez, ja fidel col·laborador d'aquesta casa des de fa moltes temporades, tot i que amb una petita pausa aquests darrers mesos, per motius professionals, avui sí ens acompanyarà almenys per parlar-nos bé d'una informació novedosa sobre el tractament de l'amiant, de certificat sobre amiant zero, que serà obligatori a partir de ben aviat. Bé, de tot això ens en parlarà el propi Jonathan Sánchez en directe. Tornem-ho a dir. A banda, anirem a altres aspectes d'actualitat, de cultura, d'agenda, I el que dèiem, a partir de les 11, sí que ja deixarem enrere la calaixera en directe i anirem a altre contingut important i que recordarem, com per exemple, la campanya de vacunació que comença just avui dilluns. En vam parlar amb la Comissió de Salut Comunitària des de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell per conèixer els detalls d'aquesta campanya, que això comença tot just avui. I també un altre aspecte cultural que ens farà arribar fins al migdia, fins a les 12, quan sí, ja en aquell moment posarem oficialment el punt i final del programa d'avui. Gràcies, com sempre, per fer-ho possible. Gràcies per ser-hi. I això sempre ho diem. Ben trobats a casa. Som-hi.
2: La Calaixera, un programa únic de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, per suposat, però més que mai, sobretot aquesta tongada de pluges d'aquest cap de setmana i que sembla que encara ha de continuar. Mar Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Tot el focus cap a aquestes tormentades que ja a cap de setmana han tingut lloc, tot i que ens vam salvar aquí a la demarcació, a la comarca, per ben poc, però ha de continuar, no, Marc? Com està la cosa?
1: Ha de continuar. Si tot just ara estàvem observant alguns models que normalment no visitem, no consultem, però en situacions com la que estem tenint aquests dies, doncs sí que és obligat anar-ho mirant i anar veient. La situació d'inestabilitat és molt semblant a la que teníem tot just durant fa 24-36 hores. Tenim una situació d'inestabilitat situada damunt del mar, va rotant. Podríem dir que té circulació ciclònica, és a dir, que va girant de forma antihorària i nosaltres ens va enviant aquestes branques de precipitació. De nou, s'ha enviat un missatge de

0: que és cert que estem mirant el radar i veiem aquesta animació i hi ha de nou situada una àrea de baixes pressions molt ben organitzada damunt del mar, justament davant de la costa catalana, i està tornant a enviar aquestes branques de precipitació importants, intenses, cap a les comarques del Baix Llobregat, del Barcelonès i també cap al Vallès i al Maresme. Nosaltres quedem una miqueta al marge, però tot i així no baixem la guàrdia, perquè amb el radar veiem doncs, com tot plegat també entren algunes taques vermelles de mar cap a terra, i això és intensitat doncs, una miqueta elevada que podem tenir de cara a les properes hores. Per tant, fins a mig matí i primera hora del migdia tindrem aquesta situació d'inestabilitat. A partir de migdia s'aniria allunyant cap a dins del mar i, per tant, ja no ens arribaria de forma directa. Tothom que s'hagi de desplaçar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, en especial per la zona marítima, molta precaució, perquè la situació és d'intensitat de precipitació en tota aquella àrea. Serà a partir de mig matí, migdia, quan es puguin obrir algunes clarianes i tindrem una segona part del dia una miqueta més variable, menys inestable, però tot i així molta precaució també durant la jornada d'avui.
1: I les temperatures, Marc, com les tenim?
0: Deixa'm que obri el mapa, perquè en tinc 25 oberts.
1: Són dies intensos, perquè fa la meteorologia i a la feina que feu els professionals.
0: Ara mateix tenim 20 graus a Cunit, també a Coma-ruga, 19 al Vendrell, 19 a la Bisbal, molt homogènies, i 16 a l'Observatori del Montmell. És que tenim 20 pàgines obertes.
1: Bona feina, gràcies per aquesta feina i sort a vosaltres en dies com aquest. Marc, seguim en contacte i seguirem pendents de les actualitzacions que també vas fent en els diferents punts i espais d'aquesta casa, en ràdio i en televisió. Que vagi bé.
0: Fins demà, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Senyor Chinarro, és la cançó que avui ens posa a ritme aquesta nova setmana, dilluns plujós. El viaje que puede esperar.

0: Senyor Chinarro, sempre amb aquesta boira una mica més alternativa. I cançons com aquesta, El viaje que puede esperar, la cançó d'avui dilluns, de començament de setmana, en directe, en proximitat i en sintonia, a través del 107 Ambú, de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Un minut i un quart en punt de 10. Notícies. Parlem del concurs de castells d'aquest cap de setmana, una actuació a l'alçada dels seus 100 anys d'història. Després d'un any un pèl dubitatius, els nens del Vendrell han clavat un fort cop de puny sobre la taula aquest dissabte a la Tarraco Arena i han completat un concurs de castells per emmarcar. L'agrupació vendrellenca ha acabat en segona posició, només per darrere dels Marrecs de Salt, en un estat de forma envejable, amb el seu primer 4 de 9 en forra inclòs. I sobretot, redoblant el merescut respecte que li professa el món casteller des de fa dècades, que no és poc. Els de la camisa vermella, valents, ambiciosos, han desat el 4 de 8 al calaix i han obert rondes amb els seus sostres fins a les hores de la temporada. Un 3 de 8 impecable i decidit que només ha tremolat lleugerament a la descarregada. Una construcció que ha trigat en arribar atès que els nens actuaven els penúltims, però que ha deixat ben clar que la colla es prenia molt seriosament el certamen. En finalitzar el primer tram del concurs, ja s'ha pogut albirar per on es mouria la part alta del podi, al voltant del 3 de 8, el 5 de 8, el 7 de 8, i a partir d'aquí el gat a l'aigua se l'enduria qui pogués afegir-hi la torre de 8 en forra. L'èpica, això sí, ha arribat amb la segona ronda. Els d'Elisabet Aleu i en Pere Rovira tenien clar que l'aposta forta havia d'arribar en el segon acte. I dit i fet, l'agrupació centenària ha tirat amunt el 5 de 8 un castell molt treballat al local, però que encara no s'havia provat aquest 2026. Una construcció que s'ha començat a remenar ja abans de la carregada i que ha fet patir i de valent després de l'aleta. Amb tot, els nens han tirat de coratge i d'expertesa i l'han pogut descarregar entre l'esclat de la Tarraco Arena, que ha sabut reconèixer l'esforç vermell. Una pujada d'adrenalina multiplicada en veure la colla en segona posició, just passat l'equador del concurs. La colla s'ha acabat de doctorar amb la segona estrena de la jornada, un 7 de 8 sòlid i paradet en tercera ronda, que semblava que duguessin rodant per les places tot l'any. Ha estat la cirereta a una actuació de somni que, a banda de coronar-los en la segona posició, ha injectat una molt bona dosi de moral a una colla que s'ha sabut tirar endavant malgrat alguns moments puntuals de la temporada no del tot reeixits. A causa de l'activació de l'alerta meteorològica, el concurs ha acabat amb la cinquena ronda, sense pilars de comiat, toc de vermut ni lliurament de trofeus. Un final un pèl pensit, però obligat per la intensa pluja que ha anat caient durant tota bona part de la jornada i que també condicionava la diada d'ahir diumenge i que s'ha traslladat a la tarda. Concurs de castells a banda, seguim parlant d'altres qüestions culturals, ja que cada setmana arriba la Fira a Santa Teresa. Aprofitant el dilluns 12 d'octubre, que és festiu, la Fira a Santa Teresa s'allargarà enguany 4 dies. La inauguració es farà el divendres, dia 9, aquest divendres, a 8:15 de la tarda a la Rambla, emplaçament on es concentraran els diferents estants i les zones de degustació, que estaran obertes fins dilluns al migdia. El certamen manté la línia iniciada el 2023 per promocionar el producte de proximitat, sobretot. Així ho presentava un any més el regidor de Fires, Cristian Soriano.
2: El principal objectiu era de consolidar una fira que tingués en compte la necessitat de promocionar, de vendre, d'ensenyar i de mostrar el producte de proximitat i el producte de quilòmetre zero, sobretot potenciant aquelles empreses del Vendrell, aquells autònoms del Vendrell, aquells empresaris i empresàries del nostre municipi, també del Baix Penedès, que van apostar per una idea de negoci i que a través de la fira volem promocionar i volem ensenyar a tothom que ens vingui a visitar.
0: Aquesta edició comptarà amb la presència de 75 empreses, un 80% de les quals són del Vendrell i de la comarca. La major part estarà a la Rambla, on també hi haurà food trucks i un escenari a on al llarg dels 4 dies hi actuaran formacions com Quinta Essence, The Portlands, Eric Alain, Rock and Roll o Dantubui, entre d'altres. Com l'any passat, l'automoció estarà ubicada a la plaça de la Sardana, deixant així lliure l'aparcament del Pèlag. La principal novetat d'aquesta edició serà el nou espai Viu al Vendrell, que hi haurà a la carretera del Doctor Robert i que s'impulsa en col·laboració al Centre d'Iniciatives i Turisme. Es tracta d'un espai polivalent on s'impulsaran tallers, xerrades, maridatges o també conferències.
2: El concepte és tenir un espai, també tapat, òbviament, per les incidències climatològiques que podem tenir, però que sigui sobretot molt funcional i multisectorial. És a dir, on puguem tenir, sobretot el concepte són petites xerrades, i aquí tindrem des de xerrades parlant d'autoprotecció en matèria d'inundacions que farà Protecció Civil, també xerrades que farà també Protecció Civil en matèria de saber com fer una RCP, una reanimació cardiopulmonar, que són coses que també funcionen molt bé, i d'aquesta manera també tindrem empresaris del Vendrell que participaran, la Mar Vives presentant el seu llibre, el Jan Gugens explicant també, doncs, fent una mirada de la fira des de tot el que han fet, i també la Junta Directiva explicant el projecte de bons comercials del Vendrell, doncs les novetats que tindran aquest.
0: Com sempre, la fira vindrà plena d'activitats culturals. Divendres a la tarda hi haurà una cercavila musical dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i de l'agrupació Virgen del Consuelo. I al vespre es farà la representació de l'espectacle teatral La Fira d'Abans, a càrrec del grup de teatre de la Lira vendrellenca, que ja es va fer amb èxit l'any passat. Dissabte, durant tot el dia, la Plaça Nova acollirà una trobada literària impulsada per l'associació Comaruga Literària. Els grups infantils de cultura popular tindran el seu moment al matí amb la ballada conjunta i la cercavila pels carrers del centre, que finalitzarà amb els versos dels diablons. A la tarda s'ha programat l'espectacle Carta d'Ajuste de Zafira d'Or i les Baldis, abans que tingui lloc la cercavila del grup de foc ja de nit. Diumenge, el protagonisme serà pels grups d'adults de la cultura popular que faran la seva cercavila abans dels versos del Ball de les Gitanes i el Ball de Diables, i tot seguit arribarà la Diada Castellera a aquest any, amb un caràcter ben especial pel centenari dels nens del Vendrell. A la plaça Vella estaran acompanyats de la colla jove dels Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Ja a la tarda, la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la Societat Coral del Penedès faran un concert solidari a l'església, amb els beneficis que es destinaran a la Lliga contra el Càncer. I durant els 4 dies de fira, a la tarda hi haurà a l'aparcament de les escoles les atraccions, com ja és habitual. Nova edició de la Fira Santa Teresa, que ja s'ha presentat i que anirem parlant i explicant a mesura que avancin aquests dies. Canviem radicalment de qüestió. El creixement demogràfic que està experimentant el Vendrell els darrers anys està provocant un augment dels preus dels pisos i la conversió del municipi en una vila dormitori. Així ho assegura Unitat Vendrellenca, la formació municipalista que concorrerà a les properes eleccions en coalició amb Junts per Catalunya i que ha elaborat un programa d'habitatge públic que inclou com a primera mesura la conversió del bloc 47 en 30 llars per a joves, a més de destinar la planta baixa per equipaments públics. Una iniciativa que passaria per l'adquisició de l'edifici per part de l'Ajuntament, un acord amb els seus actuals residents i l'acompliment de tres condicions, com destacava als mitjans de comunicació el responsable d'Unitat Vendrellenca, en Xavier Robert.
3: I la nostra proposta és convertir-lo en un edifici com a primera peça d'un parc municipal d'habitatge públic. Un edifici destinat a habitatge per joves. I creiem que hi haurien tres requeriments bàsics. El primer, que aquests joves entendre com a jove persones fins a 35 anys. El segon, que portin com a mínim 3 anys empadronats al Vendrell. I en tercer lloc, que tinguin ingressos estables.
0: Unitat Vendrellenca assegura tenir una declaració d'intenció signada amb la propietat que facilitarà l'execució de les mesures amb celeritat, sobretot tenint en compte que l'edifici ja està construït i, per tant, només requeriria de la seva adequació. La proposta s'emmarca en un programa d'accés a l'habitatge amb diverses tecles.
3: Degut a la situació d'habitatge, de crisi d'habitatge, creiem que l'Ajuntament ha de tocar diverses tecles. La primera, comprar patrimoni que està construït i que està buit, ja sigui a través del tanteig i retracte, si està en procés d'execució, o compra directament al propietari. i després treballar a mà amb l'Incasòl i el Departament de l'Habitatge de la Generalitat per promoure habitatge públic mitjançant promocions d'obra nova.
0: Un seguit de propostes per facilitar que la població del Vendrell pugui fer vida al municipi sense assegurant haver de marxar fora a estudiar i treballar. O el que és el mateix, afirmen evitar que la capital del Baix Penedès esdevingui una vila dormitori. I l'impacte de la carretera nacional 340 a les inundacions del passat 22 d'agost arriba al Congrés dels Diputats i al Senat. La xarxa vendrellenca ha traslladat el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya a totes dues institucions preguntes relatives al drenatge, a la seguretat i a l'accessibilitat d'aquesta via. Unes inundacions que van provocar, entre d'altres afectacions, el tall de la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, inundacions a diversos passos inferiors de la via. Els encarregats de plantejar les preguntes seran el diputat Jordi Duc i la senadora Laura Castel. Entre altres qüestions, les preguntes abordaran la capacitat del sistema de drenatge de la carretera i els temes de seguretat i d'accessibilitat d'aquesta via. I més qüestions. La campanya de vacunació contra la grip i de la Covid-19 comença ja avui dilluns a la Regió Sanitària del Penedès. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències de gent gran, ciutadans i ciutadanes amb discapacitat o problemes de salut mental, els infants d'entre els 6 i els 59 mesos, les dones embarassades i les persones més grans de 80 anys. A partir del dia 16 de novembre, tothom que es vulgui vacunar ho podrà fer sense cita prèvia. La referent de vacunació a la Regió Sanitària del Penedès, l'Elisabet Badiella, ha explicat les línies d'estratègia de la campanya i ha recordat que l'objectiu és protegir la població de les conseqüències de la grip i de la Covid-19, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar la màxima d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de novembre.
4: Que es prioritzen sempre pacients domiciliaris, pacients institucionalitzats, residències, personal sanitari, població major de 80 anys i després els nens de 6 mesos a 5 anys clavats i sobretot també les embarassades. Després hi ha una segona fase que ja vindria a ser pràcticament a tota la població oberta, que és a partir del 26 d'octubre.
0: Al Penedès hi ha 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, de discapacitat i de salut mental, 17.700 infants entre els 6 i els 19 mesos i 1.000 embarassades i 27.988 persones majors de 80 anys que estan cridades a vacunar-se durant tota aquesta primera fase. Aquesta segona fase que dèiem que s'inicia el 26 d'octubre amb l'obertura amb cita prèvia de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grup de risc i professionals dels serveis essencials. Al seu torn, a la tercera fase es posarà en marxa a partir del dia 16 de novembre amb la vacunació sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. De fet, també qui parlava justament d'aquesta campanya que tot just comença és la infermera i també una de les responsables d'aquestes vacunacions, la Ariadna Molla, que també podrem escoltar.
5: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Doncs per aquest motiu, especialment a tots els equips de primària, però també a la resta de professionals del sistema de salut, es multipliquen esforços en aquesta època per tal de prevenir aquest contagi i per evitar possibles complicacions d'aquestes malalties. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
0: El Penedès, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la vacunació i acostar-se a la ciutadania, es posaran en marxa diverses accions comunitàries arreu del territori. També s'està treballant per acostar la vacunació a alguns centres educatius. Aquestes iniciatives es complementaran amb la vacunació en centres cívics i residències de gent gran. Entre les prioritats estratègiques, Salut reforçarà la vacunació als centres sanitaris, mantindrà per tercera temporada el conveni amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya per promoure la recomanació de la vacunació i impulsarà la implicació de personal sanitari mitjançant la coordinació amb els col·legis professionals i societats científiques. Així mateix, es preveu ampliar la difusió de la campanya a l'entorn laboral a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, promoure accions específiques adreçades al col·lectiu docent en col·laboració amb el Departament d'Educació i reforçar impulsar la participació dels ajuntaments i les entitats del món local en la promoció de la vacunació. I l'Oficina de Català del Vendrell posa en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'ús social del català a través de la conversa. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. Per aquest motiu, es fa una crida a les persones catalanoparlants que vulguin participar-hi com a voluntaris. Alhora, també s'hi poden inscriure com a aprenents totes aquelles persones, siguin o no alumnes dels cursos de català, que vulguin practicar la llengua d'una manera distesa i en un context real de comunicació. Un cop formada la parella lingüística, voluntari i l'aprenent acorden en el dia i l'hora i el lloc de trobada. Les persones interessades a participar-hi en aquesta nova edició del programa poden adreçar-se a l'Oficina de Català del Vendrell. I la 22a mostra de teatre del Baix Penedès començarà ja aquest proper diumenge, 18 d'octubre, a la Bisbal del Penedès, amb L'home, la bèstia i la virtut. Una comèdia de Luigi Pirandello i que presentarà el grup de teatre de la Comparativa de Llorenç del Penedès. La funció serà a les 7 de la tarda a la Societat de la Bisbal i donarà el tret de sortida a aquesta nova edició de la mostra, organitzada per la coordinadora de grups amateurs de teatre del Baix Penedès, la Cotevap. L'obra presenta un professor, la mare d'un alumne i el seu marit, que coincideixen en un sopar que acabarà fent aflorar els secrets i les relacions entre els personatges. Es tracta d'una comèdia àcida intel·ligent que forma part de la vessant més popular de l'autor italià. La mostra continuarà durant els propers mesos amb propostes de diferents grups de teatre amateur en diversos municipis de la comarca.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
6: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 31 minuts, avui dilluns, i ja directament saltem cap a les portades. Les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dilluns 5 d'octubre. Portades habituals, com per exemple el diari de Tarragona, comencem per aquí. Vilafranca guanya el millor concurs de castells de la història. La Vella de Valls queda segona i frega la victòria amb el 3 de 9 sense folre carregat. La Jove de Tarragona, tercera carregant el 4 de 10 amb folre i manilles per primer cop. És la informació destacada i dedicada únicament al món casteller en portada en aquesta portada del diari de Tarragona. Canviem, saltem cap al diari Ara. Pendents de Sánchez. El PSOE es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge. La plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem. I només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. I dos morts i un desaparegut pel temporal, el temporal de pluja i vent que va castigar Catalunya, que acaba amb un balanç provisional de dues persones mortes i una de desapareguda i nombrosos danys materials en infraestructures, edificis públics, com ara escoles i també habitatges particulars. Altres notícies encara en primera plana. El Brasil tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta liderarà el recompte, però no té assegurat superar el 50% dels vots en la primera volta. I en esports, en futbol, la Pina lidera una altra pallissa del Barça al Real Madrid, guanyant per 7-0. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya. La majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. I Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara. El president de l'executiu vol prendre abans mesures sobre l'habitatge. També es parla de meteorologia i del temporal d'aquests dies, el temporal que causa a Catalunya 2 morts, 1 desaparegut i danys abundants. Les excepcionals tempestes del cap de setmana d'aires tropicals van provocar inundacions i fortes crescudes de rius i rieres. Tots anys a la recerca d'un fill perdut amb EI després del califat. Un dels articles i dels reportatges que podeu trobar a La Vanguardia. I també sobre esports. Un Barça implacable destrossa el Real Madrid per 7-0 en un altre clàssic. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, de fet, sempre ho expliquem cada dia, ens ajuden a acabar de perfilar i acabar de conèixer una mica millor la informació del dia.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: anem recuperant seccions que volem que continuïn, com és el cas de la secció històrica amb la Gisela Alcón, que això ja ens torna a acompanyar. Gisela, com estàs?
1: Molt bé, sí? Encantada jo de tornar a ser aquí.
0: Que bé, l'estiu bé?
1: Regular, no serem. Sí, no gaire bé, però...
0: Però bé, nou curs, nova temporada...
1: Exacte, encarem endavant.
0: Vinga, sí. Jo... De la part més optimista que sí.
1: Ara que vindrà la fresqueta ajudarà.
0: Clar, sí, exacte, vulguis que no. Escolta'm, i repassant l'última secció que vam sortir al carrer...
1: Què?
0: Va agradar molt.
1: Molt, no?
0: Sí, m'ho ha dit molta gent. Sempre hi ha un cert sí, una certa relació amb l'audiència i tot plegat. En aquesta ocasió especialment, molta gent m'ho ha dit, que els hi va agradar molt aquell viatge.
1: Home, és que va ser una cadena d'espais, persones, no?
0: Clar. I a més va ser per una seqüència, no vam parar en cap moment.
1: Exacte, que té mèrit.
0: Exacte, exacte, vull dir que va agradar. Ho hem de tornar a repetir un altre dia.
1: Sí, ja tinc un parell de trajectes més.
0: Doncs ja ho farem, això. Però va, tirem endavant aquesta nova temporada amb nous temes. Bueno, de fet, recuperem un nom importantíssim pel municipi, no cal ni dir-ho, però per tu personalment.
1: Personalment, sí. Sí, sí. Sí? Sempre dic que és la meva heroïna.
0: Ja ho has dit una altra vegada, és veritat. Sí, sí. Estem parlant de la Maria Julibert Aulés.
1: Exacte. Maria Julibert, una de les dones, jo crec, amb una història més interessant i que va tocar un munt de camps de la cultura de Vendrell, molts aspectes interessants. Sí, sí, sí.
0: La podríem anomenar com esperantista, però no, és que se n'adria molt curts, eh?
1: Sí.
0: No només va ser això, sinó que va ser una divulgadora cultural de primer ordre. En aquell temps, com a dona, com a vendrellenca.
1: Sí, sí, dona soltera.
0: Exacte, dona soltera.
1: Que anava com a sola, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, avançada al seu temps. I d'ella destacaríem, podríem destacar la figura de, dintre de l'esperanto, una dona reconeguda internacionalment, que avui ens fixarem en alguna cosa. Va ser pintora, que també va obrir una escola de dibuix a casa seva i pintura. Va anar lligada a la Biblioteca Popular del Vendrell, va ser emprenedora, va obrir una perfumeria i també va anar molt lligada a les classes en català i l'escola catalana. Així que una dona que tenia presència.
0: Sí, sí, sí, sí, tant. I ja recordo que l'altra vegada que vam parlar d'ella, vam parlar d'aquelles jornades internacionals d'esperanto que es van fer al Vendrell i que ella va estar al darrere d'aquestes jornades.
1: I tant, i tant, i tant. Sí, sí, ella era figura clau. I l'altre aspecte, que és el que no he anomenat, que avui... No ens donarà temps, no, i no parlarem.
0: Ho dividirem en dos,
1: Exacte.
0: Ja ho avancem,
1: sí, perquè és una dona que abarca tant. És la Maria Julibert, articulista, que escrivia a la premsa. També puc avançar que escrivia amb nom i cognoms. Mai va signar d'una altra manera. Sempre era Maria Julibert. I escrivia coses tan interessants com parlar de l'amor lliure als anys 30.
0: Uau!
1: Sí, val la pena.
0: I ho podia fer,
1: Mira, ho va fer.
0: Ostres!
1: Està tot al Baix Penedès.
0: Clar, clar.
1: Per tant, a la propera portarem aquests articles.
0: D'acord, que interessant.
1: Sí. En tenia pacifistes, feministes, en defensa de l'esperanto i... Bueno, tot.
0: Doncs
1: fins i tot del vot de la dona.
0: D'acord, d'acord. Això és l'avançament.
1: Avancem.
0: Del capítol 2 que ja vindrà aquestes properes setmanes. El capítol 1 sí que intentarem això, no? Presentar-la una mica més i conèixer-la una mica més d'entrada,
1: Sí, exacte. Podem començar, doncs, que va néixer a Vendrell en 1888. Tenia 4 germans, una germana i 3 germans. I de joveneta la comencem a trobar a la premsa, sobretot al Baix Penedès, com a professora d'esperanto, esperantista. I allí ja fa un parell d'articles, un en defensa de l'esperanto, i l'altre una carta a vosaltres, noies, que es dirigeix a les noies de Vendrell perquè s'apuntin a les classes d'esperanto, perquè, clar, segons ella, l'esperanto és... La instrucció és un astre de primera magnitud que brilla amb llum pròpia. I l'esperanto és un raig d'aquest.
0: Recordem que l'esperanto no només tenia aquesta idea de llenguatge universal i de comunicació universal, que ja és una declaració d'intencions,
1: Sí.
0: Però, clar, sota aquestes premisses, no?, d'això de pau, de cultura, no?, de germanor,
1: sí, de germanor
0: entre comunitats.
1: Una de les coses que explica molt la Maria Julibert i la repeteix, una de les avantatges de l'esperanto és que no importa la religió, la nacionalitat ni el sexe de les persones. Llavors, digue'm a començaments del segle XX a quin grup no importava que fossis home o dona. També fixeu-vos, la Maria Julivert era una dona d'una família benestant. Fixeu-nos com va vestida, per exemple, no? La diferència entre ella i, per exemple, la meva àvia, que la meva àvia era modista i era d'una família senzilla. Ella no, el seu pare era industrial, era una noia que es va poder dedicar a la formació, però a més no es va quedar així, també la va ensenyar als altres. I de seguida, per allà 1913, ella ja agafa una miqueta el mando, diríem, del grup d'esperanto de noies de Vendrell. Llavors, a partir de 1913, Vendrell ja té grup de dones. I de seguida formen part de la junta. La meva àvia va ser vocal, ella va ser secretària, una altra dona va ser vocal, i així. Feien un munt d'activitats. Quan vam parlar de la Carlota Gestí, recordeu que ja vam dir que venia a fer actes que eren benèfics. Ells organitzaven molts actes benèfics, no? Per altres grups o per uns, no sé, uns holandesos que havien tingut un problema, feien un acte de tal, i els diners anaven cap allí, no? Bueno, era un grup que sí que tenia molt clar lo de la igualtat i lo de Pau i la germanor i aquests principis tan, tan interessants.
0: I era un grup, doncs, reconegut, entenc, no? És a dir, si participava en revistes, si hi havia aquesta mirada cap al Vendrell arrel d'aquell grup, vol dir que era un grup destacat.
1: Era un grup que es coneixia molt. De fet, va tindre molta continuïtat. Comença Vendrell, ja dic, a 1909. El problema és que hi va haver la Guerra Civil i es va sobrecarregar tot. Però fins que va morir, pràcticament, hi va haver el Mercè, que va ser un dels membres més actius, sempre va ser esperantista. Encara sortia perquè tenien una guia, els esperantistes, a nivell d'Europa, que sortien els noms de la gent que podia rebre altres esperantistes a casa seva. I aquí al diari se n'enterem quan venen uns esperantistes de no sé on i es queden a casa d'algú, o marxa algú d'aquí i se'n va a un altre. De fet, la Maria Julivert se'n va anar a Madrid, cap allà al 16, i va estar coneixent a la Societat Esperantista de Madrid. I va enviar una crònica des de Madrid, que s'hi va estar unes setmanes. Llavors, aquesta mena de relació entre ells era molt bona, era molt rica.
0: Sí. I podem saber això, com va començar aquest interès de la Maria Julivert cap a l'esperanto? Jo he dit, era una família que potser sí que permetia, no?, que pogués tenir aquesta capacitat d'accedir a certs materials i a certes ensenyances.
1: Sí.
0: Però segur que de ben joveneta va començar a interessar-se. De fet, va començar molt jove, no?
1: El contacte que, segons una enciclopèdia de Bucarest, perquè surt a una enciclopèdia esperantista de Bucarest, que també passarà per aquí, parla d'aquesta, que aquí no el coneixíem ningú, amb aquesta enciclopèdia, el 31, em sembla que és, surt la publicació i surt una minibiografia de la Maria Julivert. O sigui, com a dona important.
0: Sí.
1: Clar, ella comença a 1911. I el 13 ja fa classes a Vendrell. I no ho deix mai fins a la guerra, abans de la guerra, que va marxar de Vendrell el 35. I llavors aquí se suspèn tot.
0: S'acaba tot.
1: Però quan torna, no.
0: Però va marxar a l'exili?
1: No, va marxar a Barcelona. El seu germà era un industrial de Vendrell. Vaig parlar amb un nebot fa molts anys, que vivia a Barcelona, i em va dir que tenien problemes per pagar els obrers i que es veien un problema gran. Ella havia obert una perfumeria, la perfumeria Selecta, per amb dos sexes. El carrer, tot passa al carrer Doctor Robert.
0: Correcte, clar. Curiós. Davant la font.
1: Sí, per allà.
0: Davant la font.
1: Exacte, davant la font, que no hi ha pèrdua. I el seu pare havia tingut un negoci d'hidràulics a l'altre costat. Per allà on hi ha Cal Vicentó, per allí. I va tenir una fàbrica de gaseoses, el pare. I va obrir, que és molt curiós, un gimnàs. Jo diria que el primer gimnàs del Vendrell devia ser del seu pare.
0: Que... Un emprenedor, doncs, aquest senyor.
1: Molt. I ella devia sortir com el seu pare, no? Vinga, a provar això.
0: Amb aquests interessos.
1: Sí. Clar. Bueno, doncs això, comença a l'11, el 13 ja fa classe i ja de per vida. Aquí a Vendrell es fan els Jocs Florals Internacionals i un congrés que va ser molt important i va venir gent de molts llocs. I ella anava davant. Llavors, i en aquest, en aquest congrés va vindre una professora d'Estònia, que es veu que era molt coneguda, que es deia Linjo Pan, que no sé si ho pronuncio bé, que va venir a fer unes classes magistrals d'esperanto per aquelles jornades que hi haurien. I bueno, clar, això ja va ser de rebombori. I a la fotografia estan, una que hi ha a la biblioteca, està ella, aquesta senyora que venia a fer el curs, la bibliotecària Pilar Belmonte, que també va assistir a aquests cursos, i una trentena de persones que van venir a fer... Aquí l'any 33, la meva àvia havia tingut la primera filla. La meva àvia ja no hi és. Sí que era molt igualitari, però la societat aquí empenyia molt. Les dones es casaven, s'anaven retirant d'aquestes activitats.
0: De la vida social, clar.
1: Els homes continuen. Els homes podien tenir fills, però continuaven estant al grup d'Esperanto i participant aquí d'aquestes jornades que... M'hagués encantat de veure per un forat, eh? Sí, sí. I aquí la veiem, allà al mig, i la professora estoniana. Vull dir que aquesta és una foto molt, molt interessant. Any 33.
0: Així doncs, clar, la Pilar Belmonte, que a vegades n'hem parlat, que va ser la bibliotecària del Vendrell,
1: la bibliotecària,
0: com sempre
1: sí.
0: Anomenada, clar, es van conèixer i van interactuar moltíssim.
1: Sí, doncs, perquè, clar, la biblioteca també va ajudar durant aquests anys. Ella també demana llibres a la Biblioteca en Esperanto, i ho gestiona la Pilar Belmonte, i arriben, i es fan cursos a la biblioteca, i es fan exàmens a la biblioteca, que clar, la gent anava al curs i després se'ls feia un examen, i es feia allí, no? Clar, anava lligat, tot anava molt lligat.
0: Clar. I la Maria Julibert, artista? Dibuixant, pintora?
1: Sí, això va ser... Una mica aquest quadre el tenia el Josep Maria Calaf, que em va dir, nena, potser en tinc un, el tinc jo, va ser tan generós i em va dir, després de fer tot això, queda-te'l, no?
0: Sí.
1: I d'ella n'hem localitzat 4 o 5. Aquest és el més fàcil, que és el que tinc jo. N'hi ha un que el tenia el seu nebot a Barcelona, que és aquest... La signatura es veu perfecta,
0: sí,
1: eh?
0: Maria Julibert.
1: Maria Julibert. I un parell que va ser molt curiós, que una senyora, que és aquest i una altra, una senyora del Forge, a costat de Reus, em va trucar un dia perquè em va relacionar amb la Maria Julibert. Ara la xarxa és tot.
0: Clar, que queda relacionat.
1: Ell havia comprat una casa i havia trobat dos quadres de Maria Julibert. I a més havia trobat una rajola hidràulica perquè el seu germà, a Reus, havia tingut una botiga. I em va regalar una rajola. Bueno, dues, per ser precisos. Una me la vaig quedar jo i me la vaig posar a la cuina, i l'altra li vaig portar el seu nebot a Barcelona, que també li va fer una il·lusió bàrbara,
0: clar,
1: no?
0: Tu diràs.
1: Com una relíquia.
0: Sí.
1: Llavors, tenim a la Maria Julibert, que pinta i fa classes, també, aquí a Vendrell.
0: Això vol dir que devia dominar la tècnica, doncs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, havia...
0: Va arribar a dominar força.
1: Devia estar formada. Val. De fet, li vaig dir a un company de l'institut que m'analitzés... Els quadrets aquests de la Maria Julibert, sí. I em va dir que està clar que sí, que tenia tècnica, que havia après, que coneixia la barreja de colors, com aconseguir llum. Em va fer tot una explicació molt interessant, perquè, clar, jo no sé fins a quin punt aquí ja no hi arribo. No, però em va dir això, no, bé, dominava. Quan una vegada ja vaig acabar el treball aquest de la Maria Julibert, això ja es va acabar, vaig trobar d'una exposició col·lectiva a Barcelona que hi havia una obra de la Maria Julibert. I llavors vaig pensar, doncs sí. Després, la Maria Julibert, als anys 30, ja dic que marxa del Vendrell, i torna cap als 50. I quan torna als 50, quan li demanen pel padró, allò, la professió, l'edat i tal, diu que és pintora.
0: Sí?
1: Sí.
0: Wow.
1: Jo crec que igual al marxar va aparcar tot el tema
0: de
1: l'Esperanto i es devia dedicar potser a pintar més. El que havia començat aquí una miqueta devia...
0: Així doncs aquesta part més artística, més plàstica,
1: sí.
0: Va ser després de marxar del Vendrell, després de la guerra i després de l'Esperanto.
1: Sí, sí. O va...
2: Sí, va les...
1: Una temporada, sí, anava amb les dues coses, eh? Ho anava combinant.
2: D'acord.
1: I reticulista, que aquesta part
2: és tan... Sí, és importantíssima.
1: Molt important. Mira, aquí només n'he posat una avui per anar fent boca, eh? Aquí tenim l'esperantisme i la guerra. És a dir, això que deia que era pacifista, els principis de l'esperanto, ella els porta molt bé, no? Aquí la seu... aquesta idea de la pau, no? De la bona relació, de que una llengua no està per sobre d'una altra. Per això, bueno, jo sóc filòloga i, evidentment, una llengua és una transformació de mils d'anys, i tant, no? Vull dir, el que estem parlant avui
0: és... No té res a veure.
1: Però, bueno, els romans, el llatí, no? És una transformació del llatí barrejat amb moltes coses.
2: Sí, sí.
1: Ha costat molts anys arribar aquí. Però la idea aquesta de l'esperanto no era per passar per sobre. Havia de ser una cosa molt simple per comunicar.
2: Clar, per entendre's.
1: D'igual a igual.
2: Clar, per entendre's.
1: Igual.
2: Entre...
1: Aquesta, exacte.
2: Entre continents, no sé com dir-ho.
1: Sí, sí, sí, sí. No, i ella ho explica, eh? Si voleu fer negocis, si vols tenir relacions, amb una llengua molt simple... Bueno, això en parlarem quan parlem dels articles.
2: Els articles, eh?
1: Hi ha una cosa, que és Maria Julivert i biblioteca.
2: Val.
1: Quan obren la Biblioteca Popular de Vendrell, hi havia un patronat. Totes les biblioteques populars tenien un patronat que normalment eren els homes més així de la vila. I, segons una història de les biblioteques de la Mancomunitat, diu, però excepcionalment al Vendrell, la figura de secretària de la biblioteca és una dona.
2: Ah.
1: I és Maria Julivert.
2: Ostres.
1: Per tant, trenca alguns motlles en aquest sentit i participa més activament. De fet, també passarà per aquí una carta que signa president i signa la secretària, no?
2: Wow.
1: I hi ha la signatura de la Maria Julivert. Per tant, ella a la biblioteca hi va... Mentre hi va haver el patronat,
2: no,
1: ella
2: tant,
1: hi va ser.
2: Hi va ser.
1: Després ja hi va entrar... el patronat va entrar una mestra...
2: Uh-huh.
1: Però primer estava ella sola.
2: Sí,
1: igual que la Junta Provincial de Tarragona de l'Esperanto, era ella sola.
2: Sí, sí.
1: Que era una dona que no li tenia por a res, eh? I ella anava i s'hi va llançar.
2: Una dona ben valenta, doncs.
1: Molt valenta.
2: Ostres, i és això que dèiem al començament de la secció, que ja hem d'acabar, eh?
1: Sempre passa el mateix, eh?
2: Però si no la recuperarem, eh?
1: A la propera
2: secció, perquè es trobarem d'això d'aquí un parell de setmanes fent aquesta... segona part d'aquesta vida i obra de Maria Julivert.
1: Maria Julivert.
2: Gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
2: Que vagi bé.
1: Igualment.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
7: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Dos minuts i les 10 del matí. Ja sabeu que en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja de seguida anirem cap a la segona part de Calaixera. Avui que hem començat setmana, avui que és dilluns 5 d'octubre, en aquesta nova edició de Magazine, sempre en directe. Tot i que recordem avui, el programa serà en directe, eh? En directe, un pèl més curtet. Us acompanyarem en directe fins a les 11. Això fa que avui no tinguem secció de cuina, demanar-vos disculpes altra vegada i tornar a recordar-ho que avui no ens acompanyarà en Salvador Rovira. Avui no tindrem recepta, no tindrem aquest torn de participació i trucades i aprofitarem per recordar altres aspectes importants en matèria de salut, com és, per exemple, la campanya de vacunació que tot just avui comença i que en vam parlar ara tot just el passat divendres. Així que això, tindrem a Calaixera en directe fins a les 11 i avui no tindrem secció de cuina. Però bé, tot i així, encara ens queda molt més contingut en la segona part del programa avui dilluns. Recuperem a secció ja, bé, d'aquestes històriques, eh?, en aquest magazín, com és la secció sobre la part tècnica, habitatge, edificació, el nostre tècnic de Calaixera, en Jonathan Sánchez, que avui ens vindrà a parlar sobretot d'aquest nou decret d'Amiant Zero i que serà d'obligat compliment des de ben aviat. Acabarem de conèixer els detalls i tot allò que ens explicarà el propi Jonathan. Serà el contingut central de la segona part. Hi haurà temps també per altres punts d'agenda, de cultura, i així anirem completant tot aquest programa d'avui. Actualitzem les notícies, ara com ara, amb la xarxa, i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
7: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
9: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
8: Gràcies, Maite. Bon dia.
9: Bon dia.
8: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un és alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
12: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades i una mica més enllà. Arribem a aquests 4 minuts i mig que passem de les 10 del matí. Això, després del butlletí, segona part de Calaixera. Avui és dilluns, 5 d'octubre, programa número 4038. I això, la intenció, l'objectiu de cada dia d'acompanyar-vos de les 9 en punt del matí i fins a les 12, fins al migdia, buscant aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre que quedi clar amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Més qüestions i més temes. Ara anirem de ple a recuperar una secció que ens ha acompanyat durant moltes temporades. Hem tingut una petitona pausa, però esperem que a partir d'aquí, almenys quan hi hagi informació, quan hi hagi coses que explicar o que dir, que es pugui acompanyar el nostre tècnic de capçalera, que és el Jonathan Sánchez. Ell és aparellador i és qui sempre s'encarrega d'explicar-nos totes aquestes coses en edificació, habitatge, com ara dèiem, amb aquest caràcter de divulgació. A més, amb una nova llei que té molt a veure amb la desaparició de l'amiant. Ara ho acabarem de conformar, però estic convençut que això ens portarà a parlar de moltes altres coses. I, de fet, ve de gust fer-ho així, eh? Hem de recordar que avui, en principi, és dilluns, després de les 11, tocaria secció de cuina amb en Salvador Rovira, però que avui no ens pot acompanyar, eh? Avui no vindrà el Salvador. Deixarem una tercera part una mica més enllaunada per raons logístiques. Però tot i així, contingut interessant com la campanya de vacunació que tot just avui ha començat, entre d'altres coses. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Jonathan Sánchez, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, una mica remulladet.
0: Home, ha estat un cap de setmana intens aquí, eh? Sí. Per lo que ens ha passat en altres ocasions, ens n'hem escapat i ens estem escapant, eh?
1: Sí,
0: amb
1: sí, és veritat, perquè aquest matí mateix
0: dies.
1: Altres poblacions tenien molts
0: per això,
1: problemes.
0: Per això, sí, sí, sí, la passada nit, el dissabte, el diumenge, també ens vam escapar, eh?
1: I tant.
0: Pel que estem ja acostumats aquí, com dèiem, eh?
1: Sí.
0: Jonathan, molt content, de debò, que tornis a venir, i jo crec que podíem una mica instaurar-ho així, sempre estem molt marcats per la teva agenda, per la feina que tens, i ens consta que encara, doncs, per sort, tens feina i sempre toquen amunt i avall, però jo crec que sempre que hi ha alguna cosa a dir, alguna cosa a explicar, algun tema important a dir, jo crec que, com has fet en aquesta ocasió, pots venir a explicar-ho, no?, què et sembla?
1: Jo crec que sí, que és la millor fórmula, perquè tenint en compte les circumstàncies de que no et pots preparar un guió ben fet i parlar de coses, de temàtiques així ben estructurades, doncs aprofita això, novetats que tinguin a veure amb l'edificació, doncs per venir i fer-li, donar-li un...
0: Fantàstic.
1: Una volta.
0: Que bé. A més, deixa'm-ho dir, aquests dies m'han recordat molt de tu, Jonathan, perquè hem sigut una mica, ha sigut tu, però en aquesta secció una mica visionaris amb el tema de l'habitatge. No sé si després en parlarem, no és el tema que avui tractarem principalment, eh? Però la força, la referència que està agafant a l'habitatge, que fins i tot ha fet avançar eleccions.
1: Sí, sí, sí, avui és un dia
0: el 29 de novembre. I quantes vegades hem parlat d'habitatge aquí, Jonathan? Des de gairebé principi hem parlat d'habitatge nosaltres.
1: I hem tractat moltíssim el tema.
0: Sí.
1: Tens raó que poder... Avui m'agradaria enfocar-ho.
0: Sí, sí, anirem com a tema que ens aportes, eh? No,
1: però, bueno,
0: no cal ni dir-ho.
1: Sí, però la veritat que sí, que és un tema cabdal, que la gent té aquest problema.

0: Cari, però ben estructurat i ben fet. Perquè de vegades es fan accions polítiques que el que fan és perjudicar encara més aquest problema, no?
1: Bé, ho deia, no és el tema d'avui, ara anirem a conèixer què és el que parlarem, que també és prou interessant, però això em refereixo que a vegades, jo recordo, que quan vam començar aquesta secció, ja fa unes quantes temporades, amb la tonteria...
0: Jo m'he mirat avui i dic, ostres, tinc el cabell molt més blanc que quan vaig començar,
1: És que això ha passat unes quantes temporades, uns quants anys. En referència que a vegades deies, ostres, una secció radiofònica sobre no, edificació, habitatge, era com una mica estrany, buscàvem aquest perfil de divulgació, però el temps ens acaba donant la raó.
0: Jo crec que té molta sortida.
1: Per això.
0: Però jo sempre reconec la teva capacitat de fer les coses que siguin entretingudes per la ràdio, no? Perquè això és molt important, no? Ja. El qui condueix que tingui aquesta expertesa, aquesta capacitat, aquest talent per fer interessant un tema que a priori no ho és, no? Però... Partint d'això, crec que sí que és, a part d'important, doncs molt interessant i que ens afecta a tots.
1: Sí. De fet, el tema que sí, ara tractarem, que és el tema que avui ens vens a parlar, és un tema que també afecta a tothom, I m'has dit que des de... Jo em pensava que s'aplicava d'aquí res, o no?
0: Ja és vigent.
1: Quina és aquesta nova llei, Jonathan?
0: Doncs, mira, porto una mica de guió avui, a veure si ho fem bé.
1: Vinga.
0: És la llei 8-2026, llei 8-2026 de 2 de juliol i va entrar en vigor el dia 3, que penso que va ser ahir, no?
1: Sí, diumenge, dia 3, sí.
0: Sí. Llavors...
1: Dissabte, dia 3, dissabte, perdó, ahir va ser diumenge,
0: avui
1: dia 4. 5,
0: no? Sí, avui és 5.
1: Avui és 5.
0: Doncs dissabte va entrar en vigor. Llavors, no aniré seguint ben bé l'estructura de la llei, perquè la llei la pot consultar qualsevol, sinó que farem una repassada a el que a mi crec que m'interessa més explicar, perquè crec que és més interessant, i des d'un punt de vista pràctic, no? Llavors, tot això ja fa temps que se'ns va avisar als tècnics que estiguessin preparats per aquesta llei, i que seria com bastant revolucionària pel que fa al tractament de l'amiant. L'amiant és un material cancerigen, ja el van tractar alguna vegada. Llavors no m'entretindré en aspectes tècnics, sinó avui bàsicament en aspectes legals, normatius, pràctics. Llavors tenim al cap el fibrociment,
1: l'uralita, que era la marca comercial,
0: oi? Això, n'hi ha moltes més, però tothom parlem d'uralita.
1: L'uralita.
0: Sí, això penso que no va ser gens bo per la casa, no? Perquè la fàbrica uralita, doncs, fabrica un munt de coses que no tenen res que veure amb el fibrociment, no? Però encara ho relacionem, tot i que ha passat molt de temps, no? Llavors, ja l'any 2022 es va fer una llei, llei 7-2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular, que ja obligava els ajuntaments a elaborar un cens de les instal·lacions i emplaçaments amb amiant existents al seu terme municipal, juntament amb un calendari que en planifiqués la retirada. Llavors, aquesta obligació del tractament de l'amiant no comença ara, sinó que ja tenim... Val. Jo sempre parlo del mateix, soc bastant cascarràbies en català, com seria?
1: Ostres, sempre em passa això. Quan he de buscar una paraula...
0: Així és el directe,
1: Rondinetes.
0: Rondinaire.
1: Rondinaire, sí, no? Sí.
0: Tribunero, en el camp de l'esport, que sempre parlem del futbol. Bueno, doncs, així soc jo, no? I sempre m'agrada, doncs, ficar el dit a la ferida. I clar, aquest termini s'acaba, o sigui, el termini del cens s'acabava en abril de 2023, val? Llavors ara podem accedir a Google i ficar censos municipals d'amiant, val? I llavors ens sortirà un mapa de Catalunya i allà veurem els municipis que han fet el cens, i el cens pot ser... espera, que ho tinc aquí. Pots comprovar si el vostre municipi ha enviat els elements públics, els elements privats o cap. Val? Tu t'apropes amb el mapa, busques el teu municipi, i mira si ha fet els deures.
1: D'acord.
0: Perquè és una obligació legal.
1: Sí, s'havia de fer, sí.

0: complir les lleis, no? Doncs les administracions públiques encara més.
1: Clar, per un exemple.
0: Sí, i per un tema de principi de legalitat, perquè el ciutadà pot fer tot allò que l'ordenament jurídic no li proveixi i l'administració només pot actuar dintre les competències i facultats que l'ordenament jurídic li atribueix. I ha de respectar les normes que regulen la seva actuació.
1: Val.
0: Ho tinc aquí anotat perquè no sóc tan intel·ligent, ni molt menys, faig moltes trampes, però vull dir que em fa ràbia, i això també he fet alguna referència, no? Que jo, per exemple, en el meu dia a dia de fer les feines, doncs jo tinc, per exemple, o sigui, jo faig un tràmit administratiu i l'administració té 2 mesos, en teoria, per respondre, però en la pràctica poder trigar 7 mesos i no passa res. Però quan et fa un requeriment, et dona 10 dies hàbils per contestar. I si no ho contestes, doncs tanca l'expedient i ja està. I hi ha sempre aquesta asimetria, no? Que és bastant
1: problemàtica. Sí, que no és massa, just.
0: Llavors, no us faré cap spoiler de quin municipi el té o no el té, i el 60% dels municipis no el compleixen.
1: Ostres, el 60%?
0: El 60% no el compleixen.
1: Més de la meitat
0: sí.
1: No ha fet els deures.
0: Ah, això mateix. Val? Llavors, clar, aquí ja comencem malament, i aquesta llei representa que ha de ser, doncs, la solució perfecta perquè les coses facin bé.
1: Val.
0: I, de fet, a l'àmbit administratiu, la Generalitat ha empès el que li ha dit amb aquest nom grandiloquent de Plan Nacional de Erradicació de l'Amianto en Catalunya. Plan Nacional de Erradicació. Sona buf,
1: sí,
0: potent,
1: sí.
0: No? Bueno, doncs, clar, com detecten si l'edifici té amiant o no? Doncs, per exemple, quan fem les cites, que també anem parlant, inspeccions tècniques d'edificis, doncs ho has de posar. No ben bé si té amiant o no, però has de descriure els elements constructius.
1: Val.
0: I llavors t'apareixerà ràpidament en determinades instal·lacions, bàsicament les de sanejament, no? Els baixants.
1: Sí, perquè no només són teulades, d'amiant,
0: no.
1: Sinó que també hi ha això, baixants i canonades que també estaven fetes amb fibrociment, oi?
0: Això, n'hi ha de tot. O sigui, jo m'hi he trobat amb ventilacions dels banys.
1: Val.
0: Que són de fibrociment.
1: Ostres.
0: Val?
1: Clar, per això que algú no pugui mal pensar, no? O sigui, al nostre edifici no tenim teulades de fibrociment, no?
0: Això, o sigui, és bastant complex.
1: Sí, sí.
0: I llavors, bueno, aniré... És que no sé el temps que disposem.
1: No,
0: tenim?
1: Podem tirar llarg, sí. Podem tirar llarg avui.
0: Les cites deia que determinen una mica, descriuen, millor dit, quins materials té l'edifici en els elements bàsics, no? Llavors, es podria veure ja en un edifici que ha passat la ITE si té amiant o no.
1: Val.
0: Llavors, no faria falta de demanar un certificat de presència d'amiant si l'administració vigilés que s'han passat les ITEs.
1: Val.
0: A tots els edificis que les han de passar.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: No tots els edificis que han de passar la ITE l'han passat.
1: D'acord, clar.
0: Llavors, si la ITE diu té amiant, doncs ja això t'hauria de servir com a certificat de presència d'amiant.
1: Sí, sí, sí. Perquè el que demana aquesta nova llei és un certificat, no?, a l'hora de compra-venda un habitatge...
0: O de llogar.
1: O de llogar, de llogar també, ostres.
0: I no només un habitatge.
1: Val, un local... Val, el que demana aquesta llei és un certificat conforme acrediti que aquell espai a llogar, a comprar, el que sigui, no disposa de cap element d'amiant, de fibrociment.
0: Sí, això ho tractarem bastant detalladament perquè és un tema que a mi m'ha posat molt nerviós.
1: Val.
0: I perquè crec que la Generalitat no ho ha fet gens bé.
1: D'acord.
0: Perquè, o sigui, jo estic parlant d'un marc jurídic, d'una pompositat, de Plan Nacional d'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, i després mirarem pel que hemos quedado.
1: Vale.
0: Val? Amb el certificat aquest.
1: D'acord.
0: Llavors, tenim les cites i podem identificar la presència d'amiant amb aquest... I, de fet, la Generalitat, jo vaig assistir en alguna xerrada on va assistir la màxima experta d'amiant i tal i qual, o sigui, van parlar científicament, val? i de com eren les, bueno, les partícules aquestes de l'amiant, lo perillosíssim que era, etcètera, etcètera, i com s'havia de detectar la presència d'amiant mitjançant assajos, mitjançant especialistes, molt especialistes. I llavors, després, és això, arribarem a lo que...
1: Val.
0: Anem a veure. El certificat de presència. La llei 8-2026, que és la que estem parlant, introdueix també el certificat de presència o absència d'amiant. L'article 21 diu: el certificat de presència o absència d'amiant és el document específic que informa sobre la presència o absència d'amiant en un immoble en el moment de la seva emissió. Val. Llavors, ara jo a tu faré com una enquesta per veure com ho interpretes tu. Vinga. Perquè, clar, és superimportant el legislador que sàpiga redactar les lleis. Perquè si no en sap, comencen els problemes després.
1: Ja, clar, queden escletxes,
0: queden... I jo he parlat amb juristes que es posen les mans al cap. Vaja. De la... O sigui, els informes PISA... doncs parlant dels... no és que estudien ara, però els legisladors haurien de passar també uns informes que serien per plorar, no? Llavors, tu, amb aquesta descripció d'immoble, què penses? Vull dir, tu, així com a ciutadà mitjà,
1: sí.
0: Un immoble per determinar si té amiant o no, tu què creus que hauria de fer un tècnic?
1: Suposo que visitar l'immoble, no? Visitar-lo, inspeccionar-lo, vaja, no?
0: I com a immoble, què entens? Un pis, un local, l'edifici sencer...
1: Home, jo un habitatge entenc un pis, una casa, no?
0: Bueno, per exemple, una casa seria una unifamiliar, val? Que viu una família, poder només. I un edifici, doncs, pot tenir 20 habitatges, per exemple, no?
1: Val.
0: Llavors, per determinar si té presència d'amiant o no, tu què creus que el tècnic ha de fer?
1: Ah, clar. Clar, hauria de mirar tota l'edificació, no?
0: Va, o sigui, jo vull que tu contestis i si t'equivoques no passa res perquè tu no n'has de saber.
1: Sí.
0: El legislador sí que ha de saber.
1: Clar.
0: Val? Llavors, clar, on podem... Fixa't, tu, que representa que no hi entens, però que has demostrat molt de bagatge, hem parlat ja de teulades.
1: Sí.
0: Hem parlat ja de baixants.
1: Tranqui.
0: A veure si se penja. Vale. Hem parlat de canonades, hem parlat de, fins i tot, ventilacions, sí, de banys, xemeneies...
1: És veritat.
0: Dipòsits.
1: És veritat.
0: N'hi ha un munt d'elements, no? Llavors, sabent això... com creus que es pot determinar si té amiant o no un immoble? Però encara no sabem ben bé què és un immoble.
1: Ja, clar.
0: Perquè a les lleis s'han de fer unes definicions. En els primers articles es defineixen les coses. I aquí fica immoble, però no fica la definició. Llavors vas a la RAE, no? I la RAE diu... en castellà, defineix immoble com... Sí. Edificio para habitar, y entre els seus sinònims inclou casa, edificio, edificació, bloque i finca. Bueno, estem ja veient com ho defineix com una totalitat, no?
1: Ja.
0: No com un element de l'edifici, no?
1: Sí.
0: Val. Llavors, ara jo et faré la resposta, val? Per determinar si té amiant o no, com a mínim has de visitar tot l'edifici.
1: Ja.
0: Dic com a mínim perquè serà una inspecció visual, val? Però si jo trobés un element del que tinc sospita de que és de fibrociment o no, es poden fer assajos per determinar-ho científicament.
1: Sí.
0: Perquè no ens podem quedar amb el dubte.
1: Clar.
0: Perquè estem en un pla d'erradicació de l'amiant. Val? D'altra banda, per què creus que es demana un certificat? Bueno, és retòrica perquè si no estarem així en una entrevista i no... Però l'entrevista, és això, que me l'has de fer tu a mi, no? Segurament, si no... Val. Però es fa... O sigui, un certificat d'amiant es fa d'amiant i no es fa de formigó, no? De formigó, perquè no cal de formigó, no. Mm-hmm. Per què es fa d'amiant? Perquè és un element perillós.
1: Clar, perquè s'ha d'erradicar.
0: I s'ha d'erradicar perquè és cancerigen.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: És important per la salut de les persones.
1: Uh-huh.
0: I com que és molt perillós per la salut de les persones, s'ha de prendre seriosament.
1: Uh-huh.
0: I per això es fa el Pla Nacional d'Erradicació. Vale. També per un tema econòmic, perquè aquesta llei determina, després ho repassarem, però ara estem centrats en el certificat, de que, clar, el pla d'erradicació té uns terminis que s'han de complir i perquè veiem que els ajuntaments no ho han pogut complir o no ho han sabut o no li han donat prioritat, val? El cens no s'ha fet.
1: Val.
0: És molt difícil, sí, és molt difícil sortir per la finestra i veure unes teules que des del Google Maps les veus totes.
1: De seguida ho tindries, sí.
0: Però bueno, el cens no s'ha fet. Però hi ha un calendari ara amb aquesta nova llei que no sé si és el 2032... que s'han de retirar tots els materials de fibrociment. O sigui, seria 2032...
1: El 32, el 30, eh? Sí. Han de quedar tots eliminats.
0: Penso que sí.
1: Uau.
0: Val? És molt ambiciós, molt ambiciós. Tenim de puesto per portar la runa d'amianto un a Catalunya.
1: Què dius?
0: Sí, només un.
1: Clar, i han de ser també tècnics, no?, acreditats, formats, és a dir, no qualsevol empresa pot venir a retirar aquest amiant.
0: No, però jo parlo de que un cop retirat, quan ho portes a la deixalleria...
1: Per l'eliminació del...
0: Sí, la deixalleria n'hi ha una
1: a Catalunya. Una a Catalunya. Buah.
0: Val? Llavors, tenim fins al 2032, però les administracions públiques ho han de fer abans, els deures, val? O sigui, s'hi han de posar...
1: Yeah.
0: Val. Llavors... vaig fent així links i em vaig desviant, però parlava de que hi ha una vessant de salut que justifica la necessitat d'aquest certificat d'amiant. Hi ha també una component econòmica, perquè si jo a l'hora de comprar un habitatge demano el certificat d'amiant, no és un papelito i un sacadineros, o no hauria de ser, tot i que la Generalitat fent les coses com les fa poder acabar sent un papelito sacadineros.
1: Ja.
0: Però la idea és determinar, de la manera més solvent possible, si l'edifici té amiant o no.
1: Val.
0: He dit l'edifici. val. Llavors, hi ha la component de salut. O sigui, jo com a comprador vull saber si el meu edifici té amiant.
1: Clar.
0: Perquè si no, estaré respirant. Imagina't que siguin les ventilacions del bany.
1: No, clar, no? Clar, és horrorós.
0: D'acord. Doncs, d'altra banda, hi ha la component econòmica. Perquè si jo compro un pis que té amiant,
1: clar,
0: una mitgera, no hem parlat de mitgeres, n'hi ha un munt de mitgeres que són de fibrociment.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara, quan tot sortiu al carrer, us fixareu molt en això, no? Doncs, si té una mitgera, hi ha una llei que obliga al desmantellament, això tindrà un cost de nassos, no? Tot i que es faran campanyes de subvencions i tot això, que ja en parlarem, no?
1: Val.
0: Però, jo com a comprador necessito saber, per la meva salut i per la meva economia, si aquest pis m'interessa o poder me'n vaig a un altre que no té la teula, la mitgera, les xemeneies, els baixants, dipòsits, elements de tota mena.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De tota mena. Vull dir, per exemple, hi ha finestres que estan protegides per lames i aquestes lames són de fibrociment.
1: Yeah,
0: o sigui, n'hi ha un munt, un munt. Perquè era un material esplèndid.
1: Clar.
0: Només que tenia aquest problema.
1: No.
0: Sí, clar.
1: Mira.
0: Però era esplèndid.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí, sí.
0: Pel tema acústic, perquè jo tota l'estona estic parlant de fibrociment, però l'amiant també es fa servir com en llanes d'aïllament, en discoteques antigues, en locals, es feia com perquè servís pel tema acústic, pel tema tèrmic, per un munt de coses. Bueno. Llavors està arreu.
1: Clar, clar. I se'n feia servir moltíssim.
0: Moltíssim, perquè era espectacular.
1: Clar, i per això encara, avui en dia, encara hi ha tants elements, no?, que sembla que o semblaria, dic, home, tu mires al teu voltant, no és la paraula, no?, però tu podries entendre que amb els anys que fa... Clar, recordes quan es va establir que es prohibís l'utilització del...
0: El 82, més o menys.
1: Imagina't.
0: Però fixa't que, clar, quan es va prohibir, el 82, doncs Uralita què va fer? Va dir, escolteu, ara, d'aquí a poquet, deixarem de vendre fibrociment, aquest material esplèndid, i us farem una oferta que no podreu rebutjar. I tothom comprant,
1: de sobre, no?
0: Clar, tothom comprant com a bojos, clar, fibrociment.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, poder de més venda va ser el 82.
1: Val. Però estem parlant això dels 80.
0: No, bueno, o sigui, tu trobes fibrociment a edificis dels anys 50, 60,
1: val,
0: 70
1: val, val,
0: i 80.
1: Sí, sí, sí.
0: Més però, endavant ja no.
1: Clar, o sigui, em refereixo
0: 80...
1: a això.
0: 84, 85 ja no, ja no trobaria.
1: Però jo em refereixo, no?, que estem parlant d'aquests 40 anys enrere, que tu et penses que en aquests 40 anys, doncs, no?, que de manera natural ja l'amiant s'ha anat retirant, o són construccions antigues, o almenys jo no era conscient que encara avui en dia hi hagués tant amiant encara pendent de treure.
0: Imagina't la qualitat del material,
1: clar, clar, clar.
0: Físiques, sí, mecàniques, sí, sí, sí, constructives, no?
1: Uh-huh.
0: Però ja dic, és que per tot, per
1: ostres,
0: tot.
1: Brutal.
0: Resistent, uh-huh, a més a més. Bueno, llavors hem parlat d'aquest tema i llavors hem dit per què serveix a nivell edifici o a nivell habitatge i després qui t'hauria de fer el certificat. Uh-huh. Tu qui creus? Un veterinari, un electricista? Qui portaries a fer?
1: Home, un tècnic, no? Un aparellador, tècnic? Un enginyer, no?
0: Però un enginyer mecànic?
1: No, un enginyer en construcció, no? En habitatge.
0: Va. Bueno, tu tens clar, no?
1: Jo, sí.
0: Val, de la Generalitat, no. No ho sé clar.
1: D'acord,
0: llavors...
1: Perquè no han escoltat mai aquesta secció, eh?
0: Jo bueno,
1: no, si l'haguessin escoltat, potser haguessin fet diferent,
0: doncs, eh? Si hem de fer un bombardeig així mediàtic, no? Algo viral. Bueno, doncs, la Generalitat no ho té clar. Llavors, potser, tu avui necessites, perquè has de vendre avui, estic parlant no així en eteri, uh-huh, sinó avui dilluns, dia 5 d'octubre, tu necessites aquest certificat.
1: Val.
0: Perquè has de vendre el pis.
1: Com el certificat de... No,
0: de presència o no d'amiant.
1: Exacte, sí.
0: I llavors, sí, igual que necessites la cèdula d'habitabilitat, el certificat
1: aquí vinc,
0: energètic...
1: Aquí vinc.
0: La ITE, o sigui, el certificat d'actitud de l'edifici, uh-huh, necessites ara ja, és vigent,
1: aquest certificat
0: de presència. Llavors, et pot venir un enginyer agrònom,
1: sí,
0: visitar el teu pis que està tot revestit de pladur i fer-te un certificat que visualment no he detectat amiant i toma, ja està.
1: Sí, i amb això no n'hi ha prou.
0: Avui sí.
1: Ostres.
0: Llavors, clar, el Col·legi d'Arquitectes també ha fet aquests matisos, no? De, a nivell edifici o a nivell, pis, no? Uh-huh. Perquè no té sentit, no? És el que dèiem. O sigui, vale, me has certificado que mi piso no tiene amianto, lo cual es una estupidesa, perquè no té importància que el meu pis, perquè són els elements comuns.
1: Clar, clar,
0: jo quan compro un pis, soc propietari del meu pis, uh-huh, i soc propietari d'elements comuns.
1: Clar.
0: I sóc responsable, i això vull dir, el terrat comunitari, jo tinc accés, la façana és meva, uh-huh, la coberta, els fonaments, l'estructura, sóc propietari. O sigui, la superfície, també hem tractat d'això en els primers capítols de la meva secció, no? Superfície útil, superfície construïda i superfície,
1: sí,
0: construïda com comunes.
1: Sí, sí,
0: al cadastre surt aquest desglòs i a l'escriptura, no recordo ben bé ara què feien servir últimament, però... ho defineix, no? Uh-huh. Llavors, superfície construïda com comunes, la teva finca té elements comuns, i llavors, per determinar si té amiant, uh-huh, o sigui, per donar-li sentit a aquest certificat, has de veure si l'edifici té. Llavors, clar, jo crec que els administradors de finques haurien de ficar-se aquí, no?
1: Ja.
0: I fer aquests certificats a nivell edifici, uh-huh, perquè no té gaire sentit que en un edifici de 20 habitatges es facin 20 certificats i que cadascun miri els envans de pladur i digui no té amiant. 20 certificats que diuen que no. Però l'enginyer agrònom no s'ha fixat que la mitjera és de fibrociment. Perquè no n'ha de saber de construcció.
1: No, clar, clar, clar.
0: Veus que és tot
1: és
0: com un disparat?
1: No? És molt, molt incoherent.
0: Doncs no m'estic inventant res.
1: No.
0: Ho exagero una mica, ho faig més gràfic perquè s'entengui.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Jo reivindico des d'aquí, amb aquest micròfon que tu m'ofereixes, que, clar, sí, els tècnics competents haurien de ser els de la LOE, Llei d'Ordenació de l'Edificació. Edificació.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Arquitectes i arquitectes tècnics. I ningú més, perquè si no això...
1: No tindria sentit, que dius tu, no? Que qualsevol enginyer tingués la capacitat de arreglar qualsevol tipus...
0: Penso que la centraleta la tens a tope de col·lapsada, trucades...
1: No?
0: De, sí, col·lapsada d'enginyers que estan trucant, eh?
1: No, cada enginyer ha de tractar el seu camp, no? La seva branca, penso, vaja.
0: Llavors, això, la Generalitat ha publicat un certificat bàsic. Per exemple, jo faré servir, si m'ho encarreguen avui, un certificat que ha preparat el Col·legi d'Aparelladors de Tarragona, val? I és un document més ampli i que es refereix, doncs, això. I si, encara que la llei permeti fer-ho a nivell pis, si a mi em contracten, jo revisaré l'edifici, perquè no faré un certificat, tinc que, a nivell visual, el pis tercer segona no en té, perquè això és que no té cap sentit.
2: No, cap tipus de sentit.
0: Però està muntat avui així. Uh-huh. Bueno, bàsicament, això és el que jo tenia moltes ganes d'explicar, perquè tampoc no sabia de quin temps disposaven, no? Uh-huh. Però, clar, és això, no? Qüestions ja de, no de... La diferència entre no detectat o no existeix, no? Uh-huh. Clar.
2: Ja.
0: El tema de l'economia de mercat, no? Si s'obre a qualsevol i per un paperet que jo necessito, doncs vindrà algú i en 5 minuts farà un i un altre, un altre, un altre, i s'ompliran les butxaques, o no, perquè rebentaran els preus, uh-huh, i faran una feina que no servirà per res.
2: Ja.
0: Perquè es tracta de que tingui aquesta finalitat, d'informar al possible comprador o llogater d'aquestes circumstàncies perquè prengui la decisió de la millor manera.
1: Ostres, explicat així, veus? Explicat per algú que ja entén, òbviament que queda molt clar el que vols transmetre i una mica aquesta queixa, que tu deies i al començament, que també és de fàcil solució, entre cometes, no? També ho deies al començament, Jonathan, que, per exemple, la mateixa ITE ja recull, o ja podria recollir aquest fet.
0: Sí, això, es queixa, el Col·legi d'Arquitectes es queixa d'això.
1: I llavors la mateixa ITE ja et serviria per certificar, sí, que aquell immoble que tu vols vendre o comprar...
0: Però això té un matís, no? O sigui, jo em poso a pensar bé i dic, no, clar, perquè la ITE es va fer l'any passat i poder ja l'han retirat, i el certificat el necessito ara. Bé, d'acord, seria una explicació, val? Però sí que et servís per tenir aquesta informació i per anar a buscar-la. Vull dir, si a mi, per exemple, em demanen un certificat, jo els hi demanaré, heu fet la ITE? Me la podeu passar?
2: Val,
0: llavors
2: clar,
0: jo me la miraré, sí, i si el tècnic ha vist que hi ha les xemeneies de fibrociment,
2: sí, sí,
0: doncs jo, si no les he pogut veure des del carrer, m'asseguraré de veure-les per comprovar que, val, encara segueixen allà i que són... Llavors, clar, el meu preu del certificat de presència serà lògicament més car perquè jo sé que n'hi ha un munt de dipòsits de fibrociment que estan a la càmera sanitària, al forjat sanitari. Mm-hmm. O sigui, has d'obrir amb un candau que està oxidat una porteta, una reixeta, i ficar mig cos allà on estan les paneroles, sí, sí, i tal, per veure si hi ha un dipòsit allà enterrat o no. I sí, si hi ha un dipòsit enterrat, hi ha fibrociment.
2: Clar.
0: Llavors, el meu preu, m'ho invento, 400. Uh-huh. I el preu d'aquest senyor que...
1: Ve allà durant un cop
0: en 5 minuts ho fa, perquè, uh-huh, diu, mira, ui, que pintura més bonita, ui, que alicatat tan precioso. No veo, clar, perquè no es fan alicatats de fibrociment, ni es fan paviments de fibrociment. Els has de buscar, no?
1: Ja. Uau. I hi ha algun any de topall, això, o qualsevol compra-venda avui en dia? És dir, té lògic que tu haguis de presentar un certificat d'un edifici construït el 2023, per exemple?
0: Penso que sí, que l'has de,
1: sí?
0: L'has de fer, sí.
1: Uau.
0: Però aquest és molt fàcil, perquè ja, aquest no cal fer res.
1: Clar, però no té lògica,
0: no,
1: tampoc,
0: no? No, no, però és que quan t'has trobat en moltes circumstàncies... Mira, jo, abans de contestar-te aquesta pregunta, volia fer com una comparativa. Avui no la faré amb els cotxes, la faré, jo que sé, amb la Coca-Cola. O
2: vinga,
0: un refresc de cola. Vés, o...
1: Ja pots dir el nom, va, ja.
0: Tu t'imagines que els ingredients digués... Segons inspecció visual, no es detecta...
1: productes nocius, sí.
0: No? No sé si s'ha de... No? Sí.
1: S'hauria d'analitzar, no? Si els, sí, components de...
0: Doncs és una mica el mateix, no? Ja. O sigui, imagina això, que no tens informació de com a consumidor, no? Llavors, edifici, exemple. Un edifici que s'ha construït al 2021. Uh-huh. Val? Té fibrociment?
1: No hauria de tenir.
0: D'acord. Ha de passar la ITE?
1: Sí, no?
0: No, perquè
1: no,
0: són
1: 21?
0: Els edificis...
1: Quants són?
0: A partir dels 45.
1: Val, no recordava.
0: Llavors,
1: això.
0: Llavors, en principi, no ha de passar la ITE i no té fibrociment, oi?
1: Uh-huh.
0: Val.
1: Teòricament.
0: Teòricament. Doncs jo m'he trobat casos reals en què s'ha fet una remunta i llavors hem detectat al cadastre que hi ha elements que són de 1960. Però la planta primera, segona, tercera, la coberta, les façanes són de 2021. Llavors, hem discutit amb, a través de l'administrador de finques, la necessitat de passar la ITE, perquè la llei determina que si els elements, com ara els fonaments o part de l'estructura, són del 60 i pico, doncs ha de passar la ITE. I la propietat, no, hi havia una arquitecta propietària, no. Al final, la van fer veure que amb resolucions del Col·legi d'Administrador de Finques, amb resolucions del Col·legi d'Aparelladors, que era necessari. Llavors, a la primera visita, que un cop van determinar que era necessari, em trobo allà la coberta a la planta baixa, que fa la coberta del pati, amb unes xemeneies de fibrociment.
2: Uau! Ah, ja hi ets.
0: I amb uns baixants de fibrociment.
2: Clar.
0: I amb un munt de defectes d'un edifici de l'any 2021. Llavors, clar, té sentit que es demanin certificats de presència no d'amiant independentment de l'antiguitat que té.
2: Val,
0: perquè seria molt bo, si hi ha un pla nacional d'erradicació del fibrociment, que es determini amb seriositat si en té o no. Tu fas la visita i si és del 2021 ho veuràs de seguida, però tu mira els baixos, mira...
2: Val?
0: Clar, o sigui,
2: sí.
0: Mínimament, vull dir, ho he explicat, que sembla que jo estigui 3 mesos mirant l'edifici. No, en una visita poder suficient, en 2 hores. Però clar, s'ha de tenir accés a veure-ho tot, no?
1: S'ha de fer, doncs, amb coneixement i amb capacitat, que és el que poseu els professionals que treballeu justament en, en aquest sector.
0: El que diu el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
1: Sí.
0: Hi ha ambigüetat i inseguretat jurídica.
1: Uau.
0: Amb informacions contradictòries. La llei ha entrat en vigor sense prou temps per preparar el mercat i aclarir els criteris. Segons la ITE, sobre la ITE demana que es determini com s'integren i quina validesa tenen les ITEs en què ja s'ha d'identificar visualment elements susceptibles de contenir amiant i evitar duplicitats de feina i càrregues econòmiques innecessàries, lo que dèiem. Tot i que jo he introduït aquest matís, que clar, si la ITE té 2 anys, doncs s'ha d'actualitzar perquè poder avui s'ha canviat, no? Qüestiona, aquí és molt important, qüestiona expressament l'abast de la inspecció i assenyala una qüestió molt important, que el certificat d'una entitat individual d'un edifici no significa que l'edifici estigui lliure d'amiant. Jo ho he explicat més abastament, per això ara ja s'entén millor, no? També qüestiona que una simple inspecció visual sigui suficient i demana aclarir com s'han d'incorporar els assaigs de laboratori, perquè de vegades caldrà.
1: Val, s'haurà d'analitzar.
0: Jo tinc això, ja amb l'experiència, no? Doncs veus allà la marca en el tub, Uralita o Rocalla, doncs ja està. O altres marques més secundàries, però que tu saps que
1: fabricaven... Certifiquen que allò,
0: sí. Sí, perquè abans era... Això, jo sóc fabricant... O sigui, tu presumies, clar, com...
1: Sí.
0: Hem parlat del el formigó aluminós, no? En el seu moment era la llet, era súper, però després va determinar que no. Aquí una mica semblant. Perquè sense aquests assaigs el certificat no pot oferir la necessària validesa, segons com. No sempre serà necessari. I finalment defensa que el contingut del certificat sigui fruit d'un treball de consens que tingui en compte les diferents casístiques dels immobles i que mantingui el rigor i la qualitat exigibles. I no sé si parla de les competències professionals, però també n'hauria de parlar, no? Poder jo vaig encara més enllà que el Col·legi d'Arquitectes. Bueno, doncs... bàsicament era això, no? Per exemple, tingueu en compte, imagineu-vos les bestieses que es fan cada dia, perquè si tu fas un enderroc, no? Has de mirar que tingui amiant, però s'està fent bé o no s'està fent bé?
1: Abans de començar a enderrocar, s'entén, clar.
0: Perquè... Si tu has de desconnectar el llum, l'aigua, el gas, no? I després hauries d'examinar super exhaustivament si té amiant o no. Perquè si tu fas l'enderroc i ho tires a una altra deixalleria, doncs estàs fent una contaminació terrible.
1: És quan més perill té, no? Segons tinc entès, corregeix-me, eh? En principi també, no sé com dir-ho, que la gent, si veu una teulada d'amiant, és evident que és preocupant, però no? Quan està estàtic, en principi no passaria res.
0: La màxima experta que ens va atendre als col·legiats ens va parlar de que no era ben bé així, que tot i que no el toquis, això desprèn fibres. I que es poden fer assajos bastant facilets, que tu fiques un adhesiu, el treus, i veus
1: i ja
0: com se
1: queda
0: la fibra.
1: Clar, a més amb el desgast, no? amb el vent, clar, és lògic. Tot i que el màxim perill és quan el manipules, quan es trenca, quan l'enderroques, no? És,
0: sí.
1: És, o sigui, el màxim.
0: La gent no té la informació, o sigui, tu ara fas una obra i la propietat li colla una miqueta al contractista i el contractista, si és de bona pasta, bueno, ja t'ho trec jo. No, o sigui, no pots fer això. O sigui, t'estàs jugant la vida, o sigui, és així. I clar, farà servir unes EPIs, unes proteccions individuals, que no seran suficients. O sigui, quan tinguin que canviar, hagin, perdó, de canviar un colze de fibrociment, doncs han de venir aquestes empreses que es diu RERA, que és el segell que determina que tenen la capacitat de treure-les. És car, però ara s'ha de fer. O sigui, jo de fa temps vaig parlar aquí segurament, però també informo sempre als clients de que jo ara bàsicament estic fent rehabilitacions d'edificis a nivell façana, a nivell coses d'aquestes, superficials, cobertes. I obra nova, doncs, seria un altre camp i aquí no entraria. Tot i que també s'hauria de veure en l'excavació que poder treus allà de tot, no? Perquè jo això va sense converses, no? Ah, bueno, eso no te preocupes, yo te lo saco, no se entera nadie, te lo tiro ahí al campo y veuries un munt de camps, oi?
1: I és que se'n veu molts, eh? Jo estic molt cansat de veure d'anar a qualsevol camí rural, boscós, i trobar-te plaques d'amiant allà llançades, eh?
0: I per què? Perquè és car.
1: Clar.
0: Llavors, aquestes plaques, si juga la canalla, si toca les fibres, vull dir, és perillós.
1: Sí.
0: S'han posat, teòricament, abans d'entrar en vigor la llei, super estupendos en què s'han de fer les coses superbé i de lo perillosíssim que és, tal. Però després fixa't com ha d'aterrar la llei.
1: Després,
0: no?
1: Sí,
0: llavors,
1: és curiós.
0: Hi ha pendent com un desplegament de la llei que arreglarà aquestes coses que estan malament. Però mentre no es faci, avui en dia podeu contractar a l'enginyer agrònom, que us costarà molt barat, o a un arquitecte o arquitecte tècnic que, si és bon professional, farà un altre abast del seu estudi i us costarà més, però us donarà la informació que necessiteu. Patrimonial, econòmica i de salut. Perquè hi ha aquest a tres vessants. Patrimonial, perquè és el teu patrimoni i hauràs de fer la econòmica directa, perquè...
1: Sí,
0: o sigui,
1: hi ha una despesa.
0: Vull dir, a nivell econòmic en la compra, també saber... O sigui, imagina que tu t'has enamorat d'un pis, però té amiant. Doncs, escolta, és un altre argument de negociació. Escolta, això em costarà calés, no?
1: Clar, parlem-ho. I per què, doncs, tanta pressa ara en...
0: No, és que no és pressa, és que no han estat informats. Però ja de feia molt de temps estava... A veure... Tu vols dir que per què ara el 2032, per què ara s'ha de treure...
1: Sí,
0: tot
1: plegat, no sé, també perquè ara de cop i volta no, perquè ara això no, que estigui en vigor aquesta llei, que realment els que hi enteneu, o el Col·legi d'Arquitectes, hi estigui doncs una mica en contra, però tot i així segueixi fent, no? És com estrany.
0: Bueno, perquè gràcies a Déu estem a la Unió Europea.
1: Ja.
0: No? Jo crec que tot el que es fa mitjanament bé, en la bona direcció... Jo crec que és perquè estem dintre d'una Unió Europea que fa les coses i llavors ens obliguen a nosaltres, que no ens agrada tant...
1: Val. Llavors des d'Europa
0: sempre,
1: a tenir una llei d'aquestes característiques.
0: Sí, clar, si estem en una Unió Europea i, jo què sé, França ho està fent...
1: Ja.
0: Doncs clar...
1: Sí. Perquè l'amiant també és comú en altres punts d'Europa, també, tant com aquí?
0: O més,
1: sí.
0: Sí.
1: Curiós.
0: No, n'hi ha moltíssim a tota Europa... Però anem endarrerits.
1: Yeah.
0: A Espanya anem endarrerits.
1: Sí.
0: O sigui, per exemple, si ara aneu al metro, veureu alguna marca que indica, senyalitza la presència d'amiant. Heu sentit molta polèmica amb l'amiant al metro durant temps.
1: Sí, és veritat, és veritat. Sí, a les pintures inclús, eh?
0: Sí, clar, perquè n'hi ha pintures d'amiant també.
1: Sí.
0: Clar, com determines si les pintures són d'amiant o no?
1: Ja, uf! És molt complicat. Ha de passar per anàlisis científiques de laboratori per determinar que...
0: Però, clar, seria en situacions específiques de discoteques, d'activitats així concretes que necessitaven aquests requeriments que donava aquest material, no?
1: Clar.
0: En el pis no pintarà amb pintura de fibrosament, llavors pot estar tranquil, no? Però bueno, mai se sap, no? Me queda este resto aquí, te voy a pintar la cuina, que esto es...
1: Esto en el taller lo he pintado todo así, me he traído un pote para casa, ¿no? No t'estranyaria, eh?
0: No, sí, poden haver situacions... Però ja dic, hem d'estar ara atents amb això, anirà canviant, i llavors a mesura que vagi canviant, si voleu, doncs jo ho faig 5 cèntims, però aquesta era una mica la panoràmica, no sé si ha quedat clara, si ha quedat prou...
1: Jo crec que sí, eh? Jo crec que molt clara, a més amb la teva opinió com a professional, però jo crec que una mica el que es deu quedar a l'audiència, o ens quedem una mica i el públic terrenal...
0: No,
1: jo diria que és això, no? Que des d'aquest cap de setmana, que si volem vendre, comprar o llogar, compra, venda o llogar, o el que sigui, qualsevol immoble.
0: Molt bé.
1: Necessitem aquest certificat d'amiant zero o de que no tingui presència d'amiant, i que això és obligatori. Si algú, doncs, al igual que certificat energètic, que altres coses, doncs et farà falta i ho hauràs de fer-ho, i que s'haurà de fer, però amb aquesta premissa o amb aquesta visió que tenim els professionals de que no està ben feta. Sí. I que no recollirà, no, els objectius que el govern vol tenir amb això.
0: Llavors, si té amiant, doncs es podrà practicar la compra-venda i tota la resta de gestions.
1: Clar.
0: Però, clar, s'haurà de fer com un calendari per treure això, no? I llavors, el que anava a dir, no? Abans, quan deia que jo faig rehabilitacions de façanes i d'elements així comuns, doncs, clar, si tu fas una obra, convé que l'aprofitis per treure l'amiant.
1: No, clar. Sí,
0: jo, per exemple, un edifici, no? Molt gran. L'estic fent en fases, cada any fent un trosset de l'edifici, i llavors a la planta baixa jo ja tenia visualitzats allà uns baixants de fibrociment i estava previst inicialment de fer algo i tal. I jo, sabent tota la evolució de la normativa, he dit, no farem res aquí, ens estalviarem aquests diners, i quan vosaltres, perquè és la propietat qui determina, vulgui fer l'acció que us obligarà la llei de treure l'amiant, aquests calés, o sigui, vull dir, si hi ha uns baixants de fibrociment, el que té més sentit ara és treure'ls, val? El que no té sentit és pintar-los,
1: ja.
0: O ficar-li un nou revestiment i tapar-los una altra vegada, perquè, o sigui, el certificat que vingui després dirà que té amiant i que l'has de treure,
1: ja.
0: Llavors, econòmicament, estratègicament, el tècnic de capçalera de l'edifici que sigui ha de fer
1: les
0: planificacions perquè les accions que es duguin a terme a l'edifici tinguin en compte això, l'amiant, i treure'l.
1: Sí.
0: Igual que es fan molts aïllaments tèrmics, no? Doncs s'ha de treure l'amiant. O sigui, s'ha de fer un plantejament d'estratègia en els edificis de treure l'amiant.
1: Molt bé. Ostres. Uralita, empresa catalana... I de Cerdanyola. Eren de Cerdanyola-Ripollet, que era una empresa abastíssima.
0: Doncs fixa.
1: Doncs mira, ostres, t'imagines que passés alguna cosa similar amb el Pla d'Ur?
0: Bueno,
1: seria un cas similar.
0: O sigui, jo he arribat en aquesta conclusió, no? Que d'aquí a 40 anys ens adonarem que un material que es va ficar massivament,
1: clar,
0: perquè cada cop tenim més coneixement...
1: Clar, per això ho dic, imagina't que ara, doncs, resulta que el pla d'ur, que està fet amb guix, entenc, o aquestes planxes de guix, resulta que el guix té algun component que no és del tot beneficiós, no?
0: Sí, sí. No, i clar, i molts revestiments que té contra la humitat, contra el foc... Però, bueno, vull dir... Els processos industrials que es fan ara, entenc que estan supervisats amb la informació de salut que tenim ara.
1: Sí.
0: I sí, o sigui, no descarto que d'aquí 40 anys...
1: No, ja diguin, potser, ja.
0: Però bueno, Ara, si treuen el tall aquest, diran, ui, el pla dur...
1: No, aquí, fora de context, és només matèria pot passar, especulativa...
0: Pot passar d'aquí a un temps que ens n'adonem... Vull dir, o sigui, no sé, el cafè ara diuen que és bo,
1: ara tot,
0: no?
1: Sí, diuen, tornen a dir que és bo, sí, doncs tots això, tres cafès al dia, sí, diuen que és bo.
0: I aquesta és l'actitud, no?, actualitzar-se...
1: Correcte.
0: I no tancar els ulls, sinó aprendre cada dia.
1: Jo vaig estar molts anys, no diré on, amb una emissora de ràdio, que el revestiment aïllant acústic de l'emissora era suro, doncs no el vernís, la cola que es va emprear per enganxar aquell suro havia estat catalogada i prohibida per ser cancerígena. I recordo quan van venir, es van fer preguntes i tal, i no sé si es va acabar eliminant, però el temps que jo vaig treballar allà no es va eliminar.
0: No, és que és això, que la construcció cada cop fa servir més elements químics, i hem de tenir en compte això, i veiem, doncs, això, alteracions, o sigui, que ens donen al·lèrgia, no?
1: Sí, exacte.
0: I, per exemple, les pintures, hi ha també una normativa que és vigent, però que molta gent no ho coneix, que s'ha de veure el percentatge de volàtils que té, o, per exemple, la supressió de pintures de plom.
1: El plom també és un element que ha anat desapareixent, quan també es feien canonades on passava l'aigua de plom.
0: En aquests edificis que jo feia les inspeccions, trobo sovint, doncs, plom.
1: Plom encara.
0: Ferro, plom, amiant, de tot.
1: Ostres,
0: que són dels anys 70.
1: Clar.
0: Llavors, el plom es fa servir, sobretot, al sanejament, i llavors no és un problema de salut prou important, però, clar... També, si tu tens allà una instal·lació de plom, el que s'ha de fer és actualitzar-la i treure-la, perquè també per les seves característiques i fa que tingui fuites, i al final el més pràctic... És com quan tens un cotxe de 25 anys, doncs poder el més pràctic ja és canviar-lo.
1: És canviar-lo, no? No anar fent... Sí.
0: Perquè si no, doncs, a part que contamina i tot això, doncs amb el plom passa una mica el mateix. Llavors això, ens anem actualitzant gràcies a que estem dintre la Unió Europea i es fan servir pintures que no tinguin aquest percentatge de volàtils, supremeixen mateix... Però tens raó, hi ha molta química en els productes, i en treurem d'aquí a anys alguna pega dels materials que fa servir avui en dia.
1: Doncs mira, ja en parlarem, si encara hi som.
0: Sí, tots calç, però hi serem.
1: Ja ho soc, ja, Jonathan.
0: Bueno.
1: Gràcies, estem en contacte i tornem a parlar ben aviat conforme hi hagi un punt d'interès. D'acord?
0: D'acord.
1: Et sembla?
0: Molt bé, i tant.
1: Gràcies, una forta abraçada.
0: Igualment.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Res, pocs segons perquè siguin les 11. Actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja anirem cap a la tercera i última part d'una forma diferent, eh? Ja m'he anat explicant que ens quedarà una tercera part una mica enllaunada per raons logístiques. No podem fer ràdio en directe i això fa que tampoc no ens pugui acompanyar avui el Salvador Rovira amb la secció de cuina. És a dir, que avui no podrem tenir secció de cuina. Demanar-vos disculpes. Ja sé que és una de les seccions prou esperades i participades de tota la setmana, però avui no serà possible. La setmana que ve hem de dir que també és dilluns festiu, que és el dia 12, així que ja recuperarem secció de cuina el dilluns dia 19. Actualitzem les notícies i tornem de seguida, que ja anem tard. No marxeu. Fins ara.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Alerta, 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alerta específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
6: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró. Ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet-Massanes.
5: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
7: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
5: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
8: Notícies en xarxa.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallà.

0: Anem recuperant i anem actualitzant seccions ja habituals i que ens tornen a acompanyar una temporada més, com és el cas aquesta col·laboració directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i tot allò que ens venen a explicar al llarg de tota la temporada, que són moltes coses i totes elles prou importants, tant que de quan en quan també ho anem recordant. De fet, també aquesta ja és una secció habitual o una qüestió i un tema habitual que crec sempre ens ajuda a encetar una nova temporada, com dèiem, en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. I estem parlant de vacuna, de la nova campanya de vacunació que ja està a punt de començar. I per parlar-ne de tot això, crec que ens torna a acompanyar més un any més, una temporada més, la Cristina Martínez, que és referent de vacunació. Cristina, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vacunació així general, no?, per entendre'ns.
1: Sí, les referents a vacunes portem les vacunes a nivell de la nostra àrea bàsica.
0: Fantàstica.
1: Conservació, recepció, les
0: molt
1: comandes...
0: Bé. Ho dic perquè al teu costat està la Marta Frías, que és la referent de vacunació en pediatria, eh? Per això potser diferenciava aquest pediatria i general, no sé com s'anomena, però totalment coordinades entre vosaltres. En aquest cas, la Marta, que ve des del Cap Botafoc, que és una mica el referent també de pediatria aquí al Vendrell, oi? En primària?
2: Exacte, sí. Realment pertanecem a la mateixa àrea bàsica,
0: sí,
2: el que
0: sí,
2: passa
0: sí,
2: que ens diferenciem.
0: Clar, aquestes diferenciacions i aquestes especialitats que estan una mica repartides entre els dos centres, no?
2: Sí.
0: En certa manera. I pediatria està al cap del Botafoc.
2: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí.
0: Molt bé. Això és una roda, això és cíclic. No sé si és bo o és dolent, jo crec que és bo, eh? Vull dir que els temes sempre van una mica tornant, van evolucionant, i un d'ells és la campanya de vacunació, que comença ja aquest proper dilluns 5 d'octubre.
1: Doncs que sí? Sí, comença aquest 5 d'octubre, comença per un grup més determinat de població, comença pels nens, pels infants, que ara, si no, la Marta ja ens diu més les edats,
0: sí.
1: I us parlo més dels grans. Comencen adults, les persones que estan en residències, els majors de 80 anys. Són una mica aquest grup que és prioritari i que comencem abans. Les persones que tenem a domicili, també.
0: Val. Abans es deia els grups vulnerables, em sembla. Tot i que es va canviant, no? Perquè això de vulnerable potser...
1: Perquè realment tots els grups són grups a vacunar, però una mica de la campanya, com que també s'ha d'anar escalonant...
0: S'ha d'organitzar.
1: S'ha d'organitzar. Doncs primer aquesta setmana comencem amb aquestes persones.
0: Val. Són prioritàries per raons òbvies. Fem una cosa, això ho repartim per grup d'edat, comencem per pediatria, potser per seguir cronològicament els grups d'edat. Això, els primers d'ells són els més petits, els nadons, entenc.
2: Exacte. Realment, quan parlàvem de prioritaris, en adults, ara ho dirà la Cristina, però són gent amb més risc de patir una grip amb conseqüències més greus, per això l'edat, i en pediatria els tracta que són els principals vectors, i persones de contagi, llavors, per evitar la propagació, ells són un grup de risc. Igual que són més vulnerables, com dèiem, les persones més grans, els infants també per sota de 5 anys, també es consideren més de risc, més vulnerables de patir, acabar amb una bronquitis o qualsevol empitjorament.
0: Clar, és a dir, el risc d'infecció és el mateix, no per l'edat, pots tenir més risc a infectar-te, sinó és les conseqüències, no?, d'això, d'un constipat, d'una grip, del que sigui, no? D'aquí ve, eh?
2: Exacte, i realment, amb els infants, si tu et pares a pensar, la població que vacunem són de 6 mesos a 5 anys. Llavors, aquest gruix, si ho pensem, són nens que van a la llar, nens que van a l'escola... Ells estan en contacte amb tots.
0: Els vectors que deies, els vectors que deies, clar.
2: Ho toquen tot, ho passen tot, llavors fan com una transmissió molt més elevada.
0: Sí, clar. I això, per aquesta forma de fer, són més propensos a contagiar-se, de qualsevol de... De virus, no? Són virus, no? La grip, tot això són virus. Jo a vegades m'equivoco, quan són virus o altres patologies. Estem parlant de virus, eh?
2: Ara estem parlant... Sí.
0: Però bueno, no vull liar-la, eh?
2: Del que estem parlant ara, del que parlarem avui, sí, són virus. Va. Hi ha el Covid, hi ha la grip, i després ja mencionarem l'URS, que també en vam parlar l'any passat.
0: Correcte, que va ser una de les novetats de l'any passat.
2: Exacte.
0: Que sí, ara ja està plenament instaurat, eh?
2: Sí. Molt. Llavors, sí, tot el que estem parlant ara de la campanya antigripal i demés són virus.
0: D'acord. Sí, no ho hem dit, eh? En cap moment ho hem dit, quan parlem d'aquesta campanya de vacunació ens referim a això, eh? A la grip, a la Covid, en certa manera, no? Que encara hi és, tot i que ja, evidentment, ja es tracta d'una manera molt diferenciada, etc. Estem parlant d'això.
1: Sí. Va. Sí, parlem de campanya de vacunació una mica de tardor. Uh-huh. Abans era campanya de la grip i és veritat que ara es diu campanya de tardor. Perquè dintre de tardor, no, dintre d'aquesta tardor no hi ha només la vacuna de la grip. Hi ha la vacuna de la grip, hi ha la del Covid, hi ha la que deia la Marta de l'URS.
0: Val. Novetats com a tal, en tenim alguna aquest any?
1: Novetats com a tal?

0: habituades a fer-ho, no? Quan no hi ha aquestes novetats o la incorporació d'aquestes novetats en fa l'efecte. Tornem altra vegada a aquest factor més petit, és a dir, a partir del dilluns dia 5, a partir d'aquest proper dilluns hi ha aquesta ja disposició dels més joves. Qui s'ha de vacunar? Com s'ha de vacunar? Aquestes informacions bàsiques?
1: La població diana infantil són nens i nenes sanes de 6 mesos a 5 anys.
0: Val.
1: 5 anys no inclosos, 59 mesos. I llavors, més grans de 5 anys, fins als 14, fins als 15, que és la població pediàtrica, només es vacunarà els factors de risc. Pues nens amb patologies tipus asma, cardiòpates...
0: Val.
1: Com passa amb la població adulta.
0: Sí. Crec que aquest cas és recomanable, però els més petits... No va dir obligatòria, no és la paraula obligatòria. No.
1: Cap vacuna
0: és obligatòria. No, és obligatòria, per això. Jo entraríem en un jardí que no vull entrar, eh?
1: Cap vacuna és obligatòria, no, però correcte. Sí que és veritat que la campanya, la vacuna antigripal, s'ha incorporat com a sistemàtica dintre del calendari. O sigui, realment està indicada igual que està... una meningitis, igual que està una hepatitis.
0: Val. La sistemàtica, eh? Sí. Que són les paraules que, quan les sentim, ostres, val, sí, sabem, ho reconeixem de què es consideren. Llavors s'ha inclòs també ja en aquest calendari de vacunes sistemàtiques per als infants, eh? Fins als 5 anys. Fins als 5 anys. Després, la resta de població pediàtrica, dels 5 fins als 14, comentaves, doncs sí que és recomanable per als grups de risc, com ja tots coneixem i com els adults, doncs que tu deies, no? Malalties cròniques, etcètera. Tu deies que també és molt recomanable, eh? Vull dir, per les famílies que vulguin reflexionar-ho, que vulguin fer-ho, que bueno, és una molt bona decisió, de fet, vacunar-se en tots aquests paràmetres, ni més ni menys.
1: Sí, exacte.
0: S'ha de demanar cita, això també és important. Com s'ha de fer?
1: Nosaltres, al Centre Botafoc, que hem habilitat, ja estan obertes les agendes, de fet.
0: Val.
1: Vacunem a partir del 5 d'octubre i hem habilitat tots els dimecres a la tarda, de 3 a 8 de la tarda, per fer la vacunació, amb cita prèvia.
0: Val.
1: Llavors, hi ha diferents opcions. O des de La Meva Salut, que només s'habilitarà si entres dintre d'un dels factors de risc.
0: Val,
1: edat o per patologia.
0: Sí.
1: Hi ha habilitada una opció de citació d'antigripal, i si no, adreçant-se al centre d'atenció primària, citaran el nen o la nena també el dimecres en aquell horari. I en cas que no es pugui, que per disposició de la família no es pugui els dimecres, sempre poden adreçar-se a la seva infermera referent, agafant una cita per vacunació i la vacunaran, sense problema.
0: Val, perfecte. És una punxada?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Hi ha algun matís? És principalment amb els nens sans,
0: sí?
1: Fins als 5 anys que hem parlat, és una dosis,
0: com
1: amb els adults. Amb els nens amb alguna patologia crònica, menors de 9 anys, si és la primera vegada que es vacunen, sí que s'administren dues dosis en aquesta primera temporada. Però després serà anualment una dosi. Això ja són petits matisos nostres.
0: Sí, que a vegades, que no pateixin per això les famílies.
1: Exacte.
0: Que arribats al cas ja se'ls explicarà com ha de ser i com s'ha de fer. A priori i de manera generalitzada és una punxada. També ho dic perquè la por a les punxades, no? A vegades suposo que també la població infantil és com una mica més sensible a les punxades.
1: Exacte. El que sí que vam comentar l'any passat, i aquest any també ho tenim, tenim l'opció de la vacuna intranasal.
0: Val, que era una de les novetats, també.
1: Exacte.
0: Recordo, oi?
1: Sí. Llavors, sí que és veritat que hi ha una limitació de dosis i la idea és principalment administrar-la, utilitzar-la amb aquests infants de... a partir de 2 anys, entre 2 anys i 5 anys,
0: Vale,
1: que potser són els més reticents...
0: els que tenen més consciència, els que tenen més consciència.
1: I la resta sí que és veritat que serà una punxada, però depèn el cas, i si hi ha disponibilitat de dosis es pot, si hi ha algú que té molta por, es pot fer la intranasal.
0: Sí. Que també és una por infundada, crec jo. A mi no m'han fet mai por les agulles, sincerament. No, perquè després la punxada no és res. A més, avui en dia ja les agulles són més fines avui en dia. Són imperceptibles, aquestes. Són punxades molt suaus, no?
1: Sí.
0: Que és més la por a la punxada, o aquesta té un nom inclús, no? Allò, la fòbia a les agulles, que no pas realment el que és la punxada en si.
1: Sí.
0: No?
1: Bueno, amb els nens almenys, amb els nens sí que és veritat, que és qüestió de que agafin una miqueta de confiança, d'entrar

0: tenir i distreure una miqueta i ja estan. Sí. I marxen bé.
1: Clar, perquè és això, que us veu que la punxada no és res, que ha sigut un moment... I simplement a sobre, clar, el fet d'anar a consulta tampoc no és fàcil per ells,
0: no,
1: tot plegat. Però hem de trencar aquests mites, eh? És evident que hem de trencar aquests mites perquè fa una mica la sanitat en general i que... Home, no dic que sigui una festa en el metge ni molt menys, però que sigui un fet, doncs, habitual i inclús a vegades rutinari, no? D'anar al metge, anar a veure el pediatre, l'infermera de referència i que ja bàsicament és bueno, com un fet ja de confiança i de ja saber a què vas, no?
0: Exacte.
1: Dir-ho és molt fàcil, jo tinc canalla petita i és obvi que dir-ho és molt fàcil, però quan dius que has d'anar a consulta o que s'han d'anar a vacunar és una altra cosa, però bé, s'ha de treballar.
0: Ja ho intentem, amb dibuixos, amb bates de colors i tot,
1: no,
0: però...
1: No. Però és això, un cop ja s'han vacunat, ja està, no? Un cop ja han vist que la punxada és mínima, ja són conscients de que no n'hi ha per tant. Molt bé.
0: És la por prèvia.
1: És la por prèvia, sí senyor. Doncs això, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, doncs aquesta població dels més petits que es poden ja començar a vacunar amb cita prèvia pels canals que ara la Marta ens ha comentat. Alguna cosa més en aquest aspecte, Marta, que creguis oportú adreçar d'aquest col·lectiu, eh?
0: No, referent a la vacunació antigripal,
1: sí.
0: No.
1: Val.
0: Si voleu, passa amb adults i la Cristina i després ja parlem de
1: Fantàstic.
0: La bronquiolitis.
1: Molt bé. Va, ara, Cristina, toca amb tu.
2: Doncs vinga, jo me'n vaig una mica a l'altre extrem de la vida. El 5 d'octubre començarem a vacunar les persones més grans de 80 anys. Començarem a vacunar les persones que tenem a domicili.
1: Val.
2: I les persones que estan en residències. Llavors, una mica, com ho han de fer? Poden demanar cita ja. Les persones que es vulguin vacunar, de fet, les agendes estan obertes, qualsevol persona que estigui inclosa dintre els grups de risc, es pot vacunar, pot demanar cita per vacunar-se. Llavors, pot ser que durant aquestes setmanes aquestes persones de més gran de 80, de 80 en amunt, rebin algun missatge o rebin alguna trucada per donar-los, per oferir-los la possibilitat de citar-los ja directament.
1: D'acord.
2: Però que si no, que no esperin la trucada, que ells truquin i demanin cita. Que pot ser trucant, pot ser per la meva salut, pot ser venint al CAP.
1: Val.
2: Qualsevol d'aquestes opcions. Les persones que estan en residència, això ja s'organitza, la companya que porta residències ja organitza, i les persones que estan a domicili, no cal que avisin ni que truquin. La seva infermera ja sap cadascú, les persones que tenen a domicili, ja ens organitzem i els anem a vacunar.
1: Val. És això, que és no, aquesta franja d'edat de més grans, que potser és això, viuen a casa, estan a casa...
2: Mateix. Que hi ha persones que surten i són completament autònomes, però hi ha persones que tenim a domicili.
1: Correcte.
2: Quan parlem d'adults, nosaltres sí que parlem de vacunar de grip i parlem de Covid.
1: Val.
2: Parlem de les dues vacunes, que són les dues vacunes indicades i recomanades.
1: Que ja fa anys que és així, bàsicament després de la pandèmia ja es va instaurar aquest tipus de vacunes.
2: Que a vegades tenim la percepció de que sembla que hi hagi una malaltia que ja no circula tant com l'altra, però de tant en tant ens va donant ensurts, sí que és important vacunar-se.
1: Val. Tot això no cal espantar-se, eh?
2: No.
1: Que a vegades quan sentim Covid encara avui en dia una mica ens alertem, però que no, eh? Ja,
2: perquè a vegades ens dona sensació de que
1: sí,
2: un altre cop
1: sí.
2: Covid... El Covid va venir i es va acabar.
1: El que
2: passa és que no, de la manera, no afecta de la manera
1: clar.
2: Que ens va afectar en aquell moment.
1: Clar.
2: Llavors és una cosa que s'ha d'anar tenint en compte, sense tenir-li por, però com a tot, tenir una mica de respecte i ser conscient de que és important vacunar-se.
1: I res més, perquè heu après una mica com a tractar també la Covid, que això ben tractada, amb la seva vacuna o el que sigui, doncs evidentment que ha quedat com una patologia, com una grip més o menys habitual.
2: I perquè a vegades els virus, és el que dèiem, sempre ens donen una mica sorpreses, no saps mai què passarà, una mica és tot un incert.
1: Ja, si es parla molt a vegades, no?, de que sí, perquè resulta que nosaltres la vacuna havíem pensat que era no sé què i resulta que la més... Això ha sigut una altra, però bé.
2: Sí, una mica sí. Les vacunes es fan en funció de les soques que circularan. Però és l'any passat, dèiem, bueno, normalment la grip ve després de Nadal i l'any passat es va avançar molt abans.
1: Sí.
2: Llavors, una mica el missatge aquest és que quan ens puguem vacunar, quan puguem demanar cita i vacunar-nos, doncs ja estarà fet, perquè no sabem mai una mica com anirà.
1: Perquè
2: l'any passat jo recordo venir i dir, important, sobretot, perquè després de les festes de Nadal, i l'any passat no va ser després de les festes de Nadal, va ser abans de les festes de Nadal, que va haver-hi com a epidèmia de grip.
1: Correcte.
2: Més potent.
1: Que recordo que inclús es va fer algun tipus, no?, d'alguna jornada intensiva de vacunació per avançar justament això,
2: per
1: la canvi de previsions.
2: Sí.
1: Jo penso que és normal, no? Quan parlem de salut, jo crec que és molt difícil allò sumar 2+2.
2: És una mica difícil de preveure, no? Una cosa són les previsions, el que passa que a vegades acaba ocorrent una cosa o acaba passant una altra.
1: Clar.
2: Però bueno, important ja, com ja sabem que ens podem vacunar, que ja podem demanar cita, doncs ens anem avançant a tot això.
1: Val. Seguim el calendari. Això,
2: sí,
1: en aquest cas, sobre calendari amb aquestes franges d'edat, fins quan serà i quan ja començarà a ser una vacunació ja generalitzada, si és que arriba, eh? No, entenc que sí, no?
2: A partir del 26 d'octubre, en adults, no parlem de vacunació generalitzada, parlem ja de vacunació de les persones de 60 anys en amunt o persones amb patologies més joves, amb patologies cròniques.
1: Val. A partir de, perdó, tots
2: a partir dels 60 anys.
1: De 60 anys.
2: És una mica el que dèiem, la vacunació de la grip i del Covid. Està inclosa dintre calendari vacunal dels 60 anys en amunt. O sigui, a partir dels 60 et consideres que ets una persona que tens indicada aquesta vacuna.
1: Val, val. I fora d'aquestes franges...
2: Les persones que tinguin alguna patologia de risc. Una mica el que dèiem, són malalties cròniques, és igual. Diabetis, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, persones que estan en tractaments oncològics, persones amb una insuficiència cardíaca, aquestes persones que tenen alguna condició de risc doncs perquè tenen alguna malaltia crònica, doncs que possiblement fan seguiment al CAP o fan seguiment amb algun especialista. Doncs aquestes persones, tot i tenir menys de 60, també són persones a vacunar i poden demanar cita.
1: Es poden vacunar.
2: Les persones fumadores, per exemple, en el cas només de la grip. Llavors, una mica, quan ells vinguin, nosaltres també, que tenim la persona davant, revisem carnets vacunals, mirem a veure, i a vegades potser només tens indicada vacuna de la grip o a vegades tens indicada vacuna de grip i Covid.
1: Val, val.
2: Però una mica en general seria això. A partir del dia 26 d'octubre, més grans de 60 o persones amb alguna patologia de risc.
1: D'acord. I personal, que també es fa la recomanació, no? Personal sanitari, cuidadors, cuidadores, no?
2: Sí, les persones que tenen cura d'alguna persona vulnerable, indicar la vacunació. No em voldria deixar, el 5 d'octubre també la vacunació és per les dones embarassades.
1: Val.
2: O dones amb puerperri, o sigui, les persones que han tingut un fill i fa, sis, bueno, i fa menys de 6 mesos, que és un grup que a vegades... No, potser no incidim tant, però incidim molt en malalties cròniques i això, però les embarassades són grups a vacunar a partir del 5 d'octubre.
1: Val, val, perfecte. Hi haurà algun moment al calendari que sigui oberta la vacunació?
2: El Departament de Salut el que fa és, a mesura que va avançant la campanya, quan ja veu que tots aquests grups van en marxa, llavors obre la vacunació a tota la resta de persones que es vulguin vacunar.
1: Val.
2: Però això encara no ho sabem
1: mica. L'any passat va ser així, no?
2: Sí.
1: L'any passat es va obrir, no recordo les dates, però recordo que es va generalitzar la vacunació.
2: No voldria dir-ho malament, però no sé si va ser potser cap al desembre o així. O potser després del pont de desembre.
1: Arribats al cas, ja vindrà.
2: Una mica aquestes persones que no tinguin, no sé, tinc 50 anys, però a mi m'agrada vacunar-me de la grip, no tinc cap patologia ni res, han d'esperar una miqueta que els altres grups, és com que hem de donar prioritat
1: a les persones a les prioritats
2: més vulnerables, que ja ens podrem vacunar, perquè no hi ha hagut cap any que no es pugui vacunar, o sigui, cada any es podrà vacunar una mica qui vulgui, però hem d'esperar una mica que la campanya estigui una mica més avançada.
1: No, suposo, entenc, que no és per raons de, com passava també, me'n recordo la Covid, no?, de partides i de que les vacunes que arribaven, no estem parlant de quantitat de vacunes, sinó d'organització de la pròpia campanya, ni més ni menys.
2: No, perquè hem disposat de les vacunes que hem necessitat tots els anys.
1: T'ha superat això.
2: Sí, no és un tema, és una mica un tema de prioritzar i d'organitzar
1: doncs,
2: en funció una mica de risc.
1: Ah, no, s'entén, s'entén. Crec que dues preguntes ja l'any passat, Cristina? Sabíeu més o menys quantes vacunes arribaven o quanta gent podíeu arribar a vacunar?
2: L'any passat vam superar, jo crec que les 6.000... Compto només persones adultes, perquè pediatria... Vam posar més de 6.000 vacunes.
1: Ostres.
2: No crec, sí.
1: És una bona xifra, entenc,
2: Sí, és una bona xifra, però tot i així és molt inferior al que,
1: sí,
2: al que seria esperable i a la recomanació.
1: I podem saber quantes haurien d'arribar en casos normals,
2: Mira, t'ho diré així una mica grosso modo. Potser més que xifres de vacunes, et diré que el percentatge de persones que hauríem de vacunar de més de 60 anys hauríem d'arribar a un 75%.
1: Clar, és molt, això.
2: I potser ja ens quedem curts perquè no arribem ni un 60%.
1: Clar, no tenim les estadístiques a mà, però jo crec que la població, en aquest cas, de més de 60 anys, perdó, més de 60 anys, jo crec que són més de 6.000, crec, intueixo.
2: Sí, sí, seguríssim. Però no arribem mai, una mica és un objectiu que marca el Departament de Salut, que és veritat que no assolim nosaltres, però no s'assoleix a nivell de Catalunya tampoc. Però així és una mica que ens falta aquesta sensibilitat, aquesta... Aquestes vacunes ens falta un pèl com que la població se les cregui, perquè són importants.
1: Sí.
2: Perquè a vegades hi ha gent que diu, és que jo no em refredo mai. La grip no és un refredat. La grip és febre, és malestar,
1: és
2: tos... És un virus com el refredat, però es comporta diferent.
1: Clar.
2: Un refredat no pot aportar cap... No, en principi no hi ha d'haver cap complicació. La grip, moltes vegades, el problema no és la grip en si, és les complicacions que té després.
1: Ja, per això és important, i aquesta consciència és, també és la base de la salut, no?, que és la prevenció. Uh-huh. I aquestes vacunes que poden prevenir és que això, grips, Covid, doncs, arribats al cas que no vagin més enllà i no puguin afectar altres elements de la salut d'aquelles persones. En pediatria, Marta, ho saps, quantes vacunes poseu?
0: Ara mateix no t'ho sabria dir, però...
1: No passa res, no passa res. Ah. Digues. No dic que no, que si no ho saps no passa res, que no pateixis.
0: Sí, però rondaven al voltant d'unes 500, una cosa així. Llavors, quan la Cristina deia el tant per cent de persones a vacunar, per exemple, en infants... Hi havia un objectiu, els menors de 5 anys, O sigui, a la població sana, que rondava al voltant del 60%. I va tenir molt bona rebuda, molt bona dintre de les expectatives, i vam aconseguir vacunar al voltant d'un 40%, una coseta així. Llavors, per ser una campanya que no fa poquets anys que acabem de començar a vacunar aquests infants sans i de més... Però bé, jo animo a que continuïn igual per aquest camí.
1: Sí, sí.
0: Nosaltres.
1: Jo penso que sí, eh? I també, abans ho dèiem, jo crec que també és aquesta crida cap a la ciència, no?
0: Sí,
1: és a dir, que si els que hi enteneu, els metges, infermeres i el sector sanitari recomana vacunar-se, ens hem de vacunar. Bàsicament, perquè a vegades hi enteneu, la resta no sé com dir-ho, no? I a vegades, no?, aquestes tendències de si la terra és plana i no es ponen un xip quan no ho vacunen, no sé com dir-ho, no?
0: Exacte.
1: Jo crec que hem de ser una mica conscients.
2: És una mica pensar que les vacunes són una eina molt important per prevenir malalties, i és una eina que tenim molt a l'abast, i que som uns privilegiats de poder-les tenir i que ens les puguin administrar, perquè no... tothom té aquesta facilitat, no tothom té aquest estoc de vacunes,
1: sí.
2: No? Ni en altres països ni en altres situacions, i que nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats.
1: Correcte. Pues val la pena aprofitar-s'hi, que ho tenim a prop. Marta, també comentaves aquesta vacuna, per la bronquitis, tu l'has anomenada, no recordo el nom, que també és una de les novetats de l'any passat i que continua aquest any,
0: De fet, ara ja fa 3 temporades que ja vacunem. Dintre de la campanya de tardor, doncs dintre dels virus respiratoris que hi ha, hi ha el virus respiratori sincitial.
1: Val.
0: Llavors, aquest virus, sobretot, és molt greu i cursa amb una bronquiolitis greu amb infants petits, amb menors de 6 mesos.
1: Imagina't, amb nadons.
0: Exacte. Llavors, abans sí que és veritat que només estava indicada i estava finançada a nens que naixien amb cardiopaties greus, fibrosis quística, i ha estat un molt, molt bon avanç que ara s'hagi obert a tota la població infantil menor de 6 mesos.
1: Val.
0: Les conseqüències, això sí que no és un refredat comú, una bronquiolitis per un VRS pot acabar amb ingrés hospitalari, pot acabar amb ingrés a UCI, llavors... és una molt, molt, molt, molt bona opció per prevenir tot això. O sigui, ha estat una bona eina. Hi ha molt bona recepció amb aquesta vacuna. No hi ha... Ronda al final de la temporada. Amb la bronquiolitis ja estan vacunats, Ja els hem vacunat les primeres 2 setmanes de setembre.
1: Val.
0: Ja estan vacunats tota la població. I ara... Nens, nosaltres hem vacunat al CAP nens nascuts a partir de l'1 d'abril fins l'1 de setembre.
1: Val.
0: Aquests són els menors de 6 mesos.
1: Ostres.
0: Que han nascut durant temporada de primavera i estiu i que ara els captem.
1: Val.
0: En aquesta primera temporada de tardor que ells viuen.
1: Sí.
0: I els que neixen a partir de l'1 de setembre es vacunen directament a l'hospital amb 1-2 dies de vida.
1: Val.
0: Surten ja vacunats.
1: Sí. Clar, per la importància que dèiem.
0: Exacte,
1: Que de fet, no, la bronquitis és molt habitual, entre cometes, no? Que és molt fàcil, o és molt comú, que potser per això hi ha aquesta consciència entre les famílies, no? Que un mal encostipat, una mala grip, acabi en una bronquitis amb un nen és molt comú. No soc metge, no sé per què, però és així, no? Jo m'he trobat a casa, mon fill va agafar bronquitis i va estar ingressat.
0: Sí.
1: I tenia 2 o 3 anys.
0: Sí, jo crec que és una miqueta de de falta o de normalitzar-ho o de falta de, sí, de consciència, ja. O la idea de... No és real, perquè no és real, perquè aquesta vacuna ja estava, uh-huh, ja estava en circulació, només que estava restringida a població de molt alt risc.
3: Val.
0: Però és la idea de... S'ha incorporat una vacuna nova al calendari. Allà és quan hi ha una miqueta de reticència, ja, però ja, pel desconeixement.
3: Ja, ja.
0: Llavors allà és el nostre paper.
3: Clar, sí, d'acord.
0: Explicar les coses bé.
3: Que també s'entén, quan són tan petits, quan tenen ni 6 mesos d'edat, doncs les vacunes fan com una mica... Però això, no? Perquè és allò que és tan petit, no? Suposo que sempre és com... Però hem de fugir d'aquí, eh?
0: És fer-li la volta. Correcte. Com que són tan petits...
3: Correcte, correcte.
0: I immunitàriament
3: són... I tan fràgils.
0: Exacte. S'han de vacunar.
3: Correcte, això mateix. Ens ho hem d'agafar per aquí. No n'hem parlat, però també cada any sempre ho recomanem. Abans de vacunar-nos, no hem de seguir cap tipus de prescripció, no? Abans de vacunar-nos, no... No hem de fer res, a priori.
2: No hem de fer res. Uh-huh. I no hem de prendre paracetamol.
3: Doncs sí, això
2: que... per prevenir. Per no.
3: Això. No cal, eh?
2: No hem de prendre... No, i a més està, és contraproduent. O sigui, val, que la idea és que no. Jo em vaig a vacunar, vaig a trobar bé.
3: Clar.
2: Si em trobo malament o tinc febre, doncs uh-huh, potser haig de posposar aquesta vacunació. Però tot i així, si tenim dubtes, de dir, és que prenc algun tractament o prenc alguna cosa nova, quan anem a vacunar-nos, preguntem...
3: Val.
2: I nosaltres repassem una mica això, repassem quines són les patologies, què és el que li passa a la persona, i si hem de posposar la vacunació, la posposem.
3: Val.
2: Però no s'ha de fer res.
3: Ja
2: demana cita,
3: eh?
2: Que aquest dia et trobis bé, clar, si estàs amb febre, doncs no cal que vagis a vacunar-te i esperes una mica,
3: sí, sí,
2: però ja està.
3: I per infants igual, eh? Marta, també, no? A priori, cap tipus de,
0: exacte,
3: de preparació.
0: Sí, hi ha alguna coseta, llavors, just en el moment, abans de l'acte vacunal, nosaltres ja preguntem si es troba bé el nen i no.
3: Val.
0: I ja està.
3: Per després, en principi, no té que haver-hi res, que també hi ha molta llegenda, eh? Jo, acabada que em vacunen, em poso pitjor, que sí, això és molt comú. A priori, no hi ha cap tipus de reacció,
2: de cap mena. Sí, pot ser que hi hagi una mica de reacció, però la vacuna està feta de virus inactivats. Uh-huh. O sigui que la vacuna en si no pot provocar una grip.
3: Va.
2: A vegades hi ha gent que em vacuno i després tinc una grip. No, el que passa que també hem de ser conscient que durant aquesta època de l'any circulen altres virus.
3: Uh-huh.
2: Pot ser una faringitis, pot ser un refredat, pot ser alguna altra cosa que conviu amb aquest altre virus. La vacuna et protegeix de la grip. Pot ser que quan posem la vacuna molesti una miqueta la zona del braç, aplicant una mica de fred se soluciona, o pot ser que doni una mica de febre o malestar.
3: Uh-huh.
2: Febre, malestar, mal de cap. Si passa això i la persona no és al·lèrgica, un paracetamol, i en 24-48 hores hauria d'estar resolt.
3: Però que no passa sempre, eh?
2: No.
3: Això em referia jo abans, eh? Només en determinat casos, eh? No...
2: A vegades hi ha persones que pel que sigui igual són més sensibles o fan alguna mica de reacció. Que la vacuna faci reacció tampoc no és una cosa negativa. També vol dir que el nostre cos està alerta.
3: Sí,
2: tampoc no ho hem de prendre com una cosa negativa. M'han posat la vacuna, m'he trobat... No, he tingut una mica de malestar.
3: Sí.
2: Bueno, doncs el teu cos està responent.
3: Està reaccionant i vol dir que...
2: I tampoc no és una cosa negativa.
3: Clar, està bé, molt bé. I pels infants, Marta, a priori també amb les febres i tot plegat, que també es parla molt amb els nadons i els més grans, però el mateix, eh?
0: Les mateixes indicacions que ha dit la Cristina. Molèsties a nivell de la zona un punxem, que aplicaríem gel amb un drap o una miqueta de fred, i si fa febre, epidural.
3: I ja està, eh? Vida normal, és a dir, els infants poden, si en cas ja poden anar a col·le, en el cas que vagin a col·le o a la guarderia,
0: sí,
3: no? Etcètera, i
0: el això. Que no recomana és fer una activitat molt, molt intensa,
3: molt rigorosa,
0: però cap problema.
3: Menjar normal, beure normal, etcètera, etcètera. Que bé, molt bé, doncs, aquesta campanya... Com hem dit, no, campanya de la... En surt campanya de la grip, eh?
2: Sí, campanya de tardor.
3: Campanya de tardor de vacunació, que tot just ja comença i ja està a disposició com els paràmetres que anem a explicar. Tot i així, tota la informació disponible a través dels propis CAPs, que la gent s'hi acosti, si tenen algun dia visita, que aprofiten per preguntar-ho, a través de les aplicacions de Meva Salut, els telèfons d'informació de Salut Response i tots aquests canals sobre vacunació que estan ara justament per això, eh? Sí. Justament.
2: I que si tenen algun dubte, que preguntin. Que preguntin a la seva infermera, al seu infermer, al seu metge, a la metgessa, que preguntin, perquè per això estem, per resoldre dubtes. A vegades hi ha això que dèiem, aquests falsos mites, o així que ens fa ser reticents, i algú t'ho explica d'una altra manera, i Doncs que si tenen dubtes, que vinguin o preguntin. No, el fet de venir no vol dir que t'hagis d'anar, que hagis de marxar amb la vacuna. Marxes amb una recomanació i amb una indicació.
3: Clar, clar. Però jo, i això ho dic jo com a Pere Seyent, sí, eh? Sí. Jo crec que si hem de fer cas d'algú, hem de fer cas dels professionals, que són els que en saben, eh? A banda de foros d'internet i de segons quines entrades d'internet, sinó realment que ens hem de deixar a les mans del personal sanitari, que és que hi entén, ni més ni menys, penso ja. Gràcies. Es deixem alguna cosa?
2: Jo tot penso dit, eh? Que no, que ja poden anar, que això sí, que tot i que hem parlat de dies concrets, però que ja es poden anar citant i ja es poden demanar cites perquè les agendes ja estan obertes per poder-se programar.
3: Fantàstic. Doncs que no,
0: el que sí, també pot ser, que a banda dels missatges, també pot ser que rebin persones de risc, també pot ser que rebin trucades... Va. Per anar a cita, que nosaltres traiem llistats per intentar captar aquesta gent.
3: Bé, per intentar arribar a ajudar a la màxima població possible. Fantàstic. Gràcies. I bona campanya i bona tornada a la feina, perquè aneu sí, de consulta. Sí. Aneu amb les bates. Sí. No, els pijames, no li dieu d'això?
0: Sí.
3: No li dieu
0: pijames?
3: Dieu pijames, sí, sí. Eh? Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu-siau.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
5: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Tot bé?
4: Tot bé, molt bé.
3: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
4: sí,
3: així que va venir, oi?
4: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una, ja una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
3: Molt bé.
4: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
3: Que bé, que bé.
4: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
3: Al centre, molt bé.
4: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres. I, de fet, en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, diríem, d'aquest ateneu del centre i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
3: Molt bé, que bé.
4: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
3: Oh, i tant.
4: És un lloc de molta activitat,
3: sí,
4: cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing, era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
3: que bé.
4: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
3: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
4: Doncs sí.
3: Déu-n'hi-do les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
5: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
3: Exacte.
5: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop.
3: Val.
5: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
3: Val.
5: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
3: Mami,
5: sí, la veritat és que molt bé.
3: Sí,
5: molt
3: sí,
5: bé.
3: Sí, sí, sí.
5: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i de després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor, l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és el realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment, doncs, ja hem anat fent algunes jams, per exemple. En vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
6: Que bé.
5: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé. Clar. És una activitat molt comunitària, i això és el que ens ve de gust de fer.
3: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valteus, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu, per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem de una mica simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
4: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres, i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
3: Val.
4: I es comuniquen aquestes jams i acudeix gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
3: sí.
4: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no? Però ja anem a comentar al març que això no discrimina, no, per sexes.
3: No hi ha gènere aquí.
4: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
3: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, que sí,
5: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing, o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva, i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
3: Clar, s'ho passa això, bé.
5: S'ho passa bé, com deies tu abans.
3: Sí.
5: I llavors això ja et captiva, i molta gent, és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes.
3: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
4: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
6: Ostres!
4: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
6: Molt bé.
4: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
6: Vull
4: dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
6: No.
4: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de músiques són molt conegudes. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
6: sí,
4: la
6: sí,
4: qual
6: sí.
4: Vull dir, és molt familiar,
6: clar,
4: no?
6: Clar.
4: Vull dir, el ritme.
3: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
4: sí,
3: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
4: Sí,
3: en certa
4: sí,
3: manera,
4: sí.
3: Que sí.
4: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
3: sí,
4: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
3: Clar, que bé.
4: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
3: Clar.
4: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
3: Que bé,
4: crec,
3: que bé.
4: Míriam.
3: Que bé, que bé.
5: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90. O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
3: No, és una activitat excel·lent, sí.
5: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors,
6: sí,
5: també.
6: Sí, sí,
5: I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin,
3: clar,
5: doncs, aquest cervell, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
5: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
3: no, que dolces nivells, també s'ha de dir,
5: Sí, sí. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
6: Wow.
5: O sigui, que dius...
7: Ostres, no,
5: a Barcelona.
3: Clar, una cosa de tenir, això,
7: sí,
3: perquè encara...
7: amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
6: Espectacular.
7: Sí, sí.
3: I és el que dèieu, ja, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, eh? Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
7: Sí, sí, perfectament, perfectament.
5: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
6: Val, val, val.
5: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
3: Clar, clar, clar, clar. El que dèiem, que és beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, us recomanen molt aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això,
7: Sí, sí,
5: totalment. Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
3: Clar.
5: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
3: Sí.
5: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta,
3: clar,
5: o me'n vaig cap a casa.
6: Clar,
5: o sigui, que això,
6: dia,
5: el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
3: clar,
5: gent.
3: Sí, sí, sí, sí. I a més un ball que és com, no vull ficar la pota ara mateix, és a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no?, té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica l'oceu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
7: Sí, sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
5: I a més això, fas molt bones amistats.
3: Clar,
5: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica,
3: Sí.
5: Però és que certament és un ball que enganxa.
3: Clar, clar, clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
7: Aquestes... No m'ha arribat aquest nivell.
3: No?
5: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
3: Sí,
5: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió amb què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possible.
3: Clar, clar, clar.
5: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
6: Sí.
5: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
3: val, sí, i dona el toc.
5: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament, no, què va, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb
6: al vestuari. Molt
3: bé, que veus? Mm-hmm. Doncs tot sí, són virtuts, fora, eh?
7: Fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
5: Exacte.
7: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
5: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
7: Sí, sí.
5: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia, que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit, perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing Barcelona, Swing, que malgrat que diem Barcelona contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
3: Vaja.
5: O sigui, sempre trobes una moguda.
3: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
7: Sí, sí.
3: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
5: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
7: i aprofites per quedar-te a ballar.
3: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que
7: bé, ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
3: que farem
7: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
3: Val.
7: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
3: Fantàstic. La gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
7: sí.
3: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et dic.
7: Home,
5: t'esperem.
3: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa bo. No he sabut jo mai massa ballar, no se'm dona massa bé.
5: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
3: Ostres,
5: i ballen bé,
3: que bé, ostres, que bé. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
5: Molt bé.
3: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
7: Gràcies a vosaltres, Pere.
5: Gràcies.
3: Adéu-siau.
8: They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, deep for shorty all over his head. They ran him muddy,
9: what?
8: 'Cause he was bloody.
9: What?

0: act out loud and said, I'll be back.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'hi han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de Non Perdere.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
6: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Hola, què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquí estem, ara, com sempre, després de la calaixera, és el moment de la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui us estem saludant, com sempre, en directe en aquest dilluns, ja dia 5 d'octubre. Una jornada que arranca aquí a casa nostra, marcat per la situació meteorològica i que fa, doncs, també podíem dir avui referència a les últimes notícies a nivell nacional amb aquestes últimes notícies que arriben, i és que arriba l'avançament electoral, que Sánchez convoca eleccions anticipades aquest 29 de novembre. Bueno, d'això també en parlarem amb el nostre punt, com sempre, d'informació. Però us saludem de forma propera aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell Iniciem setmana. Bueno, l'aigua està en el punt de mira amb aquesta situació meteorològica. Hem tingut pluges molt intenses i pluja, doncs, que arriba de forma necessària, però també en moltes, en algunes ciutats, poblacions, on ha provocat realment un caos important. Bueno, nosaltres després també farem una ullada a veure quina és la situació del temps que arribarà en breu. De moment...

aquesta malaltia. També és el Dia Mundial de l'Hàbitat, celebrat habitualment el primer dilluns d'octubre per reflexionar sobre l'estat dels pobles i ciutats. I avui també es celebra el Dia Mundial de l'Arquitectura. Coincideix amb el Dia de l'Hàbitat per destacar la importància del disseny urbà i la vivenda sostenible. I també és el Dia Internacional de l'Educació Vial, enfocat en la conscienciació ciutadana sobre les normes de trànsit i la prevenció d'accidents. Avui dilluns 5 d'octubre l'Església Catòlica celebra diferents sants. Avui Sant Frullà, Sant Àtila, Sant Faustina, Sant Caritina i Sant Bartomeu Longo. I avui, com sempre, també ens agrada fer una ullada a fets que van passar tal dia com avui a Catalunya. El 1923 es va fundar l'editorial Joventut, una de les editorials històriques de la ciutat de Barcelona, coneguda especialment per popularitzar personatges com Tintín o les aventures d'Enid Blyton, una de les dels fets destacats d'aquesta jornada. I el 1966, a Guinea Equatorial i a Barcelona, el primatòleg català Jordi Sabater Pi adquireix un petit goril albí per 20.000 pessetes. Aquest cadell acabaria viatjant a Barcelona i convertint-se en el gran símbol de la ciutat. Parlem d'en Floquet de Neu. I avui què farà el dia? Doncs avui s'espera que el dia estigui ennuvolat amb risc important de tempesta, pluges a partir del migdia i s'espera doncs que hi hagi una situació inestable. De fet, l'AMET ha activat un avís per xàfecs molt forts i persistents a la zona del litoral nord de Tarragona. La previsió és que la temperatura a la màxima arribarà als 24-25 graus sobre les hores centrals del dia. I les mínimes arribaran entre els 18 i els 19. L'estat del cel puja al matí, es mantindrà variable i ennuvolat a partir de la una aproximadament i durant tota la tarda s'esperen tempestes generalitzades que podríem descarregar amb intensitat. Doncs aquesta és la primera mirada que fem a la jornada d'avui, en aquest dilluns 5 d'octubre. Espero i desitjo que hàgiu tingut, com sempre, un bon cap de setmana. Restarà, doncs, després fer una ullada al nostre apartat de, com sempre, avui ens despertem el que has de saber. I avui, més que mai, fent una mirada a les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora, que, com bé sabeu, arriba marcat amb que el president Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Després ens aturarem, com sempre, amb música, el nostre tema retro i l'agenda. Tenim un cap de setmana que arriba molt intens aquí al Vendrell perquè arriba la Fira de Santa Teresa. I tot això, a poc, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell en la quarta hora. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Anem en busca, com sempre, del primer apunt informatiu, que és les notícies que arriben des de casa nostra. El menjador del restaurant Xaloquell s'ha omplert aquest diumenge per celebrar el dinar de les noces d'Ors. Aquells matrimonis vendrellencs que es van casar l'any 76 han estat els protagonistes de la celebració de les noces d'Or, un dels actes principals de les festes de la gent gran d'enguany. Com és tradicional, la trobada va tenir lloc al restaurant Xaloquell de Sant Salvador, un bon ambient per presidir el dinar. Alguns dels participants explicaven que estan més que contents d'aquests 50 anys de casats. El dinar de les noces d'Or ha estat el penúltim acte de les festes de la gent gran d'enguany. La programació es tancarà aquest dimecres a les 2 del migdia a l'edifici d'Itabaris de Coma-ruga amb una paella popular a càrrec del catering EICA, Cuina Sense Fronteres. Serà una festa de la gent gran amb una iniciativa que arriba des de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament del Vendrell. I el cap de setmana ha estat molt complicat el que s'ha viscut en una bona part del país amb l'episodi de pertorbacions que van començar dissabte i que ha estat allargat fins aquest dilluns. Tot i que les pluges més intenses van arribar i centrades a la demarcació de Barcelona, Girona, el Vendrell i el Baix Penedès, també han estat en alerta pel risc d'acumulació d'aigua, especialment dissabte. Això va provocar la suspensió de bona part de les activitats que estaven previstes al cap de setmana. El Vendrell va comportar que s'anul·lessin diferents actes com la jornada prevista a la Biblioteca Terra Baixa, pel centenari de Marta Mata, la visita de la consellera d'Educació, Esther Niubó, o l'entrega dels Premis Encina de Plata de l'Associació d'Extremadura. També es van suspendre tots els esdeveniments esportius, trets al bàsquet masculí i al clínic de natació. Pel que fa al trencacames, després de l'avís de protecció civil, va ser neutralitzada a la 1 del migdia i els participants van ser evacuats. I també ens hem de fer ressò del cap de setmana pel que ha estat el concurs de castells. Els nens del Vendrell s'han reivindicat aquest cap de setmana a la Tarraco Arena. Els de la camisa vermella han acabat segons del concurs de castells i de dissabte, tot i completar la millor actuació de la temporada, gràcies sobretot a les dues estrenes de la jornada, el 7 de 8 i un èpic 5 de 8, una diada que els ha servit per emmarcar-se d'autoestima l'any del seu centenari i per encarar amb moral ben alta la Fira de Santa Teresa. I més coses, el Vendrell ha celebrat una nova edició de la Fira de Santa Teresa des de divendres fins dilluns. El Vendrell donava el tret de sortida aquest divendres amb actes previs a la Fira, que es celebrarà del 9 al 12 d'octubre amb el maridatge gastronòmic del col·lectiu Terra i Taula. La proposta va tenir lloc a les 8 del vespre al Museu Déu i promocionava els productes del territori a través d'un recorregut gastronòmic amb diferents elaboracions i vins i escumosos dels cellers de la zona. I fent una mirada cap a Calafell, Impulsem Calafell confirma que concorrerà a les municipals del mes de maig del proper any. La marca Impulsem entra així a Calafell, a més d'estar a Cunit, la Bisbal del Penedès o Llorenç, i que també concorrerà al Vendrell com a unitat vendrellenca. Impulsem Calafell es presenta com el grup municipalista que organitzarà tres mesos participatives oberts a veïns i entitats per identificar els reptes principals dels municipis i definir el programa electoral. El grup inicial d'Impulsem està format per una vintena de persones coordinades des del portaveu Oriol Miracle Rosell. Assenyalen que ara preparen una candidatura i que en els propers mesos donaran a conèixer les persones que el formaran. I Educació de la Generalitat ha concedit a l'Ajuntament de Calafell l'autorització administrativa per l'Escola de Música i Arts projectada
per al nucli del poble a la històrica Masia de Cal Rion. La creació de l'escola de música és un objectiu des de fa anys per donar una opció als estudiants de diferents disciplines de música i donar a altres com arts i evitar que s'hagin de desplaçar a altres municipis. Però, a més, ha de ser un equipament que activi el nucli del poble. El projecte contempla que puguin estudiar simultàniament fins a 215 alumnes i que en total pugui donar servei a 600 alumnes. L'Ajuntament assenyala que generarà un moviment de gran quantitat de persones durant tota la setmana i que ha de beneficiar també l'entorn. El projecte ja està aprovat i ara cal modificar la fitxa del catàleg del patrimoni local. S'ha de fer perquè el projecte de crear un pati a la part posterior de la masia va passar a habilitar-lo de manera semicircular al centre de l'equipament. Un equipament molt esperat al municipi de Calafell. I l'Ajuntament de Calafell també ha aprovat en ple municipal els tràmits urbanístics per a la creació de nou habitatge. El projecte preveu 500 nous habitatges, dels quals 250 seran habitatges de protecció oficial en el sector anomenat Turó dels Sants, però s'hi afegeixen una cinquantena més d'habitatges procedents del sector Lluís Vega, on s'hi farà un hotel. Aquest projecte neix per connectar Calafell i Segur, crear un nou centre per al municipi i transformar aquest espai buit de la ciutat en un lloc més accessible, segons comentava l'alcalde Ramon Ferrer. Després de fer una mirada cap a les notícies més properes, és moment de fer una ullada també a altres notícies d'àmbit nacional. El més destacat és que Sánchez arriba amb avançament electoral. El president convoca eleccions generals anticipades el 29 de novembre. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid rebutja desallotjar la Porta del Sol, com a demana al govern de Ayuso. El Consell de Ministres aprovarà noves mesures d'habitatge aquest dimarts, que votarà la Diputació Permanent. Sánchez crida a votar contra l'onada d'ultradretà i està al costat correcte de la història, les frases del seu discurs. El conseller delegat d'Irnio, Fabrizio Favara, compareix al Senat per l'accident d'Adamuz. L'avançament electoral obliga l'esquerra a negociar contra el rellotge per evitar la fragmentació al 29N. Altres notícies del món ens diu que Flavio Bolsonaro lidera les eleccions de Brasil amb el 47% dels vots, però s'haurà de mesurar amb Lula en la segona volta. Els nacionalistes mantindran el poder a Bòsnia i Herzegovina i dilueixen les esperances de procés d'integració a la Unió Europea. Almenys 2 morts i 35 ferits en un tiroteig massiu en una festa de la localitat nord-americana de Viena. El govern del Iemen anuncia una gran ofensiva militar per recuperar el territori controlat pels Houthi. Altres notícies ens diu que els espanyols van treure un aprovat raspat en educació financera i l'estalvi se'ns fa una bola. Dels carburants a les taronges, l'impacte de la inflació en 5 productes que pujaran a aquest any al seu preu. Després de fer una ullada així més àmplia, també ens hem d'aturar a les últimes notícies de la cultura. Ens diu que Silvio Rodríguez va agafar el seu fusell de bellesa a Madrid. I també és moment de fer una ullada a Catalunya. Alerta a 8 comarques catalanes per pluges torrencials i per la crescuda del cabal del riu Besòs. Les autoritats demanen extremar precaucions en els desplaçaments i evitar zones inundables. Hi ha afectacions a rodalies i diverses carreteres. Algunes escoles romandran tancades. Ha sigut un cap de setmana marcat per un temporal històric amb 2 morts i rècord de precipitacions. També ens diu que avançament electoral, Sánchez convoca eleccions generals anticipades el 29 de novembre. José Zaragoza diu que el fracàs de Junts és substituït per Urriols. Junts defensa el rebuig dels decrets d'habitatge perquè criminalitzen la classe mitjana.
També ens diu que manifestacions per l'habitatge arreu d'Espanya. Entra en vigor la normativa per avançar en l'erradicació de l'amiant. I també ens diu que dilluns marcat per una nova tongada d'aiguats i tempestes a litoral i prelitoral. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

al Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al Sense Tambú de la FM. Doncs ara amb aquests rajos de sol que almenys ara tenim aquí a la nostra ubicació, que com ja sabeu, nosaltres estem a la carretera Santa Oliva, on tenim les nostres dependències. Avui ens quedem amb el nostre tema retro i ho fem amb un icònica cantautor, compositor i productor musical italià venezolà. Està considerat com un dels màxims exponents de la balada romàntica i el pop llatí. Ell va néixer el 23 de gener de l'any 54 a Caracas i estem parlant de Franco De Vita. S'ha consolidat una carrera impecable de més de 4 dècades, venent més de 30 milions de discos en tot el món, amb unes lletres molt profundes que han marcat tant ell com diu ell i altres també grans estrelles de la música hispana. És fill d'immigrants italians, va viure gran part de la seva infància a Itàlia abans de tornar a Venezuela quan tenia 13 anys per formar i iniciar la seva formació musical. Va formar part de l'agrupació en els anys 80 Ícaro abans de començar com a solista a l'any 84. I ha estat el guanyador de 2 premis Grammys Llatins i el prestigiós Premi Billboard de la seva trajectòria. Al llarg de la seva carrera ha llançat desenes d'himnes corejats per tots els continents. I també doncs, podem escoltar gran part de la seva música discografia a través de qualsevol plataforma. Bueno, doncs ens quedem amb temes de la seva discografia tan importants com A Buen Perdedor, Te Amo, Luis o Tu de Què Vas. Precisament amb aquest tema així volem compartir amb tots vosaltres. Ara ens posem una mica romàntics.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Doncs aquesta sintonia ja és ben familiar. Ja sabeu que és moment de fer una ullada a l'agenda. Avui és dilluns, però hem de començar a mirar ja cosetes que arriben aquests propers dies i també un cap de setmana de lo més interessant. Bueno, abans que res, ens permetreu doncs, recordar-vos que la Fira de Santa Teresa arriba aquest divendres i ho farà fins a dilluns, dia 12, amb motiu de la festivitat de la celebració del Pilar, jornada festiva. Doncs s'allarga una miqueta més aquesta fira. De fet, ja s'estan fent alguns actes previs, però és una cita que arribarà puntual divendres amb la inauguració que es farà a partir de les 8 del vespre. Però abans hi haurà coses que anirem recordant aquests dies perquè no us perdeu res. També cal destacar com una cita també paral·lela que arriba dissabte, per fer una mica de comarca, és la 21a Fira dels Oficis, una edició que arriba a la Juncosa del Montmell, on podreu viure artesania, demostracions en directe de productes locals, tallers, gastronomia i una activitat que ve centrada per tota la família. Us donarem més detall ja avançant la setmana. També us recordem que hi ha mercat setmanal demà a Calafell i també a l'Arbós. I anem a recordar-vos, com sempre, aquestes cosetes d'agenda que arriben avui, per exemple, dilluns a la Bisbal del Penedès, al CMC hi ha taller per impulsar el futur professional, dissenya un currículum amb Canva. Demà dimarts hi ha també una... una cita a Cunit a l'Institut Ernest Lluch al taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències de gènere. Com podem parlar de relacions afectives i sexuals amb els nostres fills? Demà, també dimarts, a la sala del Portal del Pardo hi ha una cita a 5:45 amb un taller, la màgia del lettering i l'aquarela, càrrec de Mònica Voladeres Lloses. I a Cunit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata i al Club de Robòtica, reptes dibuixant amb Cefero. Dimecres hi ha la conferència a Marta Mata Garriga i el seu llegat a càrrec d'Assumpta Baig al monestir de Santa Oliva, a les 6 de la tarda. Hi haurà la presentació del llibre El País de les 100 paraules de la Marta Mata i la inauguració de la nova secció familiar del Club de Lectura. Dimecres, a Cunit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, hi ha espectacle. Hem creat una cosa que em fa por, a càrrec de la Zia Marc Bosch i Alba Ramió i Güell. I també a 6:45, a l'Espai Jove, hi ha relatrogrames, com prendre a punts dibuixant per a joves. Són algunes coses destacades de l'agenda d'aquests propers dies. Avui és dilluns i la programació de Ràdio El Vendrell arribarà a 2:45 del migdia amb l'informatiu, amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i de 3 fins al punt de les 5, Terran Estet. Recordeu que a les 8 del vespre arriba l'informatiu vespre. I avui és dilluns, arriben a les 2 del migdia les notícies de Televisió El Vendrell, i avui és dia d'esport amb la pròrroga, amb la cita esportiva amb Jordi Grey. Aquests són alguns dels apunts destacats de l'agenda, però recordeu que també us recordem que el proper 29 de novembre arriba la 5a cursa i caminada popular a Ventrell de Cunit, una cita que ja us podeu anar reservant i que ja us hem recordat que arriba amb una inscripció que ja està oberta. Doncs aquest és el nostre punt d'agenda que avança en aquests minuts del matí. I ho fem amb bon ritme, de la mà de Sebastián Yatra i Jai Cabalán, amb aquest tema que es diu Cuc.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

Doncs avui amb la música de Sexeni i Santi Balmes acabarem ja aquesta quarta hora. Aquesta cita que com sempre arriba amb aquest punt d'informació musical i també amb aquesta secció musical i també un punt d'agenda. Aquí, acabant d'arrodonir el matí. Gràcies per acompanyar-nos. Demà serà dimarts, aquí estarem. Que passeu una molt bona jornada. Salutacions de Marga Márquez.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
2: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I, de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Love, love, and love.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. La sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. No sabem si és el dia després de la tamborinada o és un parèntesi el que estem veient hores d'ara. En tot cas, en parlarem de la recta final d'aquest informatiu. Ho farem, com sempre, amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi Garell ens haurà fet 5 cèntims de l'activitat esportiva molt aturada aquest cap de setmana per les precipitacions. Un informatiu que servirà també per parlar d'altres qüestions com d'aquestes precipitacions que ha preparat la redacció del Vendrell Comunicació amb la Marga Márquez, de les vies de so i davant dels micròfons que us parla ja molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu, com dèiem, parlant de les afectacions d'un cap de setmana complicat, el que s'ha viscut a bona part del país i amb un episodi de pertorbacions que van començar dissabte i que està allargant fins aquest dilluns al matí. De tot plegat, en parlem només obrir un informatiu que, a més, també ens servirà per parlar de la intensitat de pluja i risc d'inundacions que ha fet que el servei de recollida de residus que es va suspendre la nit de dissabte a diumenge. Parlarem dels nens que s'han reivindicat aquest cap de setmana a la Tarraco Arena. Els de la camisa vermella han acabat segons el concurs de castells de dissabte, tot completant la millor actuació de la temporada. Temps en aquest informatiu també per parlar de sardanes del campionat, en aquest cas, de concurs de colles sardanistes. Parlarem del maridatge de Terra i Taula, del Vendrell, municipi cardioprotegit, i de les noces d'or, tot plegat combinat, com dèiem, amb l'actualitat esportiva i alhora també la meteorològica. Comencem informatiu, ho fem parlant d'un cap de setmana complicat, el que s'ha viscut a bona part del país i amb un episodi de pertorbacions que van començar dissabte i que s'està allargant fins aquest matí de dilluns. Tot i que les pluges més intenses s'han concentrat a les demarcacions de Barcelona i Girona, el Vendrell i el Baix Penedès també ha estat en alerta per risc d'acumulació d'aigua, especialment dissabte, i això ha provocat la suspensió de bona part de les activitats que estaven previstes pel cap de setmana.
3: La Generalitat va enviar dissabte a primera hora de la tarda un es alert i va activar la fase d'emergència del Pla Inuncat per alta intensitat de pluja i risc d'inundacions en 20 comarques del litoral i el prelitoral de Catalunya, entre elles el Baix Penedès. Des de les 8 de la tarda es va limitar la mobilitat i es van suspendre les activitats a l'aire lliure, així com diferents esdeveniments esportius i culturals. Al Vendrell això va comportar que s'anul·lessin actes com la jornada prevista a la Biblioteca Terra Baixa pel centenari de Marta Mata, la visita de la consellera d'Educació Esther Niubó o l'entrega del Premi Encina de Plata de l'Associació Extremadura. També es van suspendre tots els esdeveniments esportius, tret del bàsquet masculí i el clínic de natació. Pel que fa a la trencacames, després de l'avís de protecció civil, va ser neutralitzada a la 1 del migdia i els participants van ser evacuats. Tot i que les pluges que van caure al Vendrell no van provocar incidents, sí que es van fer talls preventius a les vies per on passen les rieres. La mobilitat ferroviària es va veure afectada a partir de les 8 de la tarda de dissabte, que va ser quan Rodalies va suspendre tot el servei. Diumenge al matí, Protecció Civil va aixecar les restriccions a diverses comarques poc abans del migdia, entre elles el Baix Penedès. Els registres de precipitacions van deixar 32 litres per metre quadrat al Vendrell, 30 a Cunit, 23 al Montmell i 22 a la Bisbal. També aquest dilluns al matí s'ha mantingut una pluja constant que ha produït les habituals acumulacions d'aigua en punts com l'avinguda de Brisamar de Comarruga. A la plaça de Sant Salvador s'ha activat de nou l'estació de bombeig i s'han tallat preventivament algunes vies. Les precipitacions més intenses s'han tornat a concentrar a l'àrea metropolitana de Barcelona, el que ha provocat diferents afectacions als trens de Rodalies.
1: I arran de l'avís per intensitat de pluja i risc d'inundacions, el servei de recollida de residus es va suspendre la nit de dissabte a diumenge. Això ha provocat una acumulació important de deixalles en diferents illes de contenidors, que encara és ben visible aquest dilluns al matí. Des de l'Ajuntament han explicat que el servei s'ha reprès durant el diumenge i que la previsió és que al llarg d'aquest dilluns es vagi recollint tots els residus que hi ha fora dels contenidors. Els nens del Vendrell es reivindicaven dissabte a la Tarraco Arena. Els de la camisa vermella han acabat segons en el concurs de castells de dissabte, tot completant la millor actuació de la temporada, gràcies sobretot a les dues estrenes de la jornada, el 7 de 8 i un èpic 5 de 8, una diada que ha servit per amarar-se d'autoestima l'any del seu centenari i per encarar amb moral ben alta la Fira de Santa Teresa.
4: Una actuació a l'alçada dels seus 100 anys d'història. Després d'un any un pèl dubitatius, els nens del Vendrell han clavat un fort cop de puny a sobre de la taula aquest dissabte a la Tarraco Arena i han completat un concurs de castells per emmarcar. L'agrupació vendrellenca ha acabat en segona posició, només per darrere dels Marecs de Salt, i sobretot redoblant el merescut respecte que li professa el món casteller des de fa dècades, que no és poc. Els de la camisa vermella, valents, ambiciosos, han desat el 4 de 8 al calaix i han obert rondes amb el seu sostre fins a les hores de la temporada. Un 3 de 8 impecable i decidit que només ha tremolat lleugerament a la descarregada. Una construcció que ha trigat en arribar, atès que els nens actuaven penúltims, però que ha deixat ben clar que la colla es premia molt seriosament al certamen. En finalitzar el primer tram del concurs, ja s'ha pogut albirar per on es mouria la part alta del podi, al voltant del 3 de 8, 5 de 8, 7 de 8, i a partir d'aquí, el gat a l'aigua se l'enduria qui pogués afegir-hi la torre de 8 en folre. L'èpica, això sí, s'ha fet present amb la segona ronda. Els d'Elisabet Aleu i Pere Rovira tenien clar que l'aposta forta havia d'arribar en el segon acte. I dit i fet, l'agrupació centenària ha tirat amunt el 5 de 8, un castell molt treballat al local, però que encara no havia provat en aquest 2026. Una construcció que s'ha començat a remenar ja abans de la carregada i que ha fet patir i de valent després de l'aleta. Amb tot, els nens han tirat de coratge i expertesa i l'han pogut descarregar entre l'esclat de la Tarracoarena, que ha sabut reconèixer l'esforç vermell. Una pujada d'adrenalina multiplicada en veure la colla en segona posició just passat l'equador del concurs.
2: Teníem molta confiança en com havíem treballat els castells. Potser no ens esperàvem tanta èpica, no?, a la descarregada, però teníem molta confiança i sabíem que eren capaços de fer tot això.
4: La colla s'acaba de doctorar amb la segona estrena de la jornada, un 7 de 8 sòlid a paradet en tercera ronda que semblava que duguessin rodant per les places tot l'any. Ha estat la cirereta a una actuació de somni que, a banda de coronar-los en la segona posició, ha injectat una bona dosi de moral a una colla que ha sabut tirar endavant malgrat alguns moments puntuals de la temporada no del tot reeixits.
5: Amb castells el més important al final, hi ha moments millors, moments pitjors, i el que és important és, quan no van tan bé les coses, seguir. I la colla ha demostrat que té molta maduresa, que sap entomar els moments difícils i que sap revertir les situacions, i avui ha demostrat això, que aquesta colla mai deixa de lluitar, i bueno, allò que diuen, no, de no estar mort, no sé què, doncs això, aquí estem els nens del Vendrell.
4: A causa de l'activació de l'alerta meteorològica, el concurs ha acabat amb la cinquena ronda, sense pilars de comiat, toc de vermut ni lliurament de trofeus. Un final un pèl pansit, però obligat per la intensa pluja que ha anat caient durant bona part de la jornada i que també ha condicionat la diada de diumenge, traslladada a la tarda. En tot, l'alegria dels nens ha estat total a les portes, a més d'una diada per fira que es preveu emotiva i ambiciosa.
1: Malgrat les alertes meteorològiques, el Vendrell ha acollit aquest diumenge la 54a edició del concurs de colles sardanistes. L'activitat forma part de la capitalitat de la sardana de la nostra vila i han participat un total de 16 colles de diferents edats i també procedències.
6: Les alertes meteorològiques de tot Catalunya han fet que la participació al 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell es quedi en 16 de les 22 colles previstes inicialment. Tot i que el Vendrell feia sol, el concurs, per precaució, s'ha desenvolupat a cobert al pavelló de l'escola Àngel Guimerà.
7: En un principi hi havia 22 colles sardanistes apuntades d'arreu de Catalunya. Però, clar, hi ha hagut colles que no han pogut arribar pel fet del mal temps, oi? I, a més, hi havia riscos de que realment prenguessin mal i no val la pena. En aquell moment, doncs, jo calculo que serem unes 16 colles, que sortosament, pràcticament som tots aquí ja, que podrem gaudir de l'espectacle que és un concurs de colles sardanistes. Evidentment, com podeu veure, s'està fent aquí, o es farà, al pavelló Àngel Guimerà, degut per això, perquè no volem prendre més riscos ni patir si els mòbils ens sonen que l'alarma o no... Res, fem-ho aquí i que passi el que passi a fora, que almenys estarem tranquils.
6: Tot i la dilatada història del concurs, aquest es manté en un molt bon nivell.
7: Des de l'any 1973, que es fan interrompudament, sempre dic jo el 54 concurs de la represa, perquè l'any 1908 ja hi ha constància que es va fer el primer per Santana a la plaça Nova. i jo crec que s'ha mantingut amb un nivell d'excel·lència molt maco, molt bo, perquè sempre venen colles d'arreu de Catalunya.
6: Aquest diumenge, sardanistes de diferents edats i procedències han ballat al Vendrell, reivindicant la vigència d'aquesta tradició i també la necessitat d'incorporar-hi gent jove.
8: Ballar per mi sardanes és com ser lliure, bàsicament perquè m'ho passo molt bé, porto molts anys i és com un moment de com també germanor. Sento que podria haver molta més gent jove, també molts infants, més petitons, però encara es conserva, per sort.
9: Per nosaltres el fet de ballar sardanes és cultura de la nostra terra i anar amb els nostres amics a ballar. Sí, falta molta gent per ballar sardanes i si la gent li agradés apuntar-se o almenys saber-ne una mica a ballar, pues no aniria malament.
10: Bueno, és fer un grup, fer família, estem junts, practiquem junts, és també molt esportiu, vull dir que quan assagem cansa i ens han de tenir braços i cames forts i això pues, és també estar en forma. La veritat és que fa molts anys es ballaven més sardanes. Sembla que cada vegada, sobretot la gent jove, sembla que els hi costi molt ballar sardanes.
6: El concurs forma part de la programació del Vendrell, capital de la sardana, d'aquest 2026. El diumenge 18 d'octubre tindrà lloc el concert Cor i Cobla, a les 6 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. Tots els cantaires, músics i balladors que intervendran són Tots els cantaires, músics i balladors que intervindran són del Vendrell. És una iniciativa de l'associació musical Pau Casals.
1: El Vendrell celebrarà una nova edició de la Fira de Santa Teresa des de divendres i fins dilluns. Un any més, els productes gastronòmics de proximitat tindran un protagonisme especial al certamen. De fet, un dels actes previs a la Fira ha estat un maridatge que el col·lectiu de productors i restauradors del Baix Penedès, Terra i Taula, va oferir divendres al Museu Déu.
11: A causa de la pluja, el maridatge no es va poder celebrar als jardins, com en les edicions anteriors, però es va traslladar a la sala d'exposicions temporals del museu. Així doncs, una cinquantena de participants van gaudir de l'art a l'equipament i de l'art a la taula, amb cinc propostes gastronòmiques. Un tast inicial d'olis de Torclum va donar pas als plats dels xefs David Bernet, del restaurant Ull de Llebre, de Maria Herrera, del Petit Bistró i de l'obrador d'Oriol Rossell. Així, el menú va recórrer diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita del temps. El maridatge va incloure una selecció d'escumosos i vins com el pulmó de la finca Mas Perdut, els xarlot d'Oidà Vins, l'endogen negre Samsó i el most de vins Apical. En definitiva, una via més per posar en valor els productes de quilòmetre zero.
12: Que sí, la revalorització que té el nostre producte Baix Penedès, marca Baix Penedès, és increïble, o sigui, per tot arreu. O sigui, per tot arreu som una mica, pues, la gent està pendent del que passa aquí al Baix Penedès, perquè hi ha, per exemple, aquest col·lectiu, no?, i petits artesans, no?, que es dediquen, pues, això, a donar valor, no?, a el que tenim i bueno, aquest conjunt que tenim tant de terra com de mar, com de vinya, com de... Bueno, pues, tot això, sí, clar que sí, es revaloritza i es nota i la gent està pendent de lo que fem i de lo que passa.
13: Tenen una bona rebuda, la gent s'apunta bastant i, bueno, quan acaba l'acte tots ens diuen que els hi ha agradat molt i hi ha d'altres que ja coneixen els productes, d'altres ja ens coneixen, d'altres no ens coneixen i no coneixen els productes i llavors pues, és l'objectiu, que coneguin els productes del Baix Penedès i té molt bona rebuda.
11: Actes com el maridatge de Terra i Taula permeten fer promoció d'aquests productes, però segons els membres de Terra i Taula cal anar més enllà.
13: Hauríem de fer més actes, que la gent pues, valorés més el producte, perquè al final, clar, un producte de qualitat i artesà, pues, clar, té un preu, i la gent de vegades pues, no està disposada a pagar aquest preu, però entre tots pues, ho hem d'aconseguir que... valori més.
11: Amb aquesta activitat, el Vendrell dona inici al programa previ de la Fira de Santa Teresa, que s'inaugurarà aquest divendres, amb una proposta que combina gastronomia, producte de proximitat i cultura del vi.
1: Amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'aturada cardiorrespiratòria, l'associació Dones amb Iniciativa del Vendrell i la Farmàcia Mestres han fet un acte al Museu 10 per afavorir la prevenció, la corresponsabilitat i la cura comunitària. Alhora, l'objectiu és encetar una col·laboració amb l'Ajuntament per fer el Vendrell un municipi cardioprotegit.
3: Amb el lema «Tots els ciutadans del món poden salvar una vida», l'acte d'aquest divendres s'ha organitzat amb la intenció d'avançar cap a una societat cardiopreparada, tant pel que fa als coneixements que té la ciutadania com pels recursos que aquests tinguin a la seva disposició per poder atendre les necessitats que sorgeixin.
14: El que volem és que la ciutadania estigui empoderada, que estigui formada, que sàpiga com actuar, com reaccionar. També que les entitats o les administracions públiques d'aquí a Vendrell puguin implicar-s'hi i arribar a aconseguir que el Vendrell sigui un municipi cardioprotegit. Perquè quan passa aquest tipus d'emergència, no? Que a més sol passar sempre fora d'un entorn hospitalari, fora al carrer o en qualsevol lloc, en un domicili, pot passar que una persona pateixi una aturada cardiorrespiratòria, els primers minuts són supercrítics i la implicació o el saber fer de la persona que està al costat de la persona que ho acaba de patir és molt important.
15: Hemos creído que era muy importante saber dar a entender a todo el municipio dónde están estos aparatos de desfibriladores. Hemos hecho incluso un plano como con el recorrido donde están y nosotros nos ha parecido importante que el municipio pues sea un municipio que esté cardioprotegido, que sepamos qué tenemos que hacer en caso pues de tener una urgencia, porque yo creo que desconocemos bastante, vale, el aparato está aquí, ¿y ahora qué hago?
3: A més d'afavorir la cultura de la prevenció, la corresponsabilitat i la cura comunitària, el projecte vol establir una col·laboració amb l'Ajuntament que permeti que el Vendrell sigui acreditat com un municipi cardioprotegit. Un aspecte pel qual cal complir diferents requisits.
14: El principal és que el municipi tingui i disposi de desfibriladors, aquests desfibriladors que s'utilitzen quan una persona pateix una aturada cardiorrespiratòria, que estiguin distribuïts pel municipi, que estiguin ben identificats, que la població sàpiga on estan i que hi hagi, a part que hi hagi personal dels edificis o dels llocs on està el desfibrilador, quantes més persones de la comunitat, o sigui ciutadans com tu, com jo, qualsevol que sàpiga utilitzar-lo, més fàcil serà que si s'ha d'utilitzar, s'utilitzi de forma precoç, abans de que arribi l'ambulància, abans de que arribi el servei mèdic.
16: L'Ajuntament del Vendrell, davant la celebració del Dia Mundial de Persones Cardioprotegides, no pot fer altra cosa que recolzar aquest tipus d'iniciatives i aconseguir que el Vendrell acabi sent un municipi cardioprotegit en tots els ets i uns d'aquesta matèria.
3: El projecte també vol posar el focus en la salut cardiovascular de les dones, especialment durant la perimenopausa i la menopausa, etapes en què hi ha factors de risc que fan especialment rellevant reforçar la prevenció i la consulta sanitària.
1: Amb motiu del dia... Perdó, continuem amb d'altres qüestions. Parlem del menjador del restaurant Xaloquell, que s'ha omplert aquest diumenge per celebrar el dinar de les noces d'hort. Els matrimonis vendrellencs del 1976 hi han compartit experiències i records en un ambient festiu. De les festes de la gent gran només resta un acte, la paellada popular d'aquest dimecres a l'edifici del Tavaris.
6: Aquells matrimonis vendrellencs que es van casar l'any 1976 han estat els protagonistes de la celebració de les noces d'hort, un dels actes principals de les festes de la gent gran. Com és tradicional, la trobada va tenir lloc al restaurant Xaloquell de Sant Salvador. El bon ambient va presidir el dinar. Alguns dels participants ens han explicat com han estat els 50 anys de casats.
17: Doncs molt bé, a per 50 més, escolta.
18: Home, bastant durs, però els hi s'ha pogut aguantar.
19: Bé, molt macos. Han passat de tot, han sigut... molt macos.
6: Mig segle de matrimoni dona per a molt, per viure experiències de tot tipus.
17: La complicitat que hem tingut molta complicitat i encara després de 50 anys sempre tenim alguna cosa a dir i estem molt bé junts, la veritat és que sí.
18: Ostres, moltes coses, tu. No sé ara, no sé què he dit ara. Vull dir, doncs com vam tindre la canalla, com vam tindre els fills... Va ser una cosa molt... I estan tots bé i tots tenen feina, tots tenen treball.
19: Bueno, quizá la fill que teniu, una fill molt bons i estem molt arropats amb ells. I bé, l'hem passat molt bé, vivim molt bé. Aprofitem el temps, tot el possible. Després ja estem esperant per anar al ball.
6: El dinar de les noces d'or ha estat el penúltim acte de les festes de la gent gran. La programació es tancarà aquest dimecres a les 2 del migdia a l'edifici del Tavares de Coma-ruga amb una paella popular a càrrec del càtering EICA, Cuina Sense Fronteres. Les festes de la gent gran són una iniciativa de la regidoria de gent gran del Vendrell.
1: I abans del repàs a la crònica esportiva hem de parlar encara de les pluges, però les del dia 22 d'agost, perquè la xarxa vendrellenca reclama aclarir què va passar amb les bombes de la plaça de les Palmeres durant les pluges del 22 d'agost. L'entitat ha contrastat el que estableix el DUPROCIM amb la documentació facilitada per la Generalitat sobre l'episodi i reclama a l'Ajuntament la informació necessària per completar l'anàlisi. La Federació Xarxa Vendrellenca diu haver analitzat l'episodi d'intenses pluges i inundacions que va afectar el Vendrell el passat 22 d'agost, amb especial atenció al funcionament del sistema de bombeig d'aigües pluvials de la plaça de les Palmeres a Sant Salvador. Per elaborar aquest informe, la Federació ha contrastat el que estableix el document únic de protecció civil municipal, el que es coneix com DUPROCIM, de l'Ajuntament del Vendrell, amb la documentació sobre l'episodi que ha facilitat la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, incloent-hi les dades dels serveis d'emergència, els avisos meteorològics, les incidències i actuacions registrades durant aquells dies. El resultat d'aquesta comparativa posa de manifest un problema que la xarxa considera especialment preocupant. Mentre la Generalitat sí que ha facilitat informació sobre l'episodi del 22 d'agost, l'Ajuntament del Vendrell no ha facilitat la informació sol·licitada sobre el funcionament de l'equipament de la plaça de les Palmeres. La xarxa vendrellenca va presentar aquesta sol·licitud d'informació el 23 d'agost, l'endemà dels aiguats. Entre la documentació sol·licitada hi havia els registres de funcionament de les bombes, les proves i revisions efectuades, els contractes de manteniment, les incidències, els nivells del dipòsit, els cabals i les actuacions realitzades, abans, durant i després de l'episodi. L'Ajuntament no ha facilitat aquesta informació. La Generalitat diu sí ha facilitat les dades de l'episodi i l'Ajuntament no les del seu equipament. La documentació de la Generalitat permet reconstruir amb força detall la situació meteorològica i l'impacte de l'episodi. Et diuen des de la xarxa vendrellenca que la manca de resposta municipal té una conseqüència directa sobre la capacitat d'analitzar l'episodi i impedeix contrastar les previsions del DUPROCIM amb el que realment es va fer durant els aiguats.
0: Els esports, en Jordi Graell.
20: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Malauradament, doncs, no ho fem amb el partit que havia disputat el Vendrell dissabte a Cerdanyola, ja que, doncs, com bé sabeu, doncs, aquest cap de setmana ha estat marcat per l'alerta per la pluja, fet que va obligar a suspendre, doncs, diverses competicions, entre les quals, doncs, l'hoquei patins. I bé, doncs, el Vendrell, com diem, que havia de jugar el dissabte a les 8 a Cerdanyola, però doncs unes hores abans doncs es coneixia que doncs finalment doncs no es disputava aquest partit i per tant ara s'haurà de buscar una nova data per disputar-lo i per tant bé doncs ja posem la mirada en el següent partit si tot va bé, doncs que serà aquest dissabte a casa contra l'Alcobendas i per saber doncs com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
21: Bon dia, Jordi.
20: Bé, com deia, no? Doncs una llàstima, no? Perquè era un partit d'aquests que, doncs, que fa gràcia jugar, no? A la pista doncs, de tot un Cerdanyola, però bé, doncs, al final doncs, no va poder ser.
21: Sí. Vam estar tota la setmana preparant el partit. La veritat és que quan ja estàvem a punt de sortir ens van avisar des de la federació que suspenien tots els partits que estaven a la zona en estat d'alarma. I bé, bueno, haurem de buscar nova data i en principi no tardarem molt a jugar-lo. Però, bueno, teníem ganes de fer-ho, no ho poder fer, al final el més important és la seguretat de tots i buscarem nova data i cap problema.
20: Ara, per tant, doncs bé, ja toca mirar el següent partit, que serà en principi aquest dissabte a casa contra l'Alcobendas i bé, doncs, intentar doncs, tornar a aconseguir una victòria, no?, després d'aconseguir-la contra l'Sporting, doncs aviam si es pot mantenir doncs, aquesta bona línia, no?
21: Sí, un rival molt dur, la veritat, és un equip que físicament és molt fort. L'any passat ja ens va costar, crec que vam empatar allà, i aquí un partit molt ajustat al vam perdre al final. Això amb ganes, sempre hem dit, de partit a partit, i ara prepararem bé el partit del Covendas. Som dos equips que ens coneixem. Adelantem horari, que juguem a les 5, però bé, nosaltres centrats, intentar utilitzar les nostres armes i a veure si podem fer els tres punts que hi ha aquí.
20: Ara ho comentaves, no? Doncs ja el precedent de l'any passat. A més, un equip que no ha canviat gaire, perquè que només ha fet un canvi, i tenim també doncs, ja una mica el primer partit de Lliga, no? Com a referència, que van jugar a Vilanova, que doncs, van aconseguir guanyar, tot i que els hi va costar, i per tant, doncs, bé, doncs, pot ser una mica de referència per saber què us podeu trobar, no?
21: Sí, mantenen el bloc de l'any passat, un bloc consolidat ja amb tres jugadors catalans, quatre o cinc jugadors d'allà, de bastanta qualitat. Bueno, un equip fet, un equip rocós, va guanyar Vilanova la primera jornada. La veritat és que sabem que serà molt difícil, però com tots els partits del Viplata, i amb ganes i il·lusió, esperem tirar-ho endavant.
20: I en principi doncs, hi ha un partit on s'hauria de poder comptar amb tota la plantilla, si no hi ha cap incident aquesta setmana, no? Perquè el Pere, doncs, en principi, ja havia de tornar aquest dissabte, i per tant, doncs, bé, doncs, en principi ja hauria de ser la principal novetat per intentar debutar aquest dissabte, no?
21: Sí, esperem que no hi hagi cap incident durant la setmana. Estem entrenant molt bé i molt fort, i en principi el Pere havia de debutar el dissabte al camp de Cerdanyola. Esperem que ho pugui fer aquest cap de setmana, que ens aportarà coses, que realment ens aporta coses diferents, i esperem que això encara potenciï més l'equip i que podem fer un bon partit i guanyar, que és el que volem.
20: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
21: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
20: Toni Porta, valorant una mica aquesta suspensió a la pista del Cerdanyola de dissabte, i per tant, doncs bé, com diem, pendents aviam quan es recupera aquest partit, doncs ja ens centrem en el que serà el següent, si tampoc no hi ha inclemències d'última hora, doncs serà aquest dissabte el Quim Tomàs contra l'Alcobendas, en un partit que, com també comentava el míster, doncs s'avança a les 5 de la tarda per petició del conjunt visitant. Per tant, doncs nosaltres que ens hi posarem, com sempre, un quart d'hora abans, a 3:45 de la tarda, amb la prèvia d'aquest Vendrell-Alcobendas.
2: El temps amb Marc Rodero.
1: Sembla que ha passat la tamborinada. Marc Rodero, bona tarda. Va i bé?
5: Molt, vas bé. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
5: Bona tarda a tothom.
1: Ho deixem enrere, ja, això?
5: Sembla que sí. Sembla que aquesta vegada sí que és la definitiva. De tota manera, dimecres encara tindrem una situació d'inestabilitat, però amb condicions totalment diferents a la que hem tingut tant ahir com també durant aquesta matinada i primera hora del matí. L'escenari i les condicions no tindran res a veure. De nou, podem tindre precipitacions, però seran en un altre context i en una altra situació. La segona part del dia d'avui ha de vindre dominada per la variabilitat. En principi creiem que ja no plourà, perquè tot això que teníem format damunt de la Mediterrània té tendència a marxar cap al nord.
1: Marc, perdona, no et sentim bé. Hauries de moure't una miqueta, sisplau.
5: Em sents millor ara?
1: Ara millor, sí. Gràcies.
5: Vale. Estàvem dient que aquesta situació d'inestabilitat ja no ens ha d'afectar durant aquesta tarda. Tot té tendència a desplaçar-se cap al nord. A hores d'ara hi ha marxa de la costa central. Està afectant algunes zones de la costa brava, de la costa nord, però la tendència és que es vagi allunyant. I, per tant, aquesta tarda impararia la variabilitat, amb algunes restes d'inestabilitat, però ja difícilment amb precipitació. Per demà descansaria aquesta situació d'inestabilitat. No descartem que també durant les primeres hores del matí, durant la matinada, de nou a la mateixa línia de la costa pogués aparèixer algun ruixat, però ja seria més desdibuixat, més inconex i ja no afectaria a tantes comarques. Per tant, demà en conjunt més variabilitat que no pas inestabilitat. A la tarda creixerien nuvolades d'evolució, però quedarien situades bàsicament cap a l'interior, àrees de muntanya del prelitoral. Difícilment arribarien a la mateixa línia de la costa. Per tant, a l'espera del canvi que arribaria de cara a dimecres dijous, en conjunt ja hauria marxat aquesta situació d'inestabilitat i ja tindríem un panorama molt més tranquil i molt més estable.
1: Amb tot el que ha caigut, podem dir que per la fira no plourà, no? Perquè, evidentment, no, ja no deu quedar res per caure,
5: ja
1: no?
5: Ja ho ha deixat anar. No, en principi no ha de ploure per la fira, i ho diem de debò, perquè mirem els mapes a mig-llarg termini i no veiem res que ens pugui fer pensar que hi hauria precipitació i inestabilitat. Per tant, dijous acomiadaríem la probabilitat de pluja i sembla que divendres, dissabte, diumenge i dilluns una miqueta en stand-by la segona part de dilluns, però a grans trets, per endavant tindríem una fira plàcida, fresqueta, això sí, perquè ens haurem d'abrigar, la temperatura té tendència a baixar a partir de dijous, però si no hi ha canvis a darrera hora, no hauríem de parlar de pluja.
1: Doncs anirem parlant conforme avanci la setmana. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Punt final a aquesta edició de les notícies. Més informació a través de xarxes socials, a través de la nostra web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu. I així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs del dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alertes a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
2: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable, amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials, i per tant ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre, d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora. De fet, ho està des de primera hora del matí per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
8: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
9: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
10: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
9: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però, no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
11: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
12: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouet, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per des

0: Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta, i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
1: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
2: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
3: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
2: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda, que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
1: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
4: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
5: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
4: En paral·lel, la Generalitat prepara ja mesures per accelerar aquesta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut i un quart de tres. L'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
8: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
7: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
9: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción

0: cambio.
1: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha atiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
2: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
3: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
1: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els quatre partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels quatre partits que conformaran aquesta coalició.
1: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
5: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
6: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
5: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
7: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
5: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
8: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
5: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
3: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
9: Notícies en xarxa.
1: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
10: Aquest any els caps de la Catalunya central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada, i la mare d'un nen de 4 anys expliquen per què opten per la vacunació.
11: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
12: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar.
0: i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
10: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
13: Persones vacunades tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
10: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
1: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certament que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
14: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec-a-frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
15: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, potser de mitja plaça era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
14: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you.
1: I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.
1: Gràcies, arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
16: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
17: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras, trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
16: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrar els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
18: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
16: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
3: Però penso que l'edat està allà i un està on està i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol. El que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
6: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament les properes dues hores aproximadament a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
4: Gràcies, Lluís Min, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
8: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
4: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
8: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill s'ha de trucar al 112.
4: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
8: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
9: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
8: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
4: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
8: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
4: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
10: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
4: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
12: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població, perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
11: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
4: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
11: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
4: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
13: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
4: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
14: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
15: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
14: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però, no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
4: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
16: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
8: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
17: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
18: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
17: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
8: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
11: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
8: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
17: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
17: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
8: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
17: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
19: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
8: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
1: que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
21: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
22: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
23: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
24: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
23: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
25: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
23: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
26: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
23: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
22: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
27: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
22: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
27: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
22: I atenció perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas. I és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
28: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Anna Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
29: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant, el que sí que minimitza molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
28: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
5: Notícies en xarxa.
22: Ens situem ara al Camp de Tarragona, perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses, compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
0: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
2: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
0: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sexy.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Matt Gill, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young. I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletins horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una es alerta als municipis de Santa Cristina d'Arús, Sant Feliu de Guíxols.
2: Voy a echarles mucho de menos, doña Begoña.
1: Alerta del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles el 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'oficina de management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin assistir.
5: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
6: Para! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
9: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a
5: kid. The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dream. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
12: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
13: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
5: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Tarda i benvinguts. Aquesta és la Tarda en Estèreo, que com sempre arriba ara mateix. Estem en directe, passant 8 minuts al punt de les 3, i ara surt el sol. Bueno, aquesta és la situació meteorològica que hem patit aquests darrers dies, i aquest matí, déu-n'hi-do, també com ha plogut. Ara, per donar-nos la benvinguda, el sol brilla. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marc Márquez amb aquesta Tarda en Estèreo, iniciant setmana. Passem ja per aquestes hores, agafats de la mà de Pablo López i Lola Índigo, amb col·laboració magnífica, això que es diu quasi sempre. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell, a Tarda en Estèreo.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Doncs aquí estan els Amics de les Arts. Ells emocionaven amb aquesta cançó que han titulat Encara som aquí. I això és una història de superació castellera. El fet, la història és que es tracta del segon avenç del seu nou treball. I aquí ens expliquen una cançó que es converteix en la caiguda i el posterior èxit d'un pilar de 4 dels Marrecs de Sal en una història sobre la perseverància, el treball en equip i la força del col·lectiu. I es diu així, Encara som aquí. Nosaltres acabem d'arribar, acabem de començar aquesta tarda en estèreo d'avui dilluns. Escoltes Ràdio El Vendrell. I amb més èxits i més col·laboracions importants, l'univers ha aliat amb Maluma i Shakira. Aquí arriben els dos colombians amb la seva unió i nou single que ho peten, Agua.

0: doncs això és el que necessitem. Música que ens posi una mica d'en peu, que agafem la tarda, iniciant la setmana i amb energia. Ara la veritat és que ha canviat i molt el panorama meteorològic. I home, doncs millor una tarda amb aquesta solete, que ens alegra i sobretot doncs ens dona una miqueta de treva de pluja.
1: I el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
0: Doncs continuem en aquests minuts amb Fate Divino i Baby Ranks, que amb els seus amics arriben a, podríem dir que torna als seus inicis, acompanyats amb bona companyia i des del seu darrer treball. El segon lliurament de El Green Prince, la saga, l'EP està compost per 8 temes i aquí és on te connecta directament amb el 19, el projecte en el que el colombià va publicar el 2019, un enllaç directe cap a noves cançons. És un treball on recupera sons, ambients i formes de cantar. Això es diu Se puso feo.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Tarda en Estèreo. En 6 minuts toquem 3:45 de la tarda. Aquí està ella, Miley Cyrus. Ja sabeu que arriba musicalment amb aires nous. L'artista torna a mostrar una petita part de la seva vida en el seu darrer treball i ho plasma així en el videoclip. Amb aquesta cançó que es diu Let's Get Married, un artista on es mostra molt més madura, també serena i, sobretot, molt enamorada. És el seu darrer treball, potser el més important ara mateix en la seva carrera.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs anem en busca de coses que estan a punt ja d'arribar, com és el nou disc de David Bisbal. La veritat és que el de Almeria està preparant el seu nou àlbum, es dirà Eternos. És un disc on celebra l'era dourada de la música llatinoamèrica amb molts artistes. Fa una guitza al pop romàntic amb aquest disc. En total arriben artistes de la talla com, per exemple, versions, eh? Com aquesta versió de Quijote, un arxiconegut tema de Julio Iglesias.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, que bé aquest nou d'àlbum de David Bisbal. Tenim moltes ganes de poder sentir-lo al complet, perquè com a mínim arriba amb cançons que han fet història i que són èxits. Ricky Martin també està d'actualitat, ho fem, ho sentim ara amb aquest, el seu darrer treball. Arriba amb la col·laboració de Pedro Sampaio, amb aquest Piquito Piquito. I amb això ara ja sí, bueno, ja passem per 3:15. Ens separen 3 minutets.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs aquest passat divendres va ser dia d'estrenes i una de les novetats que descobríem és aquest tema de Martin Garrix. Un tema d'electrònica melòdica, la línia emocional, com sempre, del DJ neerlandès. I arriba amb la producció progressiva i una temàtica centrada en els records i la connexió emocional. Això es diu These Rings of You.

justament estem escoltant a Elvis Crespo, un artista que brillava molt en la dècada del 2000 i ara torna a estar d'actualitat. En aquest tema el trobem amb Belle, amb això que es diu Pa Bailar. Anem a buscar de més coses amb Overly Peck, amb aquest Round Out of Road. Estem arrencant la tarda i començant la setmana. Bueno, arrencant la tarda ja fa estona que ha arrencat. Però sí que arrencant la setmana, que venim del cap de setmana, i tenim per endavant encara tota la setmana sencera.

Doncs si estàs escoltant La Casa Azul, que arriba a estrenar nou single, aquest tema que es diu així, En mi cabeza, i arriba amb la col·laboració de Dani Di Costa, presentant el nou single, que és un avançament del seu nou disc, que es dirà Flora i Fauna Subaquàtica. Es publica aviat i és la data de sortida és el proper dia 27 de novembre. De fet, ja hi ha dates confirmades en diferents ciutats per arribar doncs, al seu públic i presentar-lo en directe. I Álvaro de Luna també és un artista que està d'actualitat, ho fa amb això nou que es diu Lo Siento, i amb aquesta bona tarda, oi tu, quina tarda s'ha quedat tan bona. Continuem avançant aquí en Tarda en Estèreo.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

començat aquesta segona hora de Tarda en Estèreo de la mà de Teddy Swims, que com ja sabeu té nou treball, aquest Mr. It's All, i de la mà d'un gran fenomen musical cap a un altre artista que també està en, pues, això que se'n diu la cresta de la ola. Doncs sí, aquí ja sabeu que tot el que us portem són novetats. L'honor de Sam Smith es diu Constant Companion.

0: bueno, ja sabeu que Laura Pausini té un disc que es diu Jo Canto 2 i en aquest treball el que fa és versionar temes que a ella li agraden. La italiana recupera la balada publicada per als mexicans Camila.
1: Ràdio El Vendrell.
0: I sos anava així, mientes.
1: I a www.rtvalvendrell.cat.
0: I aquest nou tema de Bryan Adams és un himne de protesta i orgull nacional llançat a l'1 de juliol, el Dia de Canadà. És com a resposta directa als comentaris del president dels Estats Units, Donald Trump, que va suggerir en repetides ocasions que Canadà podria convertir-se en l'estat número 51 del seu país a causa de disputes comercials i aranzels. I així l'ha titulat el tema.

0: escoltem dos artistes grans, el resultat pot ser aquest. Kiko Veneno ha tornat, ja sabeu que té nou àlbum. El proper 21 de novembre publicarà el seu nou disc. Bueno, volia dir que serà el número 21 i el proper 6 de novembre és quan publica el seu nou àlbum. Jo i el meu mànager és la col·laboració entre Kiko Veneno i els germans Muñoz, els Estopa. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Abans sentíem a Maluma i Shakira en col·laboració amb el seu àlbum, amb el seu tema Agua. Doncs atenció, perquè també ara arriba acompanyant a Beyoncé amb aquest tema que es diu Cuerpo.
1: Beyoncé, Maluma, Worldwide Baby.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estéreo.
1: I aquí està Camilo, que com ja sabeu ha publicat el seu disc Para Cuando Sean Mayores. És un disc exclusivament dedicat a les seves filles. I temes tan bonics com aquest és un dels més importants del disc, que es diu El Árbol.

0: Ja sabeu que la banda Nothing But Daves tenen un nou treball i aquest 2027 serà un any important perquè sortiran de nou de gira presentant les seves cançons de sempre i també el seu nou treball. Això és l'Uno, que es diu així, Seven, el seu nou treball. Ens donaven pistes ja fa setmanes i per fi ja el tenim. Doncs mirem el rellotge, que ens acostem ja cap al punt de 4:45 de la tarda.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: I després de ja també anunciar, ja fa temps que podem disfrutar de l'Uno de Fangoria. El seu nou disc ens deixa temes com aquest amb un missatge que amaga aquest títol, el Síndrome de París.

Per entendre una miqueta la cançó, primer hauríem de saber què és el síndrome de París, que és un trastorn transitori que pateixen alguns turistes, especialment japonesos, al experimentar un fort xoc cultural i una profunda decepció quan contrasten la imatge lírica i romàntica que tenien de la capital francesa. I el concepte darrere de la cançó... Doncs Fangoria utilitza aquest trastorn remedi com a una metàfora sobre el desencant existencial i la ruptura amorosa. La lletra parla de la desil·lusió d'esperar algo modern i idealitzat i trobar-se amb la vulgaritat i el deteriorament, aplicant aquesta anatologia tant en una ciutat com una relació amorosa. Han anat molt més enllà. Aquest és un dels temes que apareixen dintre del darrer treball de la mà d'Alaska i Nacho Canut des del seu darrer disc, La Verdad o la Imaginación.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs la tarda està pintada per nosaltres com aquell que diu, eh? Bueno, de fet, la previsió meteorològica ja avançava que la cosa per la tarda milloraria. Bueno, anem en busca de la cantant Rosé, que presenta nou single. Aquest nou tema forma part del seu darrer àlbum. L'artista, cantant i compositora subcoreana, que, com ja sabeu, té nou treball. Ella és una de les parts de l'engranatge de Blackpink, que ara camina en solitari. Això no es diu New Trick.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, quina sorpresa aquesta. Parlem dels Hombres G, que són novetat aquesta setmana. Han publicat una cançó amb to irònica, desafadada, característica de la banda madrilenya, podríem dir que és marca de la casa. Una cançó carregada d'humor i de crítica costumista. Es diu així, ho diuen ells, gilipolles.

0: això que escoltes és una de les novetats destacades d'aquelles guapes que podem presentar-vos aquests darrers dies, perquè Purple Disco Machine
1: tarda en estèreo.
0: Han tornat i ho fan amb aquest That's My Look. Nosaltres avui marxem agafats de la mà dels Kings of Leon, que com ja sabeu també són novetat aquesta setmana. Aquesta és una cançó de rock que manté el so característic del grup nord-americà, amb aquestes guitarres envoltants i una gran producció habitual. Amb això ens acomiadem, demà estarem aquí passant una estoneta de la tarda compartint les novetats. Passeu bona tarda, salutacions de Marga Márquez.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Escoltes Ràdio al Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Yeah. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local. El... Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fem abans?
2: Tu saps. Ok.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: No me dejes ir.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

The things I cherish most. Love.

0: bellissimo. È bellissimo.
1: El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de non perdere.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. La sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de dilluns, dia 5 d'octubre de 2026. No sabem si és el dia després de la tamborinada o és un parèntesi el que estem veient hores d'ara. En tot cas, en parlarem a la recta final d'aquest informatiu. Ho farem, com sempre, amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi Garell ens haurà fet 5 cèntims de l'activitat esportiva molt aturada aquest cap de setmana per les precipitacions. Un informatiu que servirà també per parlar d'altres qüestions com d'aquestes precipitacions que ha preparat la redacció del Vendrell Comunicació amb la Marga Márquez. A les vies de so i davant dels micròfons que us parla ja molt de gust, Víctor Merencio.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu, com dèiem, parlant de les afectacions d'un cap de setmana complicat, el que s'ha viscut a bona part del país i amb un episodi de pertorbacions que van començar dissabte i que està allargant fins aquest dilluns al matí. De tot plegat, en parlem només obrir un informatiu que, a més, també ens servirà per parlar de la intensitat de pluja i risc d'inundacions que ha fet que el servei de recollida de residus que es va suspendre la nit de dissabte a diumenge. Parlarem dels nens que s'han reivindicat aquest cap de setmana a la Tarraco Arena. Els de la camisa vermella han acabat segons el concurs de castells de dissabte, tot completant la millor actuació de la temporada. Temps en aquest informatiu també per parlar de sardanes del campionat, en aquest cas, de concurs de colles sardanistes. Parlarem del maridatge de Terra i Taula, del Vendrell, municipi cardioprotegit, i de les noces d'or, tot plegat combinat, com dèiem, amb l'actualitat esportiva i alhora també la meteorològica. Comencem informatiu, ho fem parlant d'un cap de setmana complicat, el que s'ha viscut a bona part del país i amb un episodi de pertorbacions que van començar dissabte i que s'està allargant fins aquest matí de dilluns. Tot i que les pluges més intenses s'han concentrat a les demarcacions de Barcelona i Girona, el Vendrell i el Baix Penedès també ha estat en alerta per risc d'acumulació d'aigua, especialment dissabte, i això ha provocat la suspensió de bona part de les activitats que estaven previstes pel cap de setmana.
4: La Generalitat va enviar dissabte a primera hora de la tarda un SAlert i va activar la fase d'emergència del Pla Inuncat per alta intensitat de pluja i risc d'inundacions en 20 comarques del litoral i el prelitoral de Catalunya, entre elles el Baix Penedès. Des de les 8 de la tarda es va limitar la mobilitat i es van suspendre les activitats a l'aire lliure, així com diferents esdeveniments esportius i culturals. Al Vendrell això va comportar que s'anul·lessin actes com la jornada prevista a la Biblioteca Terra Baixa pel centenari de Marta Mata, la visita de la consellera d'Educació Esther Niubó o l'entrega del Premi Encina de Plata de l'Associació Extremadura. També es van suspendre tots els esdeveniments esportius, tret del bàsquet masculí i el clínic de natació. Pel que fa a la trencacames, després de l'avís de protecció civil, va ser neutralitzada a la 1:00 PM i els participants van ser evacuats. Tot i que les pluges que van caure al Vendrell no van provocar incidents, sí que es van fer talls preventius a les vies per on passen les rieres. La mobilitat ferroviària es va veure afectada a partir de les 8 de la tarda de dissabte, que va ser quan Rodalies va suspendre tot el servei. Diumenge al matí, Protecció Civil va aixecar les restriccions a diverses comarques poc abans del migdia, entre elles el Baix Penedès. Els registres de precipitacions van deixar 32 litres per metre quadrat al Vendrell, 30 a Cunit, 23 al Montmell i 22 a la Bisbal. També aquest dilluns al matí s'ha mantingut una pluja constant que ha produït les habituals acumulacions d'aigua en punts com l'avinguda de Brisamar de Comarruga. A la plaça de Sant Salvador s'ha activat de nou l'estació de bombeig i s'han tallat preventivament algunes vies. Les precipitacions més intenses s'han tornat a concentrar a l'àrea metropolitana de Barcelona, el que ha provocat diferents afectacions als trens de Rodalies.
2: I arran de l'avís per intensitat de pluja i risc d'inundacions, el servei de recollida de residus es va suspendre la nit de dissabte a diumenge. Això ha provocat una acumulació important de deixalles en diferents illes de contenidors, que encara és ben visible aquest dilluns al matí. Des de l'Ajuntament han explicat que el servei s'ha reprès durant el diumenge i que la previsió és que al llarg d'aquest dilluns es vagi recollint tots els residus que hi ha fora dels contenidors. Els nens del Vendrell es reivindicaven dissabte a la Tarraco Arena. Els de la camisa vermella han acabat segons en el concurs de castells de dissabte, tot completant la millor actuació de la temporada, gràcies sobretot a les dues estrenes de la jornada, el 7 de 8 i un èpic 5 de 8. Una diada que ha servit per amarar-se d'autoestima l'any del seu centenari i per encarar amb moral ben alta la Fira de Santa Teresa.
3: Una actuació a l'alçada dels seus 100 anys d'història. Després d'un any un pèl dubitatius, els nens del Vendrell han clavat un fort cop de puny a sobre de la taula aquest dissabte a la Tarraco Arena i han completat un concurs de castells per emmarcar. L'agrupació vendrellenca ha acabat en segona posició, només per darrere dels Marecs de Sal i, sobretot, redoblant el merescut respecte que li professa el món casteller des de fa dècades, que no és poc. Els de la camisa vermella, valents, ambiciosos, han desat el 4 de 8 al calaix i han obert rondes amb el seu sostre fins a les hores de la temporada. Un 3 de 8 impecable i decidit que només ha tremolat lleugerament a la descarregada. Una construcció que ha trigat en arribar, atès que els nens actuaven penúltims, però que ha deixat ben clar que la colla es prenia molt seriosament el certamen. En finalitzar el primer tram del concurs, ja s'ha pogut albirar per on es mouria la part alta del podi, al voltant del 3 de 8, 5 de 8, 7 de 8, i a partir d'aquí, el gat a l'aigua se l'enduria qui pogués afegir-hi la torre de 8 en folre. L'èpica, això sí, s'ha fet present amb la segona ronda. Els d'Elisabet Aleu i Pere Rovira tenien clar que l'aposta forta havia d'arribar en el segon acte. I dit i fet, l'agrupació centenària ha tirat amunt el 5 de 8, un castell molt treballat al local, però que encara no havia provat en aquest 2026. Una construcció que s'ha començat a remenar ja abans de la carregada i que ha fet patir i de valent després de l'aleta. Amb tot, els nens han tirat de coratge i expertesa i l'han pogut descarregar entre l'esclat de la Tarraco Arena, que ha sabut reconèixer l'esforç vermell. Una pujada d'adrenalina multiplicada en veure la colla en segona posició just passat l'equador del concurs.
5: Teníem molta confiança en com havien treballat els castells. Potser no ens esperàvem tanta èpica, no?, a la descarregada, però teníem molta confiança i sabíem que eren capaços de fer tot això.
3: La colla s'acaba de doctorar amb la segona estrena de la jornada, un 7 de 8 sòlid a paradet en tercera ronda que semblava que duguessin rodant per les places tot l'any. Ha estat la cirereta a una actuació de somni que, a banda de coronar-los en la segona posició, ha injectat una bona dosi de moral a una colla que ha sabut tirar endavant malgrat alguns moments puntuals de la temporada no del tot reeixits.
6: Amb castells el més important al final, hi ha moments millors, moments pitjors, i el que és important és, quan no van tan bé les coses, seguir. I la colla ha demostrat que té molta maduresa, que sap entomar els moments difícils i que sap revertir les situacions, i avui ha demostrat això, que aquesta colla mai deixa de lluitar i, bueno, allò que diuen, no?, de no estar mort o no sé què, doncs això, aquí estem els nens del Vendrell.
3: A causa de l'activació de l'alerta meteorològica, el concurs ha acabat amb la cinquena ronda, sense pilars de comiat, toc de vermut, ni lliurament de trofeus. Un final un pèl pensit, però obligat per la intensa pluja que ha anat caient durant bona part de la jornada i que també ha condicionat la diada de diumenge, traslladada a la tarda. En tot, l'alegria dels nens ha estat total a les portes, a més d'una diada per fira que es preveu emotiva i ambiciosa.
2: Malgrat les alertes meteorològiques, el Vendrell ha acollit aquest diumenge la 54a edició del concurs de colles sardanistes. L'activitat forma part de la capitalitat de la sardana de la nostra vila i han participat un total de 16 colles de diferents edats i també procedències.
7: Les alertes meteorològiques de tot Catalunya han fet que la participació al 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell es quedi en 16 de les 22 colles previstes inicialment. Tot i que el Vendrell feia sol, el concurs, per precaució, s'ha desenvolupat a cobert al pavelló de l'escola Àngel Guimerà.
8: En un principi hi havia 22 colles sardanistes apuntades d'arreu de Catalunya, però clar, hi ha hagut colles que no han pogut arribar pel fet del mal temps, oi? I a més hi havia riscos de que realment prenguessin mal i no val la pena. En aquell moment, doncs, jo calculo que serem unes 16 colles, que sortosament, pràcticament som tots aquí ja, que podrem gaudir de l'espectacle, que és un concurs de colles sardanistes. Evidentment, com podeu veure, s'està fent aquí, o es farà, al pavelló Àngel Guimerà, degut per això, perquè ja no volem prendre més riscos ni patir si els mòbils ens sonen que l'alarma o no... Res, fem-ho aquí i que passi el que passi a fora, que almenys estarem tranquils.
7: Tot i la dilatada història del concurs, aquest es manté en un molt bon nivell.
8: Des de l'any 1973, que es fan interrompudament, sempre dic jo el 54 concurs de la represa, perquè l'any 1908 ja hi ha constància que es va fer el primer per Santa Anna a la plaça Nova. I jo crec que s'ha mantingut amb un nivell d'excel·lència molt maco, molt bo, perquè sempre venen colles d'arreu de Catalunya.
7: Aquest diumenge, sardanistes de diferents edats i procedències han ballat al Vendrell, reivindicant la vigència d'aquesta tradició i també la necessitat d'incorporar-hi gent jove.
9: Ballar per mi sardanes és com ser lliure, bàsicament perquè m'ho passo molt bé, porto molts anys i és com un moment de com també germanor. Sento que podria haver molta més gent jove, també molts infants, més petitons, però encara es conserva, per sort.
10: Per nosaltres el fet de ballar sardanes és cultura de la nostra terra i anar amb els nostres amics a ballar. Sí, falta molta gent per ballar sardanes i si la gent li agradés apuntar-se o almenys saber-ne una mica a ballar, pues no aniria malament.
11: Bueno, és fer un grup, fer família, estem junts, practiquem junts, és també molt esportiu, vull dir que quan assagem cansa i ens han de tenir braços i cames forts i això pues, és també estar en forma. La veritat és que fa molts anys es ballaven més sardanes. Sembla que cada vegada, sobretot la gent jove, sembla que els hi costi molt ballar sardanes.
7: El concurs forma part de la programació del Vendrell, capital de la sardana, d'aquest 2026. El diumenge 18 d'octubre tindrà lloc el concert Cor i Cobla, a les 6 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. Tots els cantaires, músics i balladors que intervendran són... Tots els cantaires, músics i balladors que intervindran són del Vendrell. És una iniciativa de l'Associació Musical Pau Casals.
2: El Vendrell celebrarà una nova edició de la Fira de Santa Teresa des de divendres i fins dilluns. Un any més, els productes gastronòmics de proximitat tindran un protagonisme especial al certamen. De fet, un dels actes previs a la Fira ha estat un maridatge que el col·lectiu de productors i restauradors del Baix Penedès, Terra i Taula, va oferir divendres al Museu Déu.
12: A causa de la pluja, el maridatge no es va poder celebrar als jardins, com en les edicions anteriors, però es va traslladar a la sala d'exposicions temporals del museu. Així doncs, una cinquantena de participants van gaudir de l'art a l'equipament i de l'art a la taula, amb 5 propostes gastronòmiques. Un tast inicial d'olis de Torclum va donar pas als plats dels xefs David Bernet, del restaurant Ull de Llebre, de Maria Herrera, del Petit Bistró i de l'obrador d'Oriol Rossell. Així, el menú va recórrer diferents sabors i productes de temporada amb elaboracions com una iserna de llotja amb moniato i codony, una bomba de fricandó de vedella, una galta ibèrica amb moniato i bolets i, per acabar, una proposta dolça amb fruita del temps. El maridatge va incloure una selecció d'escumosos i vins com el pulmó de la finca Mas Perdut, el Charlotte d'Oi de Vins, l'Endogen Negre Samsó i el Most de Vins Apical. En definitiva, una via més per posar en valor els productes de quilòmetre zero.
13: Que sí, la revalorització que té el nostre producte Baix Penedès, marca Baix Penedès, és increïble, o sigui, per tot arreu, som una mica, pues, la gent està pendent del que passa aquí al Baix Penedès, perquè hi ha, per exemple, aquest col·lectiu, no?, i petits artesans, no?, que es dediquen, pues, això, a donar valor, no?, a el que tenim i bueno, aquest conjunt que tenim tant de terra com de mar, com de vinya, com de... Bueno, pues, tot això, sí, clar que sí, es revaloritza i es nota i la gent està pendent de lo que fem i de lo que passa.
14: Tenen una bona rebuda, la gent s'apunta bastant i, bueno, quan acaba l'acte tots ens diuen que els hi ha agradat molt i hi ha d'altres que ja coneixen els productes, d'altres ja ens coneixen, d'altres no ens coneixen i no coneixen els productes i llavors pues, és l'objectiu, que coneguin els productes del Baix Penedès i té molt bona rebuda.
12: Actes com el maridatge de Terra i Taula permeten fer promoció d'aquests productes, però segons els membres de Terra i Taula cal anar més enllà.
14: Hauríem de fer més actes, que la gent pues, valorés més el producte, perquè al final, clar, un producte de qualitat i artesà, pues, clar, té un preu, i la gent de baix pues, no està disposada a pagar aquest preu, però entre tots pues, ho hem de...

0: cultura comunitària. Alhora, l'objectiu és encetar una col·laboració amb l'Ajuntament per fer el Vendrell un municipi cardioprotegit.
1: Amb el lema «Tots els ciutadans del món poden salvar una vida», l'acte d'aquest divendres s'ha organitzat amb la intenció d'avançar cap a una societat cardiopreparada, tant pel que fa als coneixements que té la ciutadania com pels recursos que aquests tinguin a la seva disposició per poder atendre les necessitats que sorgeixin.
2: El que volem és que la ciutadania estigui empoderada, que estigui formada, que sàpiga com actuar, com reaccionar, també que les entitats o les administracions públiques d'aquí Vendrell puguin implicar-s'hi i arribar a aconseguir que el Vendrell sigui un municipi cardioprotegit, perquè quan passa aquest tipus d'emergència, no? Que a més sol passar sempre fora d'un entorn hospitalari, tot fora al carrer o en qualsevol lloc, en un domicili, pot passar que una persona pateixi una aturada cardiorrespiratòria, els primers minuts són supercrítics i la implicació o el saber fer de la persona que està al costat de la persona que ho acaba de patir és molt important.
3: Hemos creído que era muy importante saber dar a entender a todo el municipio dónde están estos aparatos de desfibriladores. Hemos hecho incluso un plano como con el recorrido donde están y nosotros nos ha parecido importante que el municipio pues sea un municipio que esté cardioprotegido, que sepamos qué tenemos que hacer en caso pues de tener una urgencia, porque yo creo que desconocemos bastante, vale, el aparato está aquí, ¿y ahora qué hago?
1: A més d'afavorir la cultura de la prevenció, la corresponsabilitat i la cura comunitària, el projecte vol establir una col·laboració amb l'Ajuntament que permeti que el Vendrell sigui acreditat com un municipi cardioprotegit, un aspecte pel qual cal complir diferents requisits.
2: El principal és que el municipi tingui disposi de desfibriladors, aquests desfibriladors que s'utilitzen quan una persona pateix una aturada cardiorrespiratòria, que estiguin distribuïts pel municipi, que estiguin ben identificats, que la població sàpiga on estan i que hi hagi, a part que hi hagi personal dels edificis o dels llocs on està el desfibrilador, quantes més persones de la comunitat, o sigui ciutadans com tu, com jo, qualsevol que sàpiga utilitzar-lo, més fàcil serà que si s'ha d'utilitzar, s'utilitzi de forma precoç, abans de que arribi l'ambulància, abans de que arribi el servei mèdic.
4: L'Ajuntament del Vendrell, davant la celebració del Dia Mundial de Persones Cardioprotegides, no pot fer altra cosa que recolzar aquest tipus d'iniciatives i aconseguir que el Vendrell acabi sent un municipi cardioprotegit en tots els ets i uts d'aquesta matèria.
1: El projecte també vol posar el focus en la salut cardiovascular de les dones, especialment durant la perimenopausa i la menopausa, etapes en què hi ha factors de risc que fan especialment rellevant reforçar la prevenció i la consulta sanitària.
0: Amb motiu del dia, continuem amb d'altres qüestions. Parlem del menjador del restaurant Xaloquell, que s'ha omplert aquest diumenge per celebrar el dinar de les noces d'or. Els matrimonis vendrellencs del 1976 hi han compartit experiències i records en un ambient festiu. De les festes de la gent gran només resta un acte, la paellada popular d'aquest dimecres a l'edifici del Tavaris.
5: Aquells matrimonis vendrellencs que es van casar l'any 1976 han estat els protagonistes de la celebració de les noces d'or, un dels actes principals de les festes de la gent gran. Com és tradicional, la trobada va tenir lloc al restaurant Xaloquell de Sant Salvador. El bon ambient va presidir el dinar. Alguns dels participants ens han explicat com han estat els 50 anys de casats.
6: Doncs molt bé, a per 50 més, escolta.
7: Home, bastant durs, però els hi s'ha pogut aguantar.
8: Bé, molt bé, molt macos. Han passat de tot, han sigut molt macos.
5: Mig segle de matrimoni dona per a molt, per viure experiències de tot tipus.
6: La complicitat que hem tingut. Hem tingut molta complicitat. I encara després de 50 anys sempre tenim alguna cosa a dir i estem molt bé junts, la veritat és que sí.
7: Ostres, moltes coses, tu. No sé ara, no sé què he dit ara, vull dir... Doncs com vam tindre la canalla, com vam tindre els fills, va ser una cosa molt... I estan tots bé i tots tenen feina, tots tenen treball.
8: Bueno, quizá la fill que tenim, una fill molt bons i estem molt arropats amb ells. I bé, l'hem passat molt bé, vivim molt bé, vivim molt bé. Aprofitem el temps, tot el possible. Després ja estem esperant per anar al ball.
5: El dinar de les noces d'or ha estat el penúltim acte de les festes de la gent gran. La programació es tancarà aquest dimecres a les 2 del migdia a l'edifici del Tavares de Coma-ruga amb una paella popular a càrrec del càtering Eika, cuina sense

0: Fronteres, les festes de la gent gran són una iniciativa de la regidoria de gent gran del Vendrell.
1: I abans del repàs a la crònica esportiva hem de parlar encara de les pluges, però les del dia 22 d'agost, perquè la xarxa vendrellenca reclama aclarir què va passar amb les bombes de la plaça de les Palmeres durant les pluges del 22 d'agost. L'entitat ha contrastat el que estableix el DUPROCIM amb la documentació facilitada per la Generalitat sobre l'episodi i reclama a l'Ajuntament la informació necessària per completar l'anàlisi. La Federació Xarxa Vendrellenca diu haver analitzat l'episodi d'intenses pluges i inundacions que va afectar el Vendrell el passat 22 d'agost, amb especial atenció al funcionament del sistema de bombeig d'aigües pluvials de la plaça de les Palmeres a Sant Salvador. Per elaborar aquest informe, la Federació ha contrastat el que estableix el document únic de protecció civil municipal, el que es coneix com DUPROCIM, de l'Ajuntament del Vendrell, amb la documentació sobre l'episodi que ha facilitat la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, incloent-hi les dades dels serveis d'emergència, els avisos meteorològics, les incidències i actuacions registrades durant aquells dies. El resultat d'aquesta comparativa posa de manifest un problema que la xarxa considera especialment preocupant. Mentre la Generalitat sí que ha facilitat informació sobre l'episodi del 22 d'agost, l'Ajuntament del Vendrell no ha facilitat la informació sol·licitada sobre el funcionament de l'equipament de la plaça de les Palmeres. La xarxa vendrellenca va presentar aquesta sol·licitud d'informació el 23 d'agost, l'endemà dels aiguats. Entre la documentació sol·licitada hi havia els registres de funcionament de les bombes, les proves i revisions efectuades, els contractes de manteniment, les incidències, els nivells del dipòsit, els cabals i les actuacions realitzades, abans, durant i després de l'episodi. L'Ajuntament no ha facilitat aquesta informació. La Generalitat diu sí ha facilitat les dades de l'episodi i l'Ajuntament no les del seu equipament. La documentació de la Generalitat permet reconstruir amb força detall la situació meteorològica i l'impacte de l'episodi. Diuen des de la xarxa vendrellenca que la manca de resposta municipal té una conseqüència directa sobre la capacitat d'analitzar l'episodi i impedeix contrastar les previsions del DUPROCIM amb el que realment es va fer durant els aiguats.
2: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Malauradament, doncs, no ho fem amb el partit que havia disputat el Vendrell dissabte a Cerdanyola, ja que, doncs, com bé sabeu, doncs, aquest cap de setmana ha estat marcat per l'alerta per la pluja, fet que va obligar a suspendre, doncs, diverses competicions, entre les quals, doncs, l'hoquei patins. I bé, doncs, el Vendrell, com dèiem, que havia de jugar el dissabte a les 8 a Cerdanyola, però, doncs, unes hores abans, doncs, es coneixia que, doncs, finalment, doncs no es disputarà aquest partit i per tant ara s'haurà de buscar una nova data per disputar-lo i per tant bé, doncs ja posem la mirada en el següent partit, si tot va bé, doncs que serà aquest dissabte a casa contra l'Alcobendas i per saber doncs com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
3: Bé, com deia, no? Doncs una llàstima, no? Perquè era un partit d'aquests que, doncs, que fa gràcia jugar, no? A la pista doncs, de tot un Cerdanyola, però bé, doncs al final doncs, no va poder ser.
4: Sí. Vam estar tota la setmana preparant el partit. La veritat és que quan ja estàvem a punt de sortir ens van avisar des de la federació que suspenien tots els partits que estaven a la zona en estat d'alarma. I bé, bueno, haurem de buscar nova data i en principi no tardarem molt a jugar-lo. Però bueno, teníem ganes de fer-ho, no ho poder fer. Al final el més important és la seguretat de tots i buscarem nova data i cap problema.
3: Ara, per tant, doncs bé, ja toca mirar el següent partit, que serà en principi aquest dissabte a casa contra l'Alcobendas, i bé, doncs, intentar doncs, tornar a aconseguir una victòria, no?, després d'aconseguir-la contra l'Sporting, doncs aviam si es pot mantenir doncs, aquesta bona línia, no?
4: Sí, un rival molt dur, la veritat, és un equip que físicament és molt fort. L'any passat ja ens va costar, crec que vam empatallar, i aquí un partit molt ajustat al vam perdre al final. Això amb ganes, sempre hem dit, de partit a partit, i ara prepararem bé el partit del Covendas. Som dos equips que ens coneixem. Adelantem horari, que juguem a les 5, però bé, nosaltres centrats, intentar utilitzar les nostres armes i a veure si podem fer els tres punts que hi ha aquí.
3: Ara ho comentaves, no? Doncs ja el precedent de l'any passat. A més, un equip que no ha canviat gaire, perquè que només ha fet un canvi, i tenim també doncs, ja una mica el primer partit de Lliga, no? Com a referència, que van jugar a Vilanova, que doncs, van aconseguir guanyar, tot i que els hi va costar, i per tant, doncs, bé, doncs, pot ser una mica de referència per saber què us podeu trobar, no?
4: Sí, mantenen el bloc de l'any passat, un bloc consolidat ja amb tres jugadors catalans, quatre o cinc jugadors d'allà, de bastanta qualitat. Bueno, un equip fet, un equip rocós, va guanyar Vilanova la primera jornada, la veritat és que sabem que serà molt difícil, però com tots els partits d'Obi Plata, i amb ganes i il·lusió esperem tirar-ho endavant.
3: i en principi doncs, hi ha un partit on s'hauria de poder comptar amb tota la plantilla, si no hi ha cap incident aquesta setmana, no? Perquè el Pere, doncs, en principi, ja havia de tornar aquest dissabte i, per tant, doncs, bé, doncs, en principi ja hauria de ser la principal novetat per intentar debutar aquest dissabte, no?
4: Sí, esperem que no hi hagi cap incident durant la setmana. Estem entrenant molt bé i molt fort i, en principi, el Pere havia de debutar el dissabte al camp de Cerdanyola. Esperem que ho pugui fer aquest cap de setmana, que ens aportarà coses, que realment ens aporta coses diferents. Esperem que això encara potenciï més l'equip i que podem fer un bon partit i guanyar, que és el que volem.
3: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
3: Toni Porta, valorant una mica aquesta suspensió a la pista del Cerdanyola de dissabte. I, per tant, doncs bé, com diem, pendents d'aviam quan es recupera aquest partit, doncs ja ens centrem en el que serà el següent, si tampoc no hi ha inclemències d'última hora, doncs serà aquest dissabte el Quim Tomàs contra l'Alcobendas, en un partit que, com també comentava el míster, doncs s'avança a les 5 de la tarda per petició del conjunt visitant. Per tant, doncs nosaltres que ens hi posarem, com sempre, un quart d'hora abans, a 3:45 de la tarda, amb la prèvia d'aquest Vendrell-Alcobendas.
5: El temps amb Marc Rodero.
1: Sembla que ha passat la tamborinada. Marc Rodero, bona tarda. Vai bé?
6: Molt, vas bé. Molt bona tarda.
1: Bona tarda
6: a tothom.
1: Ho deixem enrere, ja, això?
6: Sembla que sí. Sembla que aquesta vegada sí que és la definitiva. De tota manera, dimecres encara tindrem una situació d'inestabilitat, però amb condicions totalment diferents a la que hem tingut tant ahir com també durant aquesta matinada i primera hora del matí. L'escenari i les condicions no tindran res a veure. De nou, podem tindre precipitacions, però seran en un altre context i en una altra situació. La segona part del dia d'avui ha de venir dominada per la variabilitat. En principi creiem que ja no plourà, perquè tot això que teníem format damunt de la Mediterrània té tendència a marxar cap al nord.
1: Marc, perdona, no et sentim bé. Hauries de moure't una miqueta, sisplau.
6: Em sents millor ara?
1: Ara millor, sí. Gràcies.
6: Vale. Estàvem dient que aquesta situació d'inestabilitat ja no ens ha d'afectar durant aquesta tarda. Tot té tendència a desplaçar-se cap al nord. A hores d'ara hi ha marxa de la costa central. Està afectant algunes zones de la costa brava, de la costa nord, però la tendència és que es vagi allunyant. I, per tant, aquesta tarda impararia la variabilitat amb algunes restes d'inestabilitat, però ja difícilment amb precipitació. Per demà descansaria aquesta situació d'inestabilitat. No descartem que també durant les primeres hores del matí, durant la matinada, de nou a la mateixa línia de la costa pogués aparèixer algun ruixat, però ja seria més desdibuixat, més inconex i ja no afectaria a tantes comarques. Per tant, demà, en conjunt, més variabilitat que no pas inestabilitat. A la tarda creixerien nuvolades d'evolució, però quedarien situades bàsicament cap a l'interior, àrees de muntanya del prelitoral. Difícilment arribarien a la mateixa línia de la costa. Per tant, a l'espera del canvi que arribaria de cara a dimecres dijous, en conjunt ja hauria marxat aquesta situació d'inestabilitat i ja tindríem un panorama molt més tranquil i molt més estable.
1: En tot el que ha caigut podem dir que per la fira no plourà, no? Perquè, evidentment,
6: no,
1: ja no deu quedar res per caure, no?
6: Ja ho ha deixat anar. No, en principi no ha de ploure per la fira, i ho diem de debò, perquè mirem els mapes a mig-llarg termini i no veiem res que ens pugui fer pensar que hi hauria precipitació i inestabilitat. Per tant, dijous acomiadaríem la probabilitat de pluja i sembla que divendres, dissabte, diumenge i dilluns una miqueta en stand-by la segona part de dilluns, però a grans trets, per endavant tindríem una fira plàcida, fresqueta, això sí, perquè ens haurem d'abrigar, la temperatura té tendència a baixar a partir de dijous, però si no hi ha canvis de darrera hora, no hauríem de parlar de pluja.
1: Doncs anirem parlant conforme avanci la setmana. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Punt final a aquesta edició de les notícies. Més informació a través de xarxes socials, a través de la nostra web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy. The day I started to quit on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Kind of wanna dance to this.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius.

Informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy. The day I started to feed on my dream. Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de xoc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Escoltes ICAT.